0: A continuació, us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues, a SER Catalunya. Jugues amb Helena de Diego.
2: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
3: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest dilluns 12 d'octubre. Ja sabeu que el Què t'hi jugues no s'atura mai. Estem sempre a l'altre costat de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos avui en un dia festiu. Si sou dels afortunats que esteu a punt de

0: anar a fer el vermut o si estan allà Bruno, Alemany, tu estàs aquí. Crec que has
1: Què tal,
0: viscut
1: Elena?
0: al pont aquí, en aquest estudi, no?
1: Sí,
0: Directament.
1: he passat moltes més hores aquí que al meu sofà o al meu llit de casa. Per tant, sí, moltes hores aquí.
0: Envejant els que això, esteu a punt de fer el vermut o esteu preparant el dinaret. Molta precaució si esteu al cotxe, esteu tornant a casa o si, com nosaltres, sou dels que us toca treballar, doncs molts ànims. Intentarem fer-vos aquesta estona des d'ara i fins les dues el més agradable possible. Ja sabeu que som els del Què t'hi jugues, a SER Catalunya, com us dic, des d'ara i fins les dues, tota l'actualitat esportiva. Que t'hi

0: Barça ja és camí de Turquia, on demà s'enfronta el Galatasaray en la segona jornada de Champions, encetant així un dels trams més exigent del seu calendari d'aquest any, amb el Betis, que és tercer a la Lliga, esperant dissabte, i amb una propera setmana en què haurà de visitar el PSG de Luis Enrique i que encara rebent el Real Madrid en el primer clàssic de la temporada. Però abans, com diem, aquest partit a Turquia de Champions demà contra el Galatasaray, qui ja ha arribat a Istanbul és l'equip del Que t'hi jugues, amb el Lluís Flaquer i el Santi Ovalle. Què tal, com esteu?
1: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ben d'hora, què tal, Helena? Com
0: Heu
2: esteu?
0: Heu matinat bastant avui, eh?
2: Una miqueta, però tot sigui per poder arribar a l'hora del programa i poder-te saludar en directe ja des d'Istanbul.
0: I jo que us ho agraeixo, especialment al Santi, que crec que portaves 3 mesos de vacances,
2: no, Santi?
0: Al Santi? No, perquè portava 3 mesos de vacances, Flaqui.
2: Ho arribo, sabem que tu casa, eh?
0: No, volia dir que... No, que haurà estat dur matinar pel Santi perquè portava 3 mesos de vacances.
1: No, tu soleta t'has ficat en aquest jardí, ara a mi... Jo crec que és l'any que menys vacances he fet, així que... Sí, i tant.
0: Bueno, que vagi preparant aleshores l'agenda al Jordi Martí, que encara te'n falten uns quants dies, vols dir, no?
1: Algun que altre.
0: Santi, esteu ja a Istanbul esperant a un Barça que arriba amb les baixes ja anunciades per Flick, de Rafinha i de Jong.
1: Sí, però tinc una bona notícia per l'audiència del Que t'hi jugues, notícia que podem explicar a aquesta hora del matí. Rafinha ja treballa sobre la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, juntament amb Frenkie de Jong. Tots dos han estat tocant pilota, han saltat a la gespa de la Ciutat Esportiva per preparar-se per la setmana vinent i per aquest partidàs, millor partit que es pot veure avui en dia en el futbol, que és el de París. Ells dos s'han quedat a Barcelona, no han viatjat, la resta doncs és la mateixa convocatòria que ja vam veure dissabte passat al partit contra el Getafe. Sense novetats, tots han viatjat, estan a aquesta hora volant cap a Istanbul per arribar aquí cap a les 3 de la tarda, aproximadament, hora de Barcelona. Arribaran aquí a descansar i a mitja tarda, cap a les 6 aproximadament, a 6:45, entrena el Barça, fa l'entrenament, i abans parlarà Pau Cubarsí.
0: Junt amb Hansi Flick, Flaqui, no sé com veus a l'equip arribant a aquesta cita, suposo, com a clar favorit i sobretot amb unes sensacions immillorables.
2: Sí, a no ser que ara el Bruno ens sorprengui amb una anàlisi del Galatasaray que ens faci pensar en més problemes. És veritat que és un partit complicat, Europa fora de casa sempre ho és, que el Galatasaray a casa apreta, que tenen jugadors i arguments que poden, doncs, el Barça els ha de tenir en compte, que Osimhen es retrobarà amb Cubarsí, que recordem Cubarsí el dia del seu debut en Champions quan era poc més que un adolescent, va marcar Osimhen, que jugava amb el Nàpols, i va ser un debut brutal de Cubarsí aquell dia a les ordres de Xavi, que li va valer l'MVP del partit. Però vaja, entenc que si el Barça rendeix com ha vingut jugant en aquesta inici de temporada, no penso un altre escenari que no sigui el de la victòria. Evidentment serà un partit que costarà, però em fa l'efecte que ja dissabte van poder descansar jugadors importants com el propi Cubarsí, com Pedri, que va jugar només els darrers minuts, etc. I al davant, que teníem la incertesa de què seria d'aquest Barça sense Rafinha, doncs escolta'm, apareix Gabriel Jesús, apareix Gordon i són capaços de marcar, i espero també la millor versió d'un Lamine Yamal, que l'altre dia davant del Getafe no va estar de 10 ni molt menys, no? Per tant, aquest Barça, Helena, et convida a ser optimista, et convida per ara doncs a confiar en que es mantingui la línia alta del que està venint fent a la Lliga amb aquest ple de victòries, amb la Champions, que també va tenir un bon inici. Per tant, no hi ha lloc ara mateix per un escenari pessimista.
0: Bruno, ens baixes de... fas tocar de peus a terra, o sí que és cert que el Barça arriba com a clar favorit?
3: Crec que el Barça és molt favorit, és veritat que ve de guanyar el Galatasaray, que és líder a la seva lliga, que recupera Osimhen, que suposadament és la pitjor notícia pel Barça. Crec sincerament que ho és, un davanter molt físic, que és molt pesat amb els defenses, però sobretot al darrere crec que és un equip feble, que té uns centrals que per corregir, que a l'àrea són bons defenses, però que són massa impulsius, i em sembla que el Barça, amb el potencial ofensiu que té ara mateix, és clar favorit per endur-se els 3 punts.
0: I sobretot, Bruno, que els espera un dels ambients més hostils d'Europa.
3: Sí, això el Flaqui ho domina més, que ha estat més per allà que jo. S'ha parlat sempre de l'infern turc, i crec que ja no té, o que té molt poc a veure amb el que vivíem allà als anys 90, i sobretot que es parla molt de l'infern turc pel que realment es viu al bàsquet, que realment amb pavellons tancats i tal és una altra història diferent. A Grècia passa una mica similar. És un ambient fort, però crec que no sé si el Flaqui et dirà que és un dels top 3 que ha estat a Europa, per exemple, el camp del Galatasaray, que crec que no.
2: No el recordo tan bèstia. De fet, he estat un cop, jo només al camp del Galatasaray, en el partit que es va jugar fa 4 anys, si no m'equivoco, aquí a... en Europa Lliga, era, imagina com han canviat les coses del Barça, que jugava Europa League i ara és un dels clars favorits a intentar guanyar aquesta Champions, i sí que és un ambient que escalfa, que apreta, però vaja, no, no, associar-lo a la paraula infern em sembla, com diu el Bruno, que té més a veure amb el bàsquet o amb el que era l'Elisa Millén ara fa uns anys, que aleshores sí, amb aquell joc de bengales i tal, et podria intimidar una miqueta, però em fa l'efecte que el Barça no... no patirà l'ambient perquè és una afició que apreta, però em sembla que no serà una cosa que pugui condicionar gaire el partit. Sincerament.
1: Només tenen un rècord Guinness d'estadi de futbol més sorollós del planeta. Només tenen això. Demà, per tant, tots tranquils.
2: Demà al vespre m'ho diu, Santi Ovalles.
1: 131,7 decibels, que és...
3: Ara sap de decibels una quantitat, també, l'Ovalles.
1: És una quantitat de decibels, ho vaig estar mirant ahir, catalogada, com a per sobre del llindar del dolor.
2: És a dir, els veïns podrien denunciar.
1: És que això va ser el 2011.
2: Ah, val, era una altra època. Era una altra època.
0: Ja li podeu dir a Jordi Orós, doncs, que us compri auriculars dels bons, perquè si no, sí, no serà impossible que pugueu escoltar la retransmissió del Carrusel Deportivo o del que t'hi jugues Barça. Bruno, un Galatasaray per això que està ple de noms. Avui quan mirava la plantilla, fa viejas glorias, no? Que ara... fan parada allà abans de retirar-se o de tirar ja més cap a l'Aràbia.
3: Els Leroy Sané, Gundogan, tots aquests futbolistes, Davinson Sánchez, hi ha molts jugadors doncs que han estat molt, molt grans, que ara mateix estan al Galatasaray. Un equip, Elena, que s'ha gastat prop de 80 milions d'euros en fitxatges aquesta temporada, que es diu aviat. Per exemple, Rafael Leao, s'han gastat gairebé 40 milions d'euros en l'exjugador ja del Milan, segurament és el seu fitxatge estrella, que no havien començat massa bé la temporada, van rebre una golejada que va fer molt de soroll a Turquia, però que, com dius, té belles glòries a la plantilla.
0: El Galatasaray està fent l'atenció a mitjans prèvia al partit, de seguida parlarà l'entrenador Okan Buruk, que ara ho està fent també el jugador Lucas Torreira.
4: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Y bueno, lo venimos demostrando, este grupo de jugadores viene demostrando hace muchos años que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona, y ojalá que mañana no se encuentre una buena noche. Es importante también tener el apoyo de todos nuestros hinchas, porque nos hacemos muy, muy fuertes jugando de local y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
0: Aquest és Lucas Torreira, jugador del Galatasaray. Ja sabeu que el Barça té les baixes de Rafinha i de Jong, com ens comentava ara el Santi Ovalle, que és veritat que ja s'han entrenat sobre la gespa avui, per tant, bones notícies per Hansi Flick. Santi, però amb Rafinha, és cert que hi ha certa preocupació al club per haver tornat de nou lesionat o amb molèsties de l'aturada de les seleccions?
1: Cabreig, frustració al club, perquè són tres viatges consecutius on Rafinha torna lesionat de la seva selecció. No amb Rafinha, però sí aquest sentiment de, ostres, un altre cop ha tornat a passar. Entenen que Rafinha juga així i que ell és la seva manera de jugar i el que el fa un futbolista especial, però hi havia cert anunci, cert cabreig al club per aquest retorn. Ell, a veure, si hagués estat un partit a vida o mort, segurament com a mínim hauria estat a la banqueta demà o a l'últim partit contra el Getafe, però veient els precedents, el que decideix Flick és dir-li a Rafinha, escolta Rafinha, parem una setmana i fas net del tot. Ja està entrenant, com bé us he dit, sobre la gespa de la ciutat esportiva. Avui ha començat a trepitjar gespa, a tocar pilota i a treballar amb certa intensitat. Per tant, arrenca la posada a punt. I el que sí que considera el Barça és que aquesta aturada de 3 setmanes és criminal. I així, no amb aquests termes, però li ha dit als estaments i a FIFA que no pot ser, que això s'ha de revisar de cara al futur, perquè és com fer una pretemporada pels clubs i que no és una bona idea concentrar dues aturades en una i fer tres setmanes, i així li ha traslladat el Barça als estaments internacionals, a FIFA, etc., de cara a que ho pugui revisar en el futur.
0: Bruno, no sé si tu tens la sensació que aquest sentiment del Barça és compartit per més clubs.
3: No està content ningú. No estan contents els clubs. Et diria també, Elena, que no acaben d'estar contents els seleccionadors, que han de fer rotacions. Normalment tu tens una aturada de seleccions, tens dos partits i ens posem el cas que és més proper per nosaltres, que és Luis de la Fuente, no cal que faci rotacions. Tens dos partits, tu tires amb els jugadors que tens i vas amb tot. En una seguida de quatre partits sí que has de començar a repartir minuts i ho tens més complicat. És veritat que si tens la mirada del futbol de clubs, et molestarà sempre qualsevol aturada, però també és cert que la de tres setmanes se li ha fet llarga. Em fa la sensació que a tothom, i crec que ho acabarà canviant la FIFA més d'hora que tard.
0: Doncs segurament acabarà sent així com diu el Bruno, perquè ens apunta el Santi que el Barça ha fet una queixa davant la FIFA i dels estaments organitzadors de que aquesta aturada s'hauria de modificar de cara a un futur. Ara parlàvem de Rafinha, Santi, però també tens novetats pel que fa a De Jong.
1: Va dir l'altre dia Flick a la prèvia, bueno, ho vam escoltar aquí perquè vam escoltar el Nil allà i vam escoltar a Hansi Flick dient que l'aspira
0: contra el Betis. Sí, de fet, Santi, el podem escoltar. Ah, el podem escoltar a Santi Flick parlant de Jong. Li preguntaven si l'opció de jugar de central era possible i així de contundent va ser el tècnic alemany.
5: Of course he can play. We have different options and Frankie also can play this position.
0: Així que no és casualitat, Santi, no? Crec, aquesta declaració de Hansi Flick.
1: No, de fet, des que es va unir al grup, que ha fet un parell d'entrenaments, està assajant com a central, Frenkie de Jong. És cert que no ha d'entrar convocatòria, sí que assaja en una posició on ara falten peces, perquè no hi és Christensen, que per cert ja treballa també sobre gespa, per tant, més a prop al seu retorn. Falta Christensen, falten peces, i per tant, com no havia d'entrar convocatòria, completa lloc, però fa la sensació, i pel que m'expliquen, que és una opció factible, que veiem a Frenkie de Jong de central quan torni. Per això, perquè hi ha overbooking al mig del camp i hi ha posicions que estan garantides per a determinats jugadors, Rodri, Pedri, la de mitja punta se la discuteixen Olmo i Fermín. Allà hi ha overbooking, hi ha una vacant a la posició de central, i també perquè l'operació de Frenkie, la nova operació de Frenkie de Jong, hi ha teories mèdiques dins del club que consideren que aquest genoll pot quedar inestable i que aleshores això pot afectar a la manera de jugar. Frenkie de Jong juga molt girant, i davant d'aquesta decisió de Frenkie de Jong de no operar-se, creuen que pot canviar la seva manera de jugar sobre el terreny de joc, i aleshores provar-lo a centrar és una manera de veure el futbol de cara i no haver de girar tant com ho fa un migcampista. I d'aquí que també el provin, assagin amb Frenkie de Jong en aquesta posició de central als darrers entrenaments.
0: Flaqui, et convenç? T'agrada aquesta nova oportunitat per De Jong?
2: No l'acabo de veure. És veritat que hi ha hagut alguns partits amb Països Baixos o fins i tot amb el Barça que ha pogut tenir rol de central, però em costa, tot i que evidentment no seré jo qui discuteixi la visió de Hansi Flick a l'hora de trobar posicions noves per jugadors que potser no contemples en aquelles zones, no? Però jo crec que Frenkie és víctima de la seva inactivitat, primer, del seu baix rendiment quan ha tingut oportunitat en els darrers temps, i al final també de la competència que hi ha al mig del camp. Ara mateix té molts jugadors per davant fins que ell sigui capaç d'assolir una versió bona que li permeti discutir, doncs, en un mig del camp on Fermín i Olmo es disputen un lloc, on Bernal no té minuts, on fins i tot jugadors com Rodri també té alternatives. És que hi ha moltíssima gent al mig del camp, hi ha molt overbooking. Hi ha Gavi, que és un tros de jugador que pràcticament no té minuts i que quan els té doncs, també mossega per quedar-se. No? Així que em sembla que Frenkie és víctima de tot plegat, de la seva inactivitat, del seu baix rendiment quan ha jugat i de la competitivitat que ha instal·lat Hansi Flick amb l'arribada de Rodri al mig del camp.
0: Bruno, tu veus aquesta opció de Jong a l'eix de la defensa?
3: L'hem vist a l'Ajax fent parella amb Blind i amb De Ligt, si no recordo malament, en algun moment fent defensa de 3, fins i tot en defensa de 4, sent un dels dos centrals. Crec que no té els conceptes defensius per ser un central de garanties en un partit top. Ens posem a pensar, per exemple, una eliminatòria contra el Bayern de Múnich, crec que patiria moltíssim. Però és veritat que hi ha molts partits a la Lliga, en escenaris als que has de remuntar, sí que me'l crec especialment, perquè pot donar molt bona sortida des del darrere, especialment conduint. Per tant, pot ser una opció. Crec que a llarg termini, pensant de Jong com a central de futur pel Barça, no és una realitat viable.
0: Doncs veurem quan s'incorpori De Jong ja a la rutina del Barça. Ens diu el Santi que ja està entrenant sobre la gespa i que podria tenir minuts contra el Betis. En quina posició ho farà? Però, Santi, requadrem la informació que ens donaves. Seria una opció com a central, com ho podria veure Flick de cara a les properes setmanes?
1: És una opció i, sobretot, és una opció que creix perquè els darrers dies, els dos entrenaments que ha fet amb el grup, ha assajat de central. Aquesta setmana farà una posada a punt, igual que Rafinha, al marge, i per això s'ha quedat a Barcelona. Però recordar que Frenkie de Jong ja fa una setmana, ben bé, que ha començat a la dinàmica de grup, i pel que em diuen, amb prou bones sensacions.
0: Doncs bones sensacions, apuntem, de De Jong, a veure si es confirmen, i aquest cap de setmana ja el podem veure de nou sobre la gespa. Torna a parlar Lucas Correia, el jugador del Galatasaray, en aquest cop del control sobre el Barça.
4: Sí, sabemos que en mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender, y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
0: Aquest és Lucas Torreia, no Correia. Espero que Cazorla estigui avui també de festiu i no em tregui demà a la secció. Jo crec que a les 12:24 ja és moment d'anar cap a Madrid, no et sembla, Bruno?
3: Som-hi.

0: perquè a Madrid podríem dir ja que definitivament el Dalai Mou ha mort. Un Mourinho hem vist aquest cap de setmana abanderant aquesta creuada del Madrid contra els àrbitres que no sembla tenir final. I el carrusel canalla aquesta matinada ens han explicat l'Anton Meana i l'Héctor González que el comitè tècnic d'àrbitres, dins del comitè hi ha preocupació pel clima que s'està generant al voltant de cada partit contra el Real Madrid, que no entenen les crítiques de l'arbitratge del passat dissabte. I, de fet, Iturralde González ens explicava també al canalla que el que no entenen el comitè tècnic d'àrbitres i el que no entén el propi Iturralde és que s'estigui creant un debat al voltant d'una acció que va estar ben arbitrada.
1: Si entramos ya en hacer críticas de un acierto, es que es una campaña para desviar algo. Por eso te digo que si yo hay un montón de críticas después del Atlético Madrid-Real Madrid, pues bueno, fueron dos jugadas de criterio, que yo sí, para mí eran las dos rojas, pues pasete a una sí, otra no, perfecto, ahí entra ya cada uno, pero hoy es un debate que no tiene fondo, es que no hay debate, es que hoy no hay debate, porque estamos hablando de acierto.
0: Estamos hablando de acierto, deia un Iturralde, que per ell tot això el que explica és que hi ha un relat interessat per part del Madrid i de Mourinho.
1: Lo que quieren hacer es escribir y mandar un relato que no es cierto. Es decir, es hacer ver a su masa social que tenga la percepción de que están siendo perjudicados. Pero esto es muy viejo, pero esto es viejísimo. Ese sentido de no, todos contra nosotros. ¿Cómo que todos contra vosotros?
2: ¿Te parece que ha empezado muy pronto esto o
1: no?
2: ¿O no?
1: No, ha empezado muy pronto porque dentro de dos semanas está el clásico. Y todo va dirigido a ciertos partidos. Esta tendencia de tensionar la relación árbitros Real Madrid, ahora está. Tenemos a un profesional de la tensión, que es el señor Mourinho, el mismo que cuando estaba entrenando al Benfica dijo que el árbitro tenía un papel y que no amonestaba a los jugadores del Madrid. ¿Por qué? Porque quería tensionar el arbitraje cuando estaba en el Benfica. Lo ha hecho en Portugal, lo ha hecho en Italia, lo ha hecho en Inglaterra. No es nuevo. Él juega con esas armas.
0: Anton Meana, Madrid, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Elena?
0: ¿Tú también estás de acuerdo con Iturralde y ha empezado a jugar el clásico Mourinho?
3: Sí, ya ha empezado a jugar el clásico. Para mí es excesivo y comparto la opinión que tenía el otro día la delegación del Villarreal saliendo del Bernabéu de que no pasó tanto en el partido como para que se protestara todo desde el principio. Mandaba a su cuerpo técnico de manera escalonada. Primero va el segundo, luego va el de porteros, luego va Chendo. Es como una protesta, como si fueran relevos en el ciclismo, para presionar al cuarto árbitro desde el principio. Le sorprendió al banquillo del Villarreal, no supieron jugar ese partido, y con uno más, el equipo de Íñigo ni siquiera hizo cosquillas a la portería de Courtois.
0: Un Madrid, Antón, que supongo que ya da por perdido a Vinicius, ¿no? Para ese partido, está muy comprometida su presencia en el Clásico. Nos contaba este fin de semana Iturralde que se espera que sea una sanción entre 2 y 3 partidos, por lo tanto, no podría estar en el Camp Nou.
3: No, para mí es imposible. Yo no veo solución a que le metan menos de 2 partidos. Es que no hay solución. Con lo que pone el acta, con la roja que le han echado, es mínimo 2 partidos y luego le puede quedar alguno más por dirigirse al árbitro de manera incorrecta cuando le han expulsado. No veo posibilidad. De hecho, creo que va a jugar Vinicius titular el miércoles en Roma. El equipo termina el entrenamiento ahora y veo a Vini de inicio en Roma el miércoles porque no va a estar contra el Sevilla el domingo y no va a estar en el Clásico del día 25 en Barcelona.
0: Flaqui, Santi, que encara esteu per aquí des d'Istanbul, us convenç aquesta postura del CTA que vegin millor no confrontar-se directament amb el Madrid davant les constants queixes que està havent-hi per part de Mourinho i del club?
4: Bueno, és que no és nou, el que fa el Madrid no és nou. És veritat que ha augmentat el volum, però no és nou. Ja fa molts anys que, de forma preventiva, la televisió del Club Blanc va alertant sobre àrbitres que els perjudicaran en el partit que estan per jugar, que després, passi el que passi, sempre troben la forma de buscar arguments per defensar aquesta suposada persecució que ells diuen rebre, però crec que va ser el propi Mourinho, que en l'època de Guardiola, després de la final de Copa més talla que guanya el Madrid al Barça, que li donen un gol a Pedrito i que Guardiola diu que critica aquella errada de l'àrbitre, Mourinho va dir que hi havia una nova classe d'entrenadors que eren els que criticaven l'encert. Doncs ara el Madrid em sembla que és el que està fent. Si és que, segons el reglament, el tema Vinicius és vermella claríssima, si el propi Vinicius ho accepta i es li demana fins i tot disculpes. Ara, que no fal, que no s'acabi mai aquesta festa del Negreirato i de la persecució i del CTA i de tot contra tots, etcètera, etcètera. Li va fantàstic, perquè el Madrid va jugar dissabte, va tornar a patir, va jugar malament, però ningú parla de que el Madrid juga malament o de que el Madrid està quart a la Lliga i de que si les coses van com van igual surt del Clàssic a 9 punts. Ningú parla d'això. Es parla d'àrbitres, es parla de Negreira, es parla de persecucions, es parla de robatoris. Ja els hi va bé per dissimular. Com deia Iturralde i el canalla, és de primer de cortines de fum. Per tant, escolta'm, el CT entenc que ja està acostumat. Ara, jo ho deia l'altre dia i van passant els dies i m'hi reafirmo. Al final, a Mourinho no se'l va fitxar ni per arreglar el futbol ni per netejar el vestidor. Se'l va fitxar únic i exclusivament per fer pujar el volum de la crítica arbitral, que és la bandera del mandat de Florentino Pérez.
0: Antón, tú que vives cerca del madridismo y vas todos los días al campo, al Bernabéu, ¿tienes la sensación de que el socio del Madrid, el aficionado, compra esa cortina de humo que dice Flaky?
3: Creo que un sector del Bernabéu sí. Creo que eso no ha cambiado, que Mourinho no convenció a todo el madridismo en su primera época y ahora tampoco. Hay un sector del público que pita al equipo porque no le gusta lo que ve, porque piensa que el Madrid juega mal al fútbol, pero con el fantasma del caso Negreira siempre presente, hay mucho madridista que piensa que hace falta hacer ruido arbitral por todo. Y yo creo que se empieza a embarrar otra vez el ambiente en el estadio. El otro día, digamos que a algunos periodistas, se nos increpó de más en los aledaños, nada reseñable, pero había un ambiente más tenso con la prensa que el que se vivía en la última década, ya sea con Zidane, con Ancelotti, con Alonso, con Arbeloa. Si el entrenador señala a los medios, los que le compran el discurso señalan a los medios, y creo que esto va a ir a más porque futbolísticamente hablando el Madrid no invita al optimismo. Entonces, en cuanto el Madrid se aleje más del Barça, el ruido arbitral y mediático va a ser mayor desde el cuerpo técnico.
0: ¿Os increparon, Antón, antes o después del partido?
3: A mí antes, por ejemplo. No tiene nada, no quiero ser yo la víctima, pero lo cuento como detalle y en el Ketty Yugas, que es un poco un programa en el que hablamos de manera casi familiar. Pero eso de impresentable, pues eso que no te lo gritaban desde hacía una década, pues te lo vuelven a gritar camino del estadio. Sí que percibí más tensión que en los últimos años y creo que no es casualidad. Creo que si tú alimentas un caldo de cultivo en contra del estamento arbitral y en contra de la prensa, si los tuyos ven a un árbitro o a un periodista, es normal que les increpen. Repito, no deja de ser un grito sin importancia, pero me llamó la atención. Dije, qué casualidad, que llevábamos una década tranquilos en el estadio y ha vuelto Mourinho y se acaba esa paz. Repito, el problema del Madrid es futbolístico. Creo que el Madrid no está jugando al fútbol, creo que el Madrid va muy lento con el balón, creo que no tiene ideas, que Mbappé está mal delante de la portería, pero eso no lo va a solucionar rajando de los árbitros antes y después de los partidos o callándose, como el otro día, que había 68 periodistas en una sala de prensa, estaba la BBC, estaba la Gacheta, estaba el Guardian, los medios más importantes del mundo esperando a un entrenador que no fue a la sala de prensa. Y no había pasado, repito, en 13 años. Zidane salió siempre, Ancelotti siempre, Alonso siempre, Benítez siempre, Lopetegui siempre, Arbeloa siempre. Bueno, no sé, creo que era mejor ser de Special One por ganar que ser de Special One por no ir a sala de prensa.
0: Pues sí, esperemos que totes les protestes es quedin aquí, que no vagin a més, com això que ens ha explicat l'Antón. Antón, te agradecemos que aquí en la familia, como dices, del Ketty Yugas, que nos contamos todo, también nos hagas llegar lo que nos pasa en el día a día, que al final también acaba repercutiendo en nuestro trabajo.
3: Bueno, esperemos que no vaya más, pero en la primera época hubo momentos de tensión, hubo compañeros a los que les acompañaban al coche después de los partidos, o sea, han pasado muchos años, pero la primera época fue muy tensa, muy tensa. Y creo que al Madrid le ha ido muy bien alejado de la tensión. Es verdad que lo han elegido, es verdad que Florentino eligió a Mourinho cuando había más opciones, es verdad que no hay una unidad clara dentro del club. La cúpula Florentino, la gente que rodea al presidente, son muy de este José Mourinho, pero hay trabajadores históricos del club que no comparten esta idea, que no le compran el discurso. El debate de la grada también está dentro del club, pero es que vamos a ir capítulo a capítulo. Mañana en Roma va a ser un paseo para Mourinho, le van a recibir como al emperador, después de lo que hizo en el equipo giallorosso ganando la Conference, creo que fue, y mañana va a ser un Mourinho diferente. Pero en la previa del Sevilla seguro que habrá ruido, y la semana del Clásico puede ser insoportable mediáticamente hablando.
0: Pues lo contaremos, pase lo que pase aquí en el Ketty Yugas. Antón Meana, muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
3: M'encanta. Un beso, Elena. Fins mañana.
0: I Flac i Santi, us alliberem ja. No sé si teniu ja decidit el restaurant on dinareu avui.
4: Doncs ha vingut Santi Ovalle amb una guia ja feta.
5: Feu free tour. Feu free tour.
4: Que inclou visites culturals, visites gastronòmiques i, evidentment, també la feina.
5: I d'oci?
6: Sí, però... no? Crec que aquesta guia, que per cert podreu escoltar avui a la graderia, perquè no és una guia per nosaltres, sinó per informació de servei per tothom qui vulgui. Si voleu, la recuperem demà al que t'hi jugues, també.
0: Sisplau.
6: Crec que el Flaqui me l'ha tirat tota per terra.
5: No. Sol passar, això.
4: En cap cas.
6: Jo li he dit, mira, podríem anar... Saps què? M'ha dit, saps què? A l'hotel.
4: Jo només l'he alertat que aquí les distàncies són grans. Hi ha molt trànsit i no és fàcil anar d'una mesquita a un palau que estan allunyats bastant. Perquè, vulguis o no, Santi, també hem vingut a treballar.
0: Exactament.
4: Però vaja.
5: Si no, el gimnàs de l'hotel, ja està.
7: Mira en preus, sí, del tema, del tema no aquest, mai. Santi.
5: Sí, a mi també, Santi. Mira
7: en preus.
5: Jo, a mi també,
7: sí,
5: Santi.
7: A tu.
5: No, però jo tinc un altre tema.
6: No sé si arriba per tant la vaca.
0: Santi, Flaqui, gràcies. Us escoltem a la graderia del balcó avui amb l'Anna Palet.
6: Està aquí suant Jordi Orós, que creia que li havien perdut la maleta i que s'havia d'anar a buscar-la a l'altra punta d'Istanbul.
4: Ha aparegut.
0: Això són els miracles del dilluns 11 d'octubre. Gràcies.
4: Milagre del Bósforo.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Aut Grau. Aut, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Elena.
0: Comencem destacant que el Betis ha superat el Madrid a la Lliga.
9: Els de Manuel Pellegrini van derrotar per 5-2 a Osasuna amb doblet Disco i es col·loquen tercers amb un punt més que els de Mourinho. Llevant i Sevilla tanquen avui la vuitena jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: Ja tenim horaris de la jornada 12.
9: El Barça visitarà l'Atlético el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. El dissabte 7, l'Espanyol jugarà a les 4 i quart a casa. Contra el Deportivo i el Madrid visitarà més tard a les 9.
0: El Manchester City a la Premier goleja a Anfield.
9: L'expulsió de Gravenberg a la segona part va provocar la reacció dels Sky Blues, que van derrotar els Reds per 0-3 amb gols de Haaland, Doku i Cherki. Els de Maresca són líders de la Premier League amb 6 victòries en 6 partits.
0: En bàsquet, gran victòria del Barça al Palau.
9: 89-86 contra València Bàsquet en la tercera jornada de la Lliga Endesa. Així valorava Sekulic que 8 dels seus jugadors estiguessin per sobre dels 10 de valoració.
10: Sí, realment és important, i sobretot el més important és veure que tots els jugadors saben que han d'ajudar a l'equip, que no només vol dir anotar punts, fer punts, sinó també hi ha altres coses, i ells això ho saben, en són conscients, i crec que és el que més ajuda a l'equip a la llarga. De totes maneres, sí, estic content de veure estadístiques així.
11: Yes, it's very nice to see stats like this.
9: Manresa, Joventut i Lleida van tenir menys sort amb derrotes contra Madrid, Baskonia i Obradoiro, respectivament. I deixen fer un apunt més, Elena, en clau bàsquet, i és que el Barça-Saragossa de la jornada 5 de l'ACB ha canviat d'horari, estava programat pel diumenge 25 d'octubre a les 12 i ara serà el dissabte 24 a les 9.
0: A motociclisme ja hi ha campió del món en Moto3, Máximo Quiles, i en hoquei patins la selecció espanyola femenina guanya el seu 9è mundial.
9: Victòria de les de Sergi Macià per 1-3 davant de l'Argentina en la final disputada a Paraguai.
0: Gràcies, Aut. Anem al quiosc.
8: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, muy buenos días, Elena. Era el primer partido después del castigo y el City encontró el premio con una contundente victoria en Anfield sobre el Liverpool. 0-3, un triunfo que, como recoge el diario Manchester Evening News, provocó altercados, ya que los aficionados de Liverpool se enfrentaron con la policía, que se vio obligada a desplegar hasta gas pimienta, según escriben Chris Slater y Greta Simpson. Tras una primera parte sin goles, el City acabó silenciando a la afición local, se lee con una victoria por ese contundente 0-3 después de que Liverpool se quedara con 10 jugadores por expulsión de Gravenberg, que vio dos amarillas. El primer partido del City desde que fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League terminó en victoria, escribe Finn McNulty en la BBC, aunque precisó que persiste la sensación de que esta temporada está en el limbo mientras el City espera su castigo, con la posibilidad aún de expulsión de la Premier, descenso o deducción récord de puntos. Un ambiente, y acabo, un ambiente explosivo. Tensión, pancartas con la palabra trampa y plátanos inflables. Así recibe Anfield al City, recalca Bill Hambin en su crónica para The Guardian, quien indica que había una tremenda sensación de injusticia y miles de aficionados de Liverpool querían expresarla.
0: Bruno, no sé si tens la sensació, gràcies Marcos, que aquestes protestes contra el City s'aniran repetint setmana rere setmana.
7: A veure, realment el Liverpool és un dels equips que segurament ho ha patit més, el fet que hagi pogut fer trampes, segons aquesta comissió de la Premier League, el Manchester City, perquè moltes lligues les ha lluitat amb el Manchester City precisament. Val a dir que moltes de les pancartes tenien molta gràcia, jugant amb lletres de les cançons d'Oasis, que estava, per exemple, allà el Noel Gallagher mirant-se el partit. Hi havia algunes de molt ingenioses, i sí que crec que tindrà recorregut. També és veritat que crec que anirà endavallada, és a dir, el Liverpool, pel rival que és del City, estava clar que ho faria, el que faria aquest cap de setmana. Crec que veurem durant tota la temporada pancartes, però que anirà, serà un de més a menys claríssim.
0: I protestes a banda, per tu va ser un cop dur, ens explicaves a Carrusel, no?, pel Liverpool d'Iraola.
7: Sí, sobretot perquè va començar bé la segona part, fins al minut 70 més o menys el partit està empatat a 0. Hi ha tres aturades de Donnarumma només començar la segona part, que són bestials, i que li dona l'opció al City de mantenir-se en partit, de mantenir-se viu. Entra Doku i canvia el partit absolutament, provoca l'expulsió de Gravenberg, que intervé a l'acció del gol de Haaland i marca un golarro per fer el 0-2. Per tant, l'inici d'Iraola no ha estat fàcil. També és veritat que el 0-3 em sembla una mica enganyós pel que vam veure al partit.
0: Doncs veurem com va evolucionant la Premier, a veure si remunta el vol aquest Liverpool d'Iraola i si, com diu el Bruno, aquestes protestes es queden aquí perquè era un City-Liverpool o si són una constant ja també, no? Aquí estem instal·lats amb el cas Negreira, doncs allà al cas City veurem com avança.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
0: I en ple festiu, a Napalet, els oients estan ben actius.
14: Estan ben actius perquè, clar, serà festiu, però demà tenim Champions, venim de l'expulsió de Vinícius al Bernabéu, hi ha molta teca, evidentment la gent comentant-la al xat del YouTube del Que t'hi jugues, on sempre ens poden trobar, és igual que sigui festiu, que allà sempre emetem, igual que a Twitter i a Facebook, i també tenim actiu el WhatsApp del programa, el 606-32-72-11. De fet, ens envia una nota de veu al Juan Carlos parlant de Mourinho.
15: No iba a tardar mucho en aparecer el verdadero Mourinho. En el momento en el que le fueran mal las cosas, ya toda la culpa de los árbitros y de la Liga Negreira, y todo es de culpa de los árbitros para justificar su falta de juego, porque el Madrid realmente lo que hace es que no juega a nada y desvía la atención a través de los árbitros. Eso es lo que pasa.
14: Així que molt ben resumida la situació del Madrid pel nostre oient, pel Juan Carlos.
0: Primera cortina de fum, com deia el Flaqui. Vinga, va, que són les 12:42 i ens espera l'Àlex Dalmas.
8: Del Masterclass.
0: Àlex, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Tu tampoc ets dels que fas festa avui, també aquí fidel a la teva cita amb el que t'hi jugues, i amb tu volem parlar d'aquesta baixa de Rafinha, que el Barça de moment ha complert amb nota amb la seva absència, perquè va ser Gabriel Jesús l'encarregat de substituir-lo aquest passat cap de setmana contra el Getafe, i va respondre amb bon partit i amb gol, Àlex.
16: Sí, per mi fa un partit excel·lent, Gabriel Jesús. Mira, jo crec que una de les claus d'aquest Barça, d'aquesta tercera temporada de Flick, ha estat la bona adaptació de Rafinha, i ha estat que Rafinha dona moltes coses a l'equip, no? Veiem un equip que pressiona molt millor, un equip que, a més, manté la rematada que tenia amb Lewandowski o amb Ferran, un equip que és molt més mòbil a la seva punta d'atac, i, per tant, replicar tot això no era gens fàcil, però crec que Gabriel Jesús ho fa força bé, o gairebé al nivell de Rafinha, eh? No poder... en aquest nivell de finalització, de qualitat, però vam veure un Gabriel Jesús amb molta mobilitat. Fixa't que fa 37 intervencions en els 81 minuts que juga, però és que les fa en moltes zones de camp. Són 6 recuperacions altes. El segon gol, el gol que ell fa, és una recuperació seva al pic de l'àrea. El primer gol i el segon, tant el que fa Gordon com el que acaba fent ell, comencen en una desmarcada on ell genera l'espai, i per tant el vam veure molt bé. A més, si sumem que va fer dos xuts, va fer un gol, va acabar marcant, crec que la seva finalització en el gol és de molt nivell, de molta qualitat, per tant és molt bona opció. Quan va arribar aquí, la incògnita era el seu estat físic, però veient els partits que ha jugat i veient que està bé, crec que és un davanter de molt nivell i crec que és un davanter amb el qual es podrà rotar a Rafinha amb totals garanties.
0: Ara, Àlex, parlaves també d'Anthony Gordon. L'anglès va marcar el seu primer gol després de quatre assistències. També et va convèncer, Àlex?
16: Sí, sí, ja em convencia. Era qüestió de temps. Jo crec que Gordon és un jugador amb gol, amb molt més gol del que la gent es pensa. Crec que ho acabarà demostrant, no? L'altre dia doncs, obre la llauna i fa el seu primer gol. Crec que li anirà molt bé per la confiança. Però Flick confia molt en ell i crec que el partit de Gordon és la demostració de que per què Flick el posa per davant de Adeyemi i d'altres opcions. És un jugador molt rigorós en la posició, sempre manté l'amplitud màxima, és un jugador que pressiona molt bé, que sempre fa desmarcades de ruptura, li arribin o no li arribin la pilota. És a dir, és d'aquests jugadors que, a part de la qualitat individual i d'aquest bon 1 contra 1 que té i aquest dinamisme, sumen perquè el joc flueixi molt millor. Fixa't que va jugar 70 minuts i va recórrer 8 quilòmetres. És una distància molt considerable per als minuts que va jugar. És un jugador que per al futbol col·lectiu del Barça ara mateix és molt important.
0: Set canvis va fer Flick de Sevilla a Getafe, però és cert, Àlex, que es manté la solvència de l'equip i sobretot aquesta efectivitat golejadora. Ara en parlàvem de Gabriel Jesús i de Gordon.
16: Sí, sí, sí. No arriba a la mitjana. Crec que la mitjana actual del Barça està sobre els 4 gols en aquest inici de Lliga. No va arribar, però són 3 gols, porteria 0 i moltíssima solvència. Sense el jugador, Rafinha, que és el teu màxim golejador i el que ha fet el 35% dels teus gols. Per tant, molt bona nota. A més, el Barça va generar 23 xuts. Va ser el partit on va batre el rècord de possessió de pilota, també perquè el Getafe no la volia, però molt domini posicional. Bé, jo crec que són molt bones sensacions, tenint en compte tots els canvis que tu dius, de que el Barça, jo crec que és una demostració de que el Barça 2026-2027 té una plantilla molt àmplia, probablement la més àmplia de totes les tres temporades de Flick i la de més nivell.
0: No troba ni a faltar gairebé a Lewandowski i Ferran. Potser en algun tram de la temporada ho farà, Àlex, però ara gairebé ningú se'n recorda d'ells.
16: Sí.
0: Amb la boca amb la boca petita.
16: Exacte, sí. A veure, vindran curves, segur, i segurament hem d'estar preparats perquè Rafinha doncs, algun dia falli tres ocasions de gol i on el Barça li costi més marcar les ocasions que genera. Però, home, totes les sensacions són boníssimes. Jo crec que amb l'adaptació que hi ha hagut de Rafinha, amb l'adaptació de Gordon, amb aquesta nova manera de jugar, amb la incorporació de Xavi Espark, que és un lateral que està sorprenent, amb Rodri, que et permet coses noves. Una de les coses que vam veure l'altre dia és que el Barça va jugar amb dos mitges puntes curts. Va jugar amb Dani Olmo i amb Gavi, però jugant molt per davant de Rodri. Això t'ho permet Rodri, no t'ho permetia la temporada passada les altres opcions. Crec que té moltes més variants i segur que vindran els moments més difícils, però jo soc molt optimista.
0: I de cara a demà, Àlex, aquest partit contra el Galatasaray, ens deia el Bruno que per ell el Barça és clarament favorit. No sé quin atac, sobretot, t'esperes de l'equip de Hansi Flick.
16: Sí, coincideixo amb el Bruno, clarament favorit, perquè té molts noms, però diguéssim que té poques estructures d'equip, no? És un equip que defensivament, sobretot, se li generen ocasions amb facilitat. L'altre dia acaba guanyant, però molt, molt al final. A més, Osimhen, que és el seu jugador, doncs arriba després de lesió. Molt favorit. Quin atac m'imagino? Jo crec que repetirà amb Gabriel Jesús, tot i que no descartaria Dani Olmo, però vaja, si me l'haig de jugar, crec que posarà Gabriel Jesús i que veurem a Gordon i la mina a les bandes. Crec que Gordon és molt important, crec que Gordon el veurem a tots els partits de Champions i crec que és un futbolista que Flick té entre els intocables a Londres.
0: Àlex, deixa'm que et pregunti per una informació que ens ha explicat el Santi Ovalle a l'inici del programa. Ens ha dit que Frenkie de Jong ja ha provat com ha estat assajant com a central en aquesta última fase de la seva recuperació, que Flick ho veu com una opció factible, sobretot també tenint en compte l'overbooking que té al mig del camp. T'agradaria, t'imagines, veure de Jong de central en aquest equip?
16: M'agradaria veure'l. Crec que té qualitats com per fer-ho. A mi, sabeu que és un jugador que sempre m'ha agradat, i per tant crec que veure'l en un lloc a l'equip sempre m'agrada. Com a central tinc els dubtes de que amb aquesta exigència de Flick, de la línia defensiva tan alta que pugui tenir la coordinació, però amb sortida de pilota seria magnífic, seria la manera de donar-li una mica d'aire cobertí sense carregar a Eric, perquè Eric l'estem veient al lateral dret, al central esquerre. Crec que és una opció que pot sumar i que li pot servir per tenir minuts, perquè la posició de 6 amb Rodri i Bernal està molt ben coberta i a tot el mig del camp també. Per tant, sí, tinc ganes de veure'l, crec que ho pot fer bé, sobretot en partits on el Barça sigui molt dominador, molt favorables a casa.
0: Doncs veurem. Quan torna De Jong, ens ha dit el Santi que tant ell com Rafinha ja estan fent treball sobre la gespa avui a la Ciutat Esportiva i que se'ls espera que estiguin disponibles almenys aquest cap de setmana pel partit contra el Betis. Àlex Dalmas, moltes gràcies per haver estat uns minutets aquí amb nosaltres al Que t'hi jugues.
16: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: 12:49. I avui també hi ha futbol. Nil Solà, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal, Helena? Molt
0: avui
5: bon dia.
0: Avui hi ha un Tenerife-Girona, amb un Girona que necessita sumar de 3 per tornar a recuperar posicions de play-off.
5: Sí, està en una bona ratxa el Girona, 13-18 des que es va tancar el mercat. Evidentment necessita la victòria a Tenerife. Ara mateix el Girona és 7-14 punts, a només 2 de l'Sporting i el Sabadell, que marquen les primeres posicions de play-off, i a 7 punts de l'Almeria. És a dir, que si el Girona guanya avui a Tenerife, es posaria a 4 punts de l'ascens directe. A la prèvia del partit, Quique Álvarez reconeixia la importància i el bon record de tornar a Tenerife. El Girona va pujar, però, evidentment, això avui no et garanteix res.
17: Estem a segona i el nostre objectiu és el que és. Hem de ser ambiciosos, afrontar el partit pues, d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim. Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'alguna cosa. Però com no servirà de res, és veritat que és un record maco i proper i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
5: Estuani i Justin, les úniques baixes que té el Girona per aquest partit. Ja ha recuperat tots els internacionals que no va poder tenir en els últims dos partits contra l'Albacete i Mallorca. Per cert, avui Estuani, que fa 40 anys.
0: Això t'anava a preguntar, ara ho estava buscant.
5: Està jugant molt i molt poc aquesta temporada, té ara problemes musculars, evidentment l'edat...
0: Què vols dir?
5: Bueno, que l'edat es nota, 40 anys, Bruno.
7: Què vols dir?
0: No. Això li pregunto, què vols dir?
5: Que 40 anys es noten.
0: Bona collita del 86.
7: Tant de bo tingués 40 jo.
0: Els 40 d'Estuani, no?
7: Bueno, això, vamos, ho signo, vamos.
5: Els d'Estuani, segur.
0: Una jornada que també ha deixat la victòria del Sabadell a Ceuta per 1-2, un Sabadell que és 5è ara mateix, a expenses del que faci avui el Girona a Tenerife, i que també ens ha deixat, ho sento, Bruno, el triomf de l'Andorra 1-0 contra el Castelló.
5: Anaven molt pujadets, aquests del Castelló.
7: Calma, calma, tenim un play-off encara.
5: Home, clar, play-off, clar que el fareu.
0: Vinga, que com diu Quique Álvarez, queden uns 7 mesos, això. O així, diu, no? Més o menys. Qui està d'enhorabona és l'associació esportiva Prat, que després d'eliminar el Sant Rafel d'Eivissa, golejant-los de nou per 5-0 a la ronda prèvia de la Copa del Rei, han certificat que jugaran per tercera vegada a la seva història la fase final de la Copa. I aquest cop encara serà més especial perquè ho faran contra l'Atlètic Club. Serà la primera vegada que els pretencs s'enfrontin a un equip de primera divisió. Ells juguen la Lliga Elite, la màxima divisió del futbol català, i jugaran contra tot un primera com l'Atlètic de Bilbao. Vivint l'alegria de l'equip del Prat ahir a la tarda, i va estar amb ells la Sierra Chávez.
18: Què tal, Helena? Bona tarda. Soc amb Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei i que s'enfrontarà a tot un Atlètic Club. Carlos, què tal, com estàs?
19: Doncs molt bé, molt contents, amb ganes de que arribi ja el dia i disfrutar i gaudir.
18: Què significa per vosaltres jugar contra un equip com és l'Atlètic Club de Bilbao?
19: Bueno, jo crec que serà un, bueno, és un regal, no? També el treball de l'any passat i serà una cosa que no oblidarem mai.
18: Final ahir, 5-0, ja només començar, primer gol als primers minuts, en quin moment veu dir que avui ens classifiquem per la Copa del Rei?
19: Bueno, encara que teníem l'eliminatòria com de cara, teníem en tot moment a la ment que no se'ns escapés i continuar ficant gols i que el somni que pogués arribar, clar.
18: Perquè com s'afronta un partit com el d'avui, sabent que t'espera un rival de primera divisió, un rival com és l'Atlètic Club, per un grup de gent com vosaltres, que al final sou tots treballadors, que jugueu a Lliga Elite, com afronteu una setmana com aquesta?
19: Sobretot amb il·lusió. És un regal, ja dic, és per gaudir i igualment anirem a competir, però és això, amb molta il·lusió i amb ganes.
18: Ara, abans, teniu bastants partits abans del partit contra l'Atlètic. Com heu d'afrontar aquests partits per no perdre la vista tampoc en la Lliga?
19: Home, nosaltres el que hem d'estar centrat amb la Lliga perquè és la nostra competició i hem de fer el que faci falta perquè no es noti aquesta fatiga de minuts i els partits entre setmana i tot això.
18: Bueno, ja s'ha vist avui també que teniu un bon fons d'armari, que ja es poden fer rotacions. Això també és important de cara a aquestes setmanes?
19: Home, és importantíssim. Ara que tenim tanta acumulació de minuts i partits entre setmana, poder comptar amb tothom i que ho faci bé i que competeixin com ho estan fent fins ara és superimportant.
18: És una llàstima per això que el partit contra l'Atlètic no es pugui jugar aquí al Sagnier.
19: Home, sí, a mi m'encantaria que fos aquí amb la nostra afició, no? Amb la nostra gent. Però, clar, per el tema de logística, imagino, i d'aforament, doncs crec que no sé on jugarem encara, però és una llàstima.
18: Quina crida feu a la vostra gent?
19: Que vingui tothom que pugui, que gaudeixin, que nosaltres ens deixarem la pell per ells i així tot l'any.
18: Doncs Carlos García, un dels capitans d'aquest Prat, que s'ha classificat per la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Moltes gràcies i enhorabona.
19: Gràcies.
0: Prat Atlètic Club, el proper 29 d'octubre a la Copa del Rei. Una llàstima que un partit històric pel Prat no es pugui disputar a casa seva, al municipal Sagnier, perquè no compleix els requisits que demana la federació per la competició, per un partit de Copa del Rei, així que el partit s'haurà de jugar a l'Hospitalet. I Albert Llimós, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Elena.
0: Potser també hi ha canvi d'escenari per l'Europa Sant Andreu, que es podria acabar jugant a l'RCD Stadium.
5: Sí, el dia 15 de novembre, el cap de setmana aquell, no hi ha partits de primera divisió, hi ha recés pels partits de seleccions, i l'Espanyol no juga fins al 29 de novembre contra el Getafe, per tant, una bona ocasió doncs, per disputar un derbi barceloní, en aquest cas entre Europa i Sant Andreu, que sempre s'han quedat curts, no? Quan s'han jugat al Nou Sardenya i quan s'ha jugat també al Narcís Sala, ha quedat curts els dos estadis. L'Europa, a més, juga a Can Dragó amb només 3.000 localitats, per tant, encara més curt. I l'Europa ja fa temps, quan han avançat els companys d'Esport 3, doncs fa temps que estan doncs, amb negociacions amb l'Espanyol. Avui hi ha una reunió important de la Junta Directiva de l'Europa per intentar acabar de decidir i tancar aquest tema. Què passa? El primer, que hi ha unes despeses d'uns 40.000 euros d'obrir l'estadi del RCD Stadium, per tant, això ho hauria assumir el club escapulat, de Gràcia, i a banda, també decidir quina part es quedaria l'Espanyol, que vol un petit benefici, no?, pel fet de donar aquesta possibilitat que l'Europa, equip de primera federació, jugui el derbi contra el Sant Andreu. De moment hi ha bona predisposició, molt més que altres equips. L'Europa ha tantejat també, per exemple, el Sabadell. El que els demanaven inicialment era inassumible, més de 100.000 euros per jugar aquest partit a Sabadell, i també el Barça pel Joan Gamper, i tampoc no hi ha hagut bona resposta en aquest sentit. Sí que amb l'Espanyol sembla que van encaminar les coses. Avui reunió important, doncs, com et deia, per acabar de definir aquesta situació per part de la Junta Directiva de l'Europa. S'ha de posar, això sí, 7.000, 8.000 espectadors mínim perquè surtin els números. Per què? Doncs perquè l'Europa al final vendrà unes entrades, hi ha un perill, i per això també es vol decidir què es fa amb això, que és que hi hagi més aficionats del Sant Andreu que l'Europa. La massa social de l'Europa són 3.700 socis, el Sant Andreu té 6.000 abonats. Per tant, l'Europa, una de les idees que té sobre la taula és obrir només un sector d'uns 3.000 aficionats pel Sant Andreu, entrades de 25 euros, menys les primeres, l'equivalent a les que cedirà el Sant Andreu a l'Europa, doncs que serien de 15 euros, i amb això fer caixa. Un exemple de com per on poden anar les coses contra el Saragossa, l'Europa el rep el dia 23 d'octubre. L'Europa ha vengut 700 entrades a 25 euros, són de 17.500 euros, per tant, si s'aconsegueix vendre aquestes 3.000 localitats de gent del Sant Andreu, més els aficionats locals, que potser hauran de pagar una mica, més aficionats una mica d'altres equips que vulguem viure aquest derbi, doncs podrien sortir els números per l'Europa.
0: Doncs veureu on s'acaba disputant aquest Europa-Sant Andreu. Home, faria goig, eh? Un partit de futbol català d'aquest nivell jugant-se a l'RCD Stadium. Veurem amb quants aficionats a la grada. Gràcies, Llimós. Nosaltres fem una petita pausa, butlletí informatiu, i seguim endavant amb el que t'hi jugues.
20: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: L'any 1979 s'estrenava al Teatre Lliure de Gràcia La vella Helena, dirigida per Pere Planella i Carles Puertolas, amb escenografia de Fabià Puigcerver i un gran repartiment, amb noms com Anna Lizaran, Imma Colomer, Muns Alcañiz, Lluís Omar o Juanjo Puigcorbé. Ara que el Lliure celebra el seu 50è aniversari, la companyia dirigida per Miquel Masfiol ha volgut recuperar l'esperit dels primers anys, quan no hi havia separació entre la vida personal i la professional, quan tot es compartia i es debatia. Tothom feia de tot i ho feia amb passió. Per això, Mel Salvatierra, Lluís Oliver, Carme Milán, Gerard Franc, Núria Vinyals, Jordi Cornudella i Sergi Boquer es van instal·lar durant 39 dies i 39 nits al Teatre Lliure. I el fruit d'aquest treball intens i col·lectiu és el que veiem a Tot fent la vella Helena. Veiem com es fa un espectacle, com es construeix des de dins, i tot això sense deixar de banda l'opereta de Jacques Offenbach. La direcció musical és de Pablo Ruz.
2: Qui vol anar a la casita del Bad Bunny tenint Offenbach, també aquest.
1: Miquel Mas ha volgut fer una oda a la col·lectivitat i una frase de Fabià Puigcerver presideix l'escenografia del Teatre Lliure de Gràcia. Què es pot esperar d'una colla de franctiradors que fan del teatre una manera de viure i del lloc de treball la seva pròpia casa?
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

Si la teva màxima és pensa en global, actua localment, el teu programa es diu Aquí Barcelona. Actualitat, entrevistes i notícies de quilòmetre zero. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor. Cada matí a partir de les 11 al 103.5 FM de Barcelona i al 104.4 de la Catalunya Central. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: Totes les vides tenen música i lletres.
1: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, molt poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sola dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps.
0: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
3: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: I en aquesta hora de Què t'hi jugues no podríem tenir millor companyia. Andrés, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Te has escapat de l'exposició que tens ara
5: sí,
3: a l'IMAX?
5: Lo hemos hecho nosotros, que está muy bien, está muy bonita, ¿eh? Todavía no he conseguido marcar mi propio gol.
3: Bueno, doncs segueixo intentant.
5: Que llevo intentándolo y no hay manera de meterla por la escuadra. Oye, pero lo que os divertís mucho es ahora viendo el Madrid, ¿eh? Que os veo que estáis a tope, que ahora que si uno va en bicicleta, que si el otro tiene que prohibir no sé qué, que si pierden... Pues ya veo que en el Què t'hi jugues habéis hecho una canción sobre el tema, ¿no?
3: Estem entretinguts, sí.

0: No, espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: Qué grande.
2: Josep, podem explicar la intrahistòria d'aquest gag?
3: Sí, sí, clar.
2: A la reunió, l'Helena ha dit, per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit, canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
1: Molt llaminera, aquesta cançó.
3: Y otra cosa que hicisteis precisamente fue hablar de mí. Pero, claro, aprovechasteis que veníais a hacerme un poco de publicidad para sacarme una entrevista, que esto, que ya lo conozco.
4: Home,
3: yo, ¿eh?
4: T'agraïm sempre els minuts que ens dediques al que t'hi jugues, sí. Però vas estar molt ben acompanyat amb, sí, el Sique, amb el Flaqui, amb el teu alter ego, amb el nostre Iniesta.
3: Nos queremos mucho, ¿eh? Con Flaqui nos queremos mucho. De hecho, fíjate, si van a ser 10 minutos de yo diciéndole al Flaqui lo que le quiero y lo que me emociono cuando veo mi gol. Ya verás. Escucha.
2: Ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil. Què tal? Com estàs?
5: Hola, què tal, Siki? Molt bon dia.
2: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona. Sí. Immersiu, molt guapo. És una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
5: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol de Stamford Bridge, sí. Que ha quedat a prop, de fet, un 90%.
2: No. Si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
1: Correcte, no hauria existit ni triplet, ni sextet, ni res.
5: No hauria existit res, tampoc m'haurien fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes, pell de gallina, i doncs millor acompanyants impossible d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador de Stonebeck, que ara mateix els hi trasllado els auriculars i ja us escolten en directe el que t'hi jugues a ser català.
2: I estigueu atents perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar i és ideal per nens i grans.
6: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè pues, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
2: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
6: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir, a partir del gener, altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport, però també a la cultura, i de poder, sobretot, tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
2: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaqué. Flaqui, fa il·lusió, no?
1: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
3: No. Sí, la verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
3: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se ha hecho esto, de verdad.
2: Andrés...
7: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
7: Bueno, buena imitación.
3: Encantado.
2: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionat Flaqui en el bar quan hemos puesto ese momento.
7: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
1: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
7: Sí. De esos momentos que uno, pues... O sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento vivido, es único.
2: A l'exposició, ho hem vist a les imatges del VAR, podeu intentar imitar el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge i també el de la final del Mundial. Andrés, ¿alguien de tu familia lo ha hecho y ha conseguido marcar en Stamford Bridge o en Johannesburgo?
7: No, de momento no lo he visto y yo tengo que ser sincero, yo lo he probado y no lo he hecho.
2: No me digas. Pero
1: bueno, tú ya metiste el que tenía que meter.
2: Vale. Tú has hecho de Iniesta en la exposición y no has metido el gol de Stamford Bridge y tampoco el de España en la final del Mundial.
7: Sí, pero yo ya lo hice para que ahora pudieseis hacerlo.
1: Es bueno que esté.
7: No, tengo que intentarlo. No me gusta perder.
1: Oye, Andrés...
2: ¿Ni ahora tampoco?
7: No, tampoco.
1: Andrés, ¿qué supone para ti esta exposición, este recorrido por tu trayectoria, con los buenos e inolvidables momentos, también con algunos momentos malos que tuviste y pudiste superar, que también se convierten en ejemplo y que dejas también como legado?
7: Bueno, pues es un poco... A ver, los que somos de... más o menos la misma época y los que me habéis conocido durante todo este tiempo, pues bueno, sabéis que tanto lo bueno como lo menos bueno siempre lo he intentado transmitir con mucha naturalidad, y este pues es un recorrido para eso, ¿no? Como decías al inicio, no solo para las personas que vivieron a lo mejor momentos que se van a encontrar, sino a nivel familiar, a nivel de... Bueno, un chico, como he dicho muchas veces, con un sueño de ser futbolista, que se fue de Fuentealbilla a Barcelona y que ha ido pasando pues diferentes etapas de su vida, sin rendirse nunca, confiando en sí mismo siempre y con el sueño i la il·lusió de convertir-se en futbolista.
2: A Iniesta el podeu veure, a part d'escoltar el live del Que t'hi jugues, tindrem temps de parlar amb calma amb ell, d'aquesta nova etapa que obre com a entrenador. En tus primeros pasos en los banquillos, ¿estás percibiendo buenas sensaciones?
7: Pues sí, la verdad que me está gustando mucho trabajar en equipo, estar con los jugadores. Bueno, también el proyecto en el que estoy, pues hay muchos chicos jóvenes y bueno, con muchas ganas de aprender. Y al final yo creo que cuando has vivido como futbolista tantas y tantas situaciones, ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de vestuario, pues yo creo que se pueden transmitir, se pueden aportar, y eso es muy bonito. Sí que es verdad que en estos primeros partidos estar en el banquillo de entrenador pues estresa un poco, más que cuando jugaba, pero bueno, tengo que tranquilizarme y aprender también de ese proceso. También pues ahora en octubre tengo que empezar la última etapa del curso, el PRO. Y en ese proceso de aprender, de evolucionar y bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
2: Anda que no molaría entrenar a este Barça, ¿eh?
7: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría.
2: pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
7: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que... Pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
1: Oye, déjame preguntarte por Lamine, tú que conviviste, las comparaciones ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? Pero tú conviviste muchos años con Messi, ¿Lamine le ves rol de Messi, entiéndeme, salvando las distancias?
7: Bueno, yo creo que especial, un jugador especial, único con su edad, ya diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, a la selección. Bueno, yo creo que tanto para Lamine como para todos estos chicos jóvenes que ya han ganado cosas y que son importantes, el reto que tienen por delante es cada año igualarlo, ser mejores, ¿no? Esa es la exigencia que se van a ir encontrando durante las temporadas y eso, pues bueno, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
2: Andrés Iniesta, gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona fins al gener i amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo.
4: Sempre és emotiu recordar Iniesta i ja si el sumem sí. Al binomi Flaky, doncs què t'he d'explicar, Andrés?
3: Es que no hay errores, no hay errores. Y de hecho, si hubiera habido, pues habrían salido en la sección del Cazorla.
4: Això segur, perquè els que el Xavi s'escolta tot.
3: Se lo escucha todo.
4: L'últim segon que queda allà abans del butllet informatiu.
3: Ahí si hay una pifia, pues ahí, ahí está el Cazorla, que dice lo del que tijú, a que tijú has leu cagat, ¿no? Es eso.
4: Alguna cosa així, sí.
8: El que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
9: Anda, ja cagat.
10: Què? No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25, amb 20 podria haver estat pare anys? Perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18. Però
10: quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. En tinc
10: bueno,
2: dos
10: sí,
2: i són bessons.
10: El teu, que és el gran,
2: en
10: crec.
2: En faran 13 al desembre.
10: Joder, doncs està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
10: A mi m'ha semblat
2: si
10: que volies...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenas podria ser el meu fill.
10: Podria ser. Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta amb 16.
2: I el teu igual també.
10: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
10: Soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
10: Jo soc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Haig de dir l'any que vaig néixer. Ja no ho sé, em vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
10: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
10: Ostres.
3: Hola.
10: Ostres.
3: T'ho ha dit, eh? Lo que t'ha dit.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
10: No, perquè així sembla que no...
2: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
10: Ostres, tio.
2: Tot bé?
10: Vols tornar-te?
2: Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material
10: per a
2: la seva
10: secció. Sí, a mi em va bé. Jo per això ho he tirat aquí al... No?
1: No, prefereix no fer declaracions.
2: Amb qui parles ara, Flaky?
1: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
10: I tal, tio. Bueno, va, anem per una història. La setmana passada...
1: M'exigeixen moltes coses avui.
10: Ah, sí?
1: Sí, avui estic molt estressat.
10: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
11: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
12: Sí.
11: Poden jugar junts?
12: Jo per mi sí.
11: Es potenciaran l'un a l'altre?
12: Que sí.
11: Quin és?
1: Calli!
11: Ens faran gaudir. Ens faran gaudir.
13: Calli!
11: Ens faran xalar.
13: Calli!
11: Ens faran disfrutar.
13: Que calli!
1: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
10: Sisplau, que li patava patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
1: Vaig posar a prova.
10: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no?, com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria Sant Bredet.
14: 4 tapes, 6 taules, i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anxoves, i el pinxo d'anxoves, ja està.
2: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
15: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere butifarra, sobre todo las chicas.
9: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
15: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
13: Esto va como en segones, jo crec, que sí, sí, sí.
10: Bueno, a ver... No només va parlar dels gustos...
2: Té un cor enorme, el Pepe.
10: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
9: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, ja uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
16: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
15: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poco, ¿eh?
9: Que si eres animal, Pepe.
17: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
10: Sí, había algo, algo.
9: Solo que la gente percep claramente que todo el que digo es broma.
10: Sí, todo es ironía.
9: ¿Vale la pena recuadrar?
18: Sí, sí, no, en aquel caso sí.
9: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Yo, claro, el conec de fa tants anys.
10: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava cadascú.
9: Vilamala, què?
19: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
9: Ah, sí?
19: Sí, hem rebut bastants comentaris de
9: doncs
19: gent
9: gràcies a tots.
19: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant. Sí, sí.
9: Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
19: sí, dels
9: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
20: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
9: A mi concretament 12 dies.
20: M'importa un huevo.
9: A tu?
21: 15.
20: M'importa un rábano.
19: A mi 13.
20: O m'importa un pepino.
9: I els fem, bàsicament, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
20: Me la trae floja, me la suda.
9: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
22: Ja els tinc acabats.
20: Me la trae al fresco.
23: Jo acabo d'arribar per un mes i me'n deuen 8.
9: 8 ja.
22: Sí,
20: me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa.
10: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
9: Vilamala, què?
19: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
9: Ah, sí?
19: Sí, hem rebut bastants comentaris.
24: 6 hores i media després.
9: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
23: No, perquè
21: és un personal. No s'ho recompte,
9: que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara. El Barça canviarà
21: de... Gràcies per la secció.
9: Perdó. Perdó, Núria, perdona.
19: No, digui, ja està.
25: Hola i adiós.
10: Sí. Coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
9: Saps que era un gran cantant?
26: Sí.
9: El que tinc aquí al costat.
26: No em digues.
9: Lluís Flaqué i Ripé.
26: Qui cantava, Lluís? Oh.
21: Tota la...
26: Balades per...
21: La púrria del karaoke.
26: La púrria del karaoke.
9: No, no, fora conyes. Imite aquí a Eros Ramazzotti.
21: Això va!
27: Som caja pell de galina.
21: Molt bé. Eros Ramazzotti l'imitem tots.
26: Ahí està. No, és difícil, eh?
21: No trenquem la secció.
26: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
28: No, no me jodes, Manolo.
9: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
27: Bonita,
26: ¿eh?
27: De la reina del
26: mar de Sol. Ahí está, ¿eh? Ahí está.
21: Al Eros, no yo, ¿eh?
26: Al Eros, al Eros.
28: Caramba, no me digas.
9: Era el meu amant, Eros.
26: Sí, no cal que
9: te amaguis. No?
26: Sí.
21: El teu amant?
9: Sí, clar. Psique i Eros eren amants.
26: Psique i Eros.
21: Vale, vale.
9: A la mitologia grega.
28: ¡Surrealismo!
10: Estrany, tot plegat va ser estrany.
21: Sí. Diem coses molt rares.
10: Sí, sí, sí. Sí.
9: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva. Sí, sí.
21: Frases donen per molt.
10: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc. Era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tag a disparar amb tu, sí que.
21: Sabeu que aquests jocs on dispares láser...
29: Cristóbal.
21: Sí que queda. Volteretas por el suelo.
29: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
28: ¿Por qué?
29: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera, ni el norte ni el sur, la brújula.
21: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
29: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
28: ¡Hoy!
29: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
9: ¿Cómo?
29: Con el subfusil en la mano.
26: Que dice que saquemos la pistola.
29: Sí.
21: ¿Sudor?
29: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
21: Ah, sí, también, sudor. Sí.
9: ¿Ojos ensangrentados?
29: La mirada perdida.
30: ¡Estoy rodeado de locos!
29: Y luego viene el tema sudor.
21: El tema sudor.
29: Chorreando,
21: ¿no?
29: O sea, cual venado en celo.
28: ¡Ah! ¡Qué peste!
29: O sea, bueno, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. O sea, un auténtico animal de la raza.
0: ¡Y acaba flipant!
2: Té raó. I el jersei, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
10: Ah, sí?
2: Molt
10: guai. Que te l'has quedat ja?
2: Clar, el va regalar.
10: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
3: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
4: Sí, Itàlia. Aquest és el Zidane real, eh?
5: Clar, però jo us deia una cosa.
4: Qui és el Zidane real?
5: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
4: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
5: Bueno, jo també. Si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
3: Cariño, tranquilo.
5: Ja està acabat.
3: Home, millor solucionar-ho.
5: No.
0: Fem molt a favor, hombre.
5: Molt a favor.
0: Sí, violència. No.
3: Des del que t'hi jugues, sí. No.
6: Això és cale borro que han estat por.
3: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat del Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
7: Sí, com saben, i com sap el Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
8: No, hombre, no. Madre de Dios.
0: Surt d'un jardí, però posem un altre.
3: Això és el que no has entès, de treure'm d'aquest jardí.
7: És igual, és igual.
6: Gràcies i ànimos.
12: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
18: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
22: Que t'hi jugues.
25: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
31: On t'has ficat aquesta nit?
2: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flac i narrando tus goles.
32: La verdad es que...
2: Tú no, el de verdad.
32: Ah, sí, pues lo que digas. No sé, pues el de verdad. Que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
2: Andrés.
33: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás?
33: Bueno, buena imitación.
18: ¿Qué te jugas? Amb el Sique i el Flac.

0: Ara sí, Andrés, és que costava una mica aquesta
1: que,
0: sintonia.
1: Como tiene, sí, parece que una frase que no s'acaba.
0: Avui és festiu i està costant aquí que entri aquesta sintonia, ara ja sí, i jo crec que aquesta recta final l'hem de fer de la mà d'un porteràs, no?
1: Bueno, sí, es que hay muchos porteros muy buenos en España y el que más, pues para mí, ya lo sabes, Arnau Tenas, ¿no? Que lo tuvisteis aquí en el que te jugas, que yo es que me gusta tanto que le invitaría a tres vinos.
0: Dels teus.
1: De los míos, de los míos. De los buenos. Arnau Tenas, al que t'hi jugues.
2: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'n sent bé o no?
2: Fantàsticament. Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
3: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
4: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
2: S'ha de vigilar.
4: Sí, sí.
2: S'ha de vigilar.
4: I dos dies després no hi quedava res en aquell pis.
2: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guait de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, Paris Saint-Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
3: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca on es mereix, que és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual, pues, de moment la cosa està anant molt bé, feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar al Mallorca.
2: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional, ara mateix.
5: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem allà fent-li una mica la guitza, però...
2: Està
5: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
2: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no comenteu massa lo de les porteries a zero que després la ratxa es trenca, o no?
3: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, doncs que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
5: molt bé.
3: Però, bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar a mi, no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
2: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
3: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
2: I es poden explicar o sí, te les has de guardar?
3: Perquè sí, si no, no per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar, perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna del tallat de cabell i ja està. Ah, sí? I si tot va bé, pues, segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
3: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà, tal, i dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas, nana, segon? Li dic, què vols dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent? Vull dir,
7: porque estás en segunda. Bé. Porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puede.
3: Però aquí, bueno, perquè saps què primera. Passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tal, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
7: I quan t'enfades con l'afició la del rival, què hace? No, pa primera ja... RF. Ja. Manda pa abajo, pa primera RF.
3: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja fa... ja em passava quan era més jove.
2: Sí, que era 25 anys.
3: 25 anys, ja,
2: 25 anys.
3: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
2: Quan penso
3: ara
2: que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
3: Sí, ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
2: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
3: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
7: És boníssim, això.
2: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
2: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo de la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren el partit de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
3: Ah, sí, sempre. Això és veritat que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germana, els nostres pares han estat un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meu germà amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer el possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
2: Clar, però això és interessant, el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple... Tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi? Que sí, al partit, dic.
3: Sí, jo, per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent, sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs, aviam on estan, perquè si no, malament... Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot. Però sempre he de tenir controlada on tinc a la gent que em ve a veure. Això sí.
6: L'altre dia pràcticament ocupaven tot Montilivi.
3: Home, la veritat que va venir molta gent. Potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Va, és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
2: Clar, quedava molt a prop.
3: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
6: Montilivi estava tothom celebrant en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les interrupcions.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera, o no?
3: Podria ser, sí.
2: És que és brutal, aquella aturada,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí.
6: La davant de Bec.
2: Sí, sí, perquè és de reflex, absolutament, perquè es veu clarament
3: jo,
2: que...
3: Jo no li vaig... No vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
6: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
3: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell li xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, sí, és que va ser espectacular.
3: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
3: Pel moment del partit, també...
2: Sí, sí, clar.
3: Sí, sí, bé.
2: Que no sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment, o és que et foten ràbia o què,
3: no.
2: Perquè clar, l'altre dia...
3: Jugava a casa.
2: Però és que contra el Sabadell vas fer no una parada, sinó una assistència de gol.
3: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
3: També me'n recordo, sí.
2: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recordo amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or
7: als Jocs Olímpics.
3: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
2: Quantes n'has fet?
3: Després...
2: D'assistències de gol? Sent porter, eh? Assistències de gol, sent porter. N'has fet unes quantes?
3: Sí. Aquesta que té el Sabadell, la primera. Després... A l'Mbappé.
2: Al Mbappé tú le das una asistencia de gol, ¿eh?
8: Sí,
7: sí. Sí, me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Después, entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
8: Después, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i la de l'altre dia.
2: Cinc.
6: Déu-n'hi-do.
2: Cinc assistències de gol.
6: Sí, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca, toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
8: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
6: Suposo que no, per...
8: No.
2: Més. És que constantment la pilota al porter.
5: La Mallorca té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
2: Fot uns passes que podria jugar a futbol americà, eh?
6: No, té un bon peu, a més allà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
8: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... Espera, m'acaba d'arribar el dinar, un moment, eh?
2: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe. Ara s'aixeca Arnautena.
6: I ara vull veure...
2: La Núria Vilamala.
7: Sí.
2: Tu mateix. Ara ens expliques què dinaràs.
6: Què dines?
5: Això és el dia de festa. Jo que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
2: És grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
8: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabró.
6: És la màgia de la ràdio.
2: Home, és important que els esportistes, sí, que els esportistes cuiden el seu menú.
6: Bueno, però ara veureu jo qui és el cuidador. No?
8: No us ensenyaré per res, jo, home.
6: Senyal que avui...
2: Ensaïmada de sobre.
5: Ara dirà, amanida César.
6: Ens permetem ser els luxes.
7: Tu ensenyes una cosa.
2: Fixa't que respectuosa que és la Núria Vilamala, que ara ens està enfocant a nosaltres. No enfoca l'Arnautena de casa seva.
6: Està sent
2: superlegal. Espera que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una amanida.
8: Pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Buah. Escolta'm, amb el meu germà va venir i està boníssima. Molt bona.
5: Apuntat.
6: Què dinaràs? Què dinaràs? Què hi ha avui per dinar?
9: Què hi ha per dinar?
2: És que avui té festa, eh?
8: No,
2: perquè si no estaria entrenant.
8: Que no, que m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
2: Ah, això sí que sa.
8: Aguacate, oudu, tomàquet...
2: Molt bé. Hi ha algun plat que...
8: O voleu que us ensenyi, també.
5: No cal.
2: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare, de ton pare, de la família aquí a Mallorca o no?
10: I més macarrons!
8: Pues macarrons, mira. Pues... Pues, sobretot que em cuini a mi mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic... Sí, això, ja està.
2: Estem a Arnautenas, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal, on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
8: Sí, home.
2: Perquè tindràs molts amics, clar, no, allà?
8: Sí, tots, pràcticament.
2: Amb alguns sí, hauràs coincidit, recordo... fins i tot, a categories inferiors.
8: O sí, tots. Tots els que han sortit del plantell he coincidit amb ells. Me'n recordo de l'Avi, quan va arribar l'Avi,
5: Eric,
8: Cobercif, i tots.
6: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
8: També havia coincidit.
6: N'hi ha algun que diguis, sí, collons, com està aquest?
8: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo, el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. Estic molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell hi havia moments que estava fotut de veritat, eh? De fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de la... Bueno, és que, vaja, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
2: Flipant, eh?
8: No entenc res, la veritat. No estic entenent pas res.
2: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que a més defineix com Romario.
8: Pues que és una barbaritat, tio, que està al 1.95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
2: És bèstia, eh?
8: No sé. És molt bèstia.
2: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
3: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
6: Oi, que i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels. Que dius,
3: i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio. Aquí.
2: Tu portes molt bé a Eric García, no, també?
3: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
2: Ah, sí?
3: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic, saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
2: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
3: Sí, bé, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo un dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
2: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
3: Voles així, sí que saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
2: Que Joan García és molt bo, cabró.
3: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
2: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió al Mallorca espera aquest any o si pugeu s'allarga?
3: Es podria allargar, sí.
2: Es podria allargar.
3: Es podria allargar, sí.
2: De tu coneixem...
3: En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
2: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim. I segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí. Carvajal al Getafe.
3: En sèrio?
2: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
3: Això el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, amb ell i ja està. Bo, jo arribo un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja, pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets... Tu diràs.
2: Contra tots.
3: Anècdotes.
2: Tira Antonio Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé, que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
3: Sí, segurament. Clar, segurament, sí, vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
2: Pilé, es diu aquesta cançó, Flaqui. Pilé.
7: Sí, com és gel, no?
2: Ah, mira, gel. La cultura que tens.
7: Sí, vamos.
2: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista? Sí. Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
6: Tot és mental.
2: Tot és mental?
3: Tot. O sigui, tot. Per mi, tot. O sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
2: La clau està a la ment.
3: Sí. És que... I és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental. Ja està. És així de senzill.
2: Tens moltes més frases allà escrites pel cos, o no?
3: Sempre endavant.
2: Sempre endavant.
3: Sí.
2: Totes en català, les tens? Perquè tot és mental, sí. És català, sempre endavant català.
3: Sí, Orígens, aquí tinc en català, també.
2: Orígens.
3: Sí, tots els tatus tinc en català.
2: Hòstia, que bo.
3: No, no deu haver-hi. Tinc un altre aquí que...
8: que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
2: Quina és?
8: De Last of the Mohicans.
2: L'último Mohicano.
8: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè és original, però ja està.
2: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaky.
6: No, home, perquè tu vas conviure al PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
8: Ah, mentida. Mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
2: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
8: Jo, sí.
2: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
8: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a veure un partit així guapo.
2: Mbappé, pel teu amic?
8: Sí, sí. Sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
2: És bon company, Mbappé?
8: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de broma, sempre entrenava bé.
7: Y aquí no sé. Me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo fui, como si yo soy el tonto, ¿sabe? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tú.
8: Pues no sé, yo ya no, yo no tengo aquí, yo no tengo ni voz ni re.
7: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Te quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer sí, cosas.
8: Jo crec que ja és perquè al final és els millors jugadors del món i estàs en foco i si ho fas bé, doncs molt bé, i si no, doncs et criticaran i et penjaran de tonteries, històries i ja està, perquè ara el més fàcil doncs, és criticar.
2: Tu que tot vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
8: Sí, aviam. Jo crec que són... Dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la. I després, a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí, sí.
5: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
2: Estàveu vosaltres dos.
5: Sí, vosaltres
2: dos, Flaky i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
6: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
5: Vam flipar el Flaky i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat i, madre mía, com està Arnau avui.
2: Ah, sí?
5: Sí, sí, en diversos comentaris.
2: Això ho deien ells.
5: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
8: Estava per jugar.
5: Per això, no sé si ho vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma potser surto jo i no el rus.
8: Allà estava preparat jo, perquè li passava qualsevol cosa.
5: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
8: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
2: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. El que passa és que a vegades costa.
5: És molt complicat, clar.
8: Escolta'm, doncs que et diré una cosa, vull dir, el que no entrenes... Jo és que no veig una...

0: tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
1: Va, passem bones estones.
2: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que fos que sigui una entrevista, saps? És el... Quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, podria haver estat allà parlant durant 5 hores.
0: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí... I de dinar. 3 hores ja, més.
1: El pokeball, en teoria.
2: Aquí hi ha un animal que s'ha d'alimentar, saps?
1: En teoria, en teoria, si és un pokeball...
0: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que sí, que si ho fos l'ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, eh? Ens va ensenyar el pokeball. L'ha explicat. Sí, sí, aviam.
2: No, no, t'ensenyaré el tiquet.
0: Ah, vale, vale, vale. Va buscar el tiquet.
3: Que és el d'ahir.
1: Ah, ahir hem sortit de la ciutat esportiva a comprar, clar.
2: 6 del 10 del 2026.
0: L'està ensenyant,
2: vale?
0: El tiquet, sí, sí. Tio. L'està ensenyant.
1: Sí, poque, poque. Sí, sí. Poque, posa-lo, posa-lo. Ah,
0: sí,
1: bravo,
0: sí.
1: Bravo, bravo.
0: Oasis
2: sí.
0: Poque.
2: Bona. Bona.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, espectacular.
4: Però pot... tota
1: raó.
4: Molt bé, molt
2: sí,
4: bé.
2: Pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no es fa la direcció de Mecato.
1: No,
0: si no, ho pixelem, ara ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnautenas torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de Livakovic.
1: Bueno, és que el fix sí.
2: Ja, bueno. I sí... I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
0: Calla. Sí, el rei d'Espanya. No, no, no. Pensava que anés a RAC1 a la Copa. Dic, no la liem, no la liem.
2: Bé, tranquil, que jo sé per on, jo sé per on anar, tranquil.
0: Gràcies, gràcies. Ai, Arnau, no canviïs mai, eh? I no, que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recuadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
1: Que no parlis, no parlis.
0: Una vegada
1: no parlis,
0: més i ja està.
1: No tant, de bo que quedin segons.
0: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
1: I el Madrid també, si pot ser, no?
0: I l'Almeria de García Pimienta.
3: No. Sí. I todo para primera.
1: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
2: I que pugi tot segona, no? Ah.
1: Tothom, també, clar. De 42 aquí.
3: Al contrari, todo para segunda, todo para abajo. Pa, pa, pa, pa, pa. Todo para abajo.
0: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
2: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
0: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
2: Si menjo Pokémon, quina...
3: Del Pokémon, que
1: no saps el que és.
0: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
1: Què diu, els nostres oients?
3: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
0: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
2: Vinga, vagi bé, merci.
0: Ai...
5: Ja ho deia ell, Andrés, sí. Que això del que t'hi jugues per ell no és una entrevista, que és una estona que passa amb amics.
3: Es que te quedaría rato hablando, escuchando, y es que es lo normal, y comiendo pokeballs.
5: Home, és que jo la tinc una gana, només sentir això de, sí, es que dels de pokeballs, pokémons, que pues, deia el duient.
3: Sí, sí, los pokémons, eso. Eso es. Pues nada, que nos vemos mañana, ¿no? Más que t'hi jugues. Que...
5: Home... Partidàs.
3: I jugueu en Turquia.
5: Exacte. Eso, eh? Demà és dia gran, dia de Champions. Tindrem aquí el Sique Rodríguez, el Lluís Flaquer,
3: eso, eh?
5: Des de Turquia, el Bermu també a Turquia, tot l'equip del que t'hi jugues.
3: Pues
5: ja
3: nada.
5: Ho sabeu. Pues demà a les 12 ens hi tornem a posar.
3: Nos vemos. Adiós.

0: Guàrdia d'Amposta i han avisat el Departament de Treball de la Generalitat.
1: L'any passat a Catalunya van morir 125 persones en accidents laborals. Això és més d'una cada 3 dies. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de lladres especialitzat en robar a cases de rics, com ara la del porter del Barça, Joan Garcia.
0: De fet, les càmeres de seguretat de la casa del futbolista blaugrana van ser clau per poder identificar els membres del grup.
1: Més detalls, Martí Oliver.
2: Sí, perquè a partir d'aquelles imatges van poder relacionar els lladres amb altres robatoris i finalment detenir-los el passat 1 d'octubre. Les detencions es van fer al Baix Llobregat, tot i que el grup havia actuat en altres punts de Catalunya. Parlem en concret de Castelldefels, el Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Peralada o Agullana. Els integrants del grup seleccionaven víctimes amb un elevat nivell patrimonial i de projecció pública i, segons expliquen els Mossos, feien vigilàncies prèvies i també utilitzaven vehicles de lloguer. De moment, s'han detingut a 3 persones, però no es descarten més detencions.
1: I dels esports, avui torna la Champions. El Barça visita el Galatasaray a Turquia. Anna Palet, bon dia.
3: Bon dia. Amb les baixes ja conegudes de Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen per substituir el davanter brasiler, a punt de repetir a l'11 titular Gabriel Jesus, qui va marcar el cap de setmana. Flick no va voler, això sí, assegurar si tornarà a ser el brasiler qui sortirà d'inici. Segur estarà a l'eix de la defensa Pau Cubarsí. Als seus 19 anys, establert com un dels millors centrals d'Europa, es posa la signatura pendent de la portaria 0 a la Champions.
4: Creo que es un reto porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería 0 porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo y en estadios como este pues quedarte con una portería 0 pues es lo más importante.
3: L'equip descansa a l'hotel de concentració d'Istanbul. Hi haurà dinar de directives a una illa privada de la ciutat. A les 9 arrenca el Galatasaray Barça, corresponent a la segona jornada de la Champions. Des d'una hora abans arrenca la prèvia a les 8 al Ket i Jugues Barça de Ser Catalunya.
1: 2:07 del matí. El que estan sentint és el nou single de Fontaines D.C., el grup irlandès que d'aquí 2 caps de setmana actuarà a Barcelona. Es diu Where Is Gone i potser el sona aquesta veu. És la veu de Rosalía, que col·labora en aquesta cançó. I amb Rosalía de Font saludo la Marina Fernández. Marina, bon dia.
5: Que bonic, bon dia.
1: De seguida, a les 7 arrenca l'Aquí Catalunya.
5: A les 7 arrenca l'Aquí Catalunya. Tenim teca per analitzar això en temps de tertúlia amb el Tian Riba, amb el Carlos Cue. Serem també amb els companys de política de la SER, que tenen feina aquests dies amb tota aquesta articulació de l'espai a l'esquerra del PSOE. Els que hagin vist la vida de Brian els hi sonarà el que està passant ara. I tenim tertúlia esportiva, ara parlaves del partit del Barça, però és que dissabte farà 40 anys que van designar la Barcelona Olímpica.
1: Doncs aquests continguts que arrenca ara a SER Catalunya, a l'Aquí Catalunya, i a la SER continua l'Hoy por Hoy.
6: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
7: Son las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
8: En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
7: Y si están tan a gusto en casa desayunando y van a coger ahora el coche, o si ya están en el coche de camino al curro, tampoco es que queramos fastidiarles el martes, pero sepan que la gasolina no para de subir. A pesar de la nueva rebaja de 15 céntimos, la gasolina no para de subir. Sira Valdés, buenos días.
9: Hola, buenos días. Con la ampliación de la rebaja fiscal que entró en vigor este mismo mes, la gasolina ha ido bajando poco a poco durante las últimas semanas hasta registrar una caída de 16 céntimos por litro. Sin embargo, esa tendencia se ha frenado y el precio ha empezado a repuntar de nuevo. El litro cuesta ya de media 1,80 €. Así que llenar un depósito de 55 litros es ahora 17 euros más caro que antes de que comenzase el conflicto en Irán. En el caso del diésel, aunque el descuento en octubre no ha cambiado con respecto al mes pasado, también se había abaratado 4 céntimos por litro durante los primeros días del mes, pero también ha roto ya esa tendencia. De media, el litro cuesta 1,90 €, por lo que llenar ese mismo depósito se ha encarecido 25 euros en poco más de medio año.
7: Los Reyes inician hoy su viaje a Ceuta y Melilla, casi 20 años después de que lo hiciera Juan Carlos I, el jefe del

0: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia.
2: On est en train aujourd'hui aussi de conclure.
1: És el president de França, Emmanuel Macron, que ha anunciat un acord imminent amb Alemanya per protegir la indústria automobilística europea davant de la competència dels cotxes elèctrics xinesos.
3: Són paraules de Macron al Saló de l'Automòbil de París i són especialment rellevants per Catalunya i per una marca catalana en concret.
1: Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia, parlem de Seat, que ja alerta que si les polítiques no els protegeixen, podrien desaparèixer.
4: Si eso llegase a pasar, el hipotético caso de que eso pasase, seguiríamos dando 15 años de servicio a todos los clientes que tengan un vehículo Seat. La marca Seat sigue siendo potente. Comprar un coche Seat sigue siendo una buena apuesta.
3: És el màxim dirigent de la marca que ja posa aquest escenari sobre la taula.
1: Anem ja cap a París amb l'enviat especial Pol Valero. Bon dia.
5: Hola, què tal?
1: Alguns dels principals fabricants europeus han demanat en aquest Saló de l'Automòbil de París que es flexibilitzi la prohibició de vendre cotxes de combustió a Europa a partir del 2035. I un d'ells és Seat, que admet que podria desaparèixer malgrat els seus 75 anys d'història.
6: Sí, això pot afectar la planta de Martorell perquè, de moment, el grup Volkswagen no té previst fabricar cap Seat totalment elèctric. A principis de setembre, el grup va anunciar que la marca catalana no tenia garantia de la continuïtat a partir de 2030. Marcus Haupt, conseller delegat de Seat i Cupra.
4: ¿Hay algún escenario sobre la mesa donde la marca Seat no continúa? Sí, es uno de los escenarios que es factible. Si llegado el momento de tener que tomar la decisión, que puede ser una de portfolio, el grupo y nosotros decidimos que pues no es el camino que queremos seguir, eso podría ocurrir.
6: Les vendes dels models de Seat han caigut un 6%, mentre que les de Cupra han augmentat un 2% i ja són gairebé el 60% dels 430.000 cotxes venuts fins al setembre d'aquest any. Haupt també ha explicat que Martorell arribarà al seu màxim de producció l'any vinent, amb 2.500 cotxes fabricats al dia, i que fins al 2030 no hi haurà models nous de Cupra.
1: A 6 setmanes de les eleccions, el Front Ampli ha triat ja oficialment un candidat. I el nom és l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Serà la seva cap de llista a la presidència del govern de cara a les eleccions generals i conviden a Podemos a formar part del projecte, també. Laura Pons, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: Ara ja és oficial.
7: Sí, ja s'avançava aquesta opció fa pocs dies en una entrevista a Televisió Espanyola on deia que l'honorava molt veure que es pensava en ella per representar les esquerres. Això sí, parlava d'un Front Ampli real.
8: Però ara mismo tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en que ese Frente Amplio sea realmente amplio y sea una realidad. Es decir, me gustaría ser útil.
7: De fet, Colau no concebia que hi haguessin dos o tres paperetes de cara a les eleccions del 29 de novembre. Demanava una unitat de veritat a les esquerres. Ja feia dies que tot apuntava que la candidata seria ella, seria Colau, qui havia recuperat el focus mediàtic després de molt de temps, primer participant en un desnonament, després fent un vídeo demanant a Sumar que sortís del govern de Pedro Sánchez i fins i tot participant a tertúlies televisives.
1: I a l'esquerra del PSOE la cosa queda així. Colau contra Rufián, Front Ampli contra Esquerra i Podem.
3: Perquè el Front Ampli ha triat candidata el mateix dia que Esquerra Republicana i Podemos han oficialitzat un acord de cara a les generals.
1: Els comuns carreguen contra l'acord i en concret contra Gabriel Rufián.
3: Va ser ell qui va proposar una sola papereta, una papereta única d'esquerres, i ara ha decidit no sumar-se a aquesta llista.
1: Seria possible un segon pacte ara entre els comuns i Esquerra? Doncs sembla que no. Esquerra encara li cou que Colau li robés l'alcaldia de Barcelona el 2019.
3: Recordem que Ernest Maragall va guanyar les eleccions, però que Ada Colau va pactar amb el PSC i Manuel Valls per mantenir el seu lloc a l'alcaldia.
9: Jo vaig anar a la presó per Catalunya, no perquè l'Ada Colau fos diputada d'una llista d'Esquerra Republicana.
3: Això és el que deia Oriol Junqueras fa 6 mesos.
1: 5 minuts i seran les 8 del matí.
10: Hoy domingo en el Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
11: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
10: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
11: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
10: Solo hoy por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
11: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
0: Hoy por hoy. La información de Cataluña cada matí a la SER.
1: Ha mort una altra persona en un accident laboral a Catalunya.
3: Un home de 36 anys que ha perdut la vida a Ulldecona, al Montsià, mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial al polígon del municipi. L'any passat a Catalunya van morir 125 persones en accidents laborals. És més d'una cada 3 dies.
1: 4 minuts per les 8. I s'acumula encara aquesta hora algun retard a l'estació de Sants arran de l'incendi d'un tren ahir a la tarda a prop de Saragossa, que va obligar a tallar la via 5 hores.
12: Bueno, ens dirigíem cap a Girona i hem rebut a les 7 de la tarda un correu dient que s'havien cancel·lat els AVEs, direcció Girona, Madrid, bueno, aquesta línia.
13: Nosotros teníamos que viajar para Madrid y lamentablemente estamos ya bastante tiempo esperando. No nos...

0: preciso para tomar.
1: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
2: El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día, del 1 al 10, es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922, a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
5: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
6: Hoy empieza el juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, del PP, por haber amañado adjudicaciones públicas para darles la pasta a su hermano y a su cuñado. Esto fue con el campo de golf que Esperanza Aguirre decidió crear en unos terrenos en el centro de Madrid, unos terrenos propiedad de la empresa pública de aguas.
7: Un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid. O sea, mátenme, pero la idea fue mía. Lo había visto en ciudades muy importantes del extranjero.
8: ¿En cuál?
7: En concreto en Tokio.
6: Ella lo vio en Tokio, lo vio en películas. Su mano derecha entonces, Ignacio González, lo que vio fue una oportunidad de hacer dinero y le dijo a la empresa constructora: te incremento la pasta en un 38% si tú subcontratas a esta empresa tan bonita que tengo por aquí, qué casualidad, es de mi hermano y de mi cuñado. Una pieza, Ignacio González, una pieza, que después iba perdonando la vida a los demás. Ahora la Fiscalía le pide 6 años de cárcel. Miguel Ángel Campos, buenos días.
9: Buenos días. A las 10 arranca el juicio en la Audiencia Nacional con las cuestiones previas. Inmediatamente después debe comparecer ante el tribunal el expresidente Ignacio González, acusado por maniobrar primero para adjudicar una obra en el campo de golf de 500.000 euros a su hermano y cuñado, que concurrieron con una empresa creada al efecto sin experiencia ni capacidad, y por aprobar después un modificado que posibilitó a esos familiares embolsarse otros 3 millones en el mismo proyecto. El hermano y el cuñado se repartieron más de 30 entregas en mordidas utilizando seudónimos y mediante facturas giradas a sociedades instrumentales. La Fiscalía reprocha que la operación tuvo lugar en un escenario de precrisis entre 2006 y 2008, con muchas familias ahogadas. La de González supuestamente se llenaba los bolsillos con contratos públicos amañados y comisiones.
6: El PP ha pedido la dimisión del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que es un histórico del propio PP andaluz, que lleva meses suspendido de militancia tras una denuncia contra él por agresión sexual. Terminó archivada aquella y, aunque estaba suspendido de militancia, el PP lo mantenía en el ayuntamiento con sus votos y sus concejales estaban dentro del gobierno municipal. Pero eso ahora cambia. Dos militantes del partido le han puesto 2 denuncias más por lo mismo. Y 12 de los 15 concejales que tiene el PP en el ayuntamiento de Algeciras le exigen al alcalde que renuncie. Radio Algeciras, María Ángeles Benito, buenos días.
10: Buenos días. Sí, esta nueva denuncia de una militante del PP de Algeciras y que además es cargo de confianza en el ayuntamiento algecireño ha precipitado la decisión de la dirección provincial del PP. La denunciante se encuentra de baja laboral tras la supuesta agresión que ocurrió en el despacho del alcalde el pasado mes de julio. La denuncia además relata que explicó lo sucedido a miembros del PP de Algeciras sin que nadie actuara. Esta denuncia se suma a la de otra mujer, también militante del partido, que sufrió supuestamente abusos por parte del alcalde en 2 ocasiones, en 2020 y 2021. El presidente provincial Bruno García reunía la tarde de ayer a los 15 concejales del PP para pedirles que firmaran un documento para solicitar la renuncia del alcalde. 3 de ellos se negaron a firmar y se reiteraron en su apoyo. La dirección provincial del PP ha advertido de que si Landaluce se niega a dejar el sillón, promoverá las medidas necesarias para recuperar el gobierno de la ciudad. Por tanto, las próximas horas serán decisivas para Landaluce, que hace tan solo unos minutos ha entrado al ayuntamiento de Algeciras con normalidad, como cada día hace.
4: Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11: 3 de marzo de 1955. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 4.
4: Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
12: Hoy por hoy, hoy al cuadrado.
0: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
12: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
8: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59
12: y la hamburguesa Crunchy Chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
8: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
13: Quizá no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
14: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder del nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
15: Deportes duro.
16: El Atlético de Madrid que estrena en la Champions, el Metropolitano, que este año además es la sede de la final, el 5 de junio de 2027. ¿Dónde estaremos hoy? Segunda jornada de la máxima competición continental. Con tres partidos juega el Fútbol Club Barcelona, lo hace sin Rafinha. En Turquía ante Galatasaray, contamos todos los partidos en carrusel, también con el choque del Atlético en el Metropolitano, es un choque de buen cartel recibiendo al Manchester United, y el partido del Villarreal que juega en la Cerámica ante el cuadro italiano del Nápoles.
15: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
17: Cadena SER.
18: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
19: La Marina está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava, i va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
20: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.
21: Hoy por hoy, Catalunya. Ferran Dalmau.
22: Bon dia. Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continuen sortint a aquesta hora amb entre una i dues hores de retard, després que ahir la línia estigués tallada tota la tarda i vespre per l'incendi d'un vagó en un tren que anava de Madrid a Figueres.
23: L'últim vagó.
22: Un incendi que es va produir cap a les 4 de la tarda a Ricla, això és a Saragossa, i es van haver d'evacuar gairebé 300 viatgers. Els bombers van extingir l'incendi. A les 11 de la nit, els tècnics van autoritzar que es reprengués la marxa, però per una sola via en el tram afectat i amb limitació temporal de velocitat a 80 km per hora entre Ariza i Plasencia de Jalón. Aquest és el motiu pel qual encara a hores d'ara hi ha demores importants als trens que van entre Barcelona i Madrid. I amb permís dels trens, avui l'actualitat té un nom propi. Ada Colau, que torna a primera línia de la política com a candidata de l'anomenat Front Ampli d'Esquerres a les eleccions del 29N.
24: Aquest front, integrat per Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida i els Comuns, creu que l'alcaldessa, l'exalcaldessa de Barcelona, és qui millor pot assumir el lideratge.
22: Susana Ruiz, bon dia.
24: Bon dia, ja és oficial. Ada Colau encapçalarà la llista, tot i que hi ha hagut altres noms sobre la taula per liderar el front, com Emilio Delgado i Mònica García. Tot apuntava que la candidata seria Colau, que així es resitua al centre del focus mediàtic. Ja fa mesos que intenta guanyar visibilitat assistint a desnonaments, apuntant-se a la flotilla per Gaza i participant en tertúlies a la tele.
22: El Front Ampli, per tant, aposta per Colau i ho fa el mateix dia que Esquerra Republicana i Podemos han oficialitzat un acord de cara a les generals. Laura Pons.
25: Sí, pacte de bàsicament tres punts. Podem no es presentarà a Catalunya i aquí els d'Irene Montero demanaran el vot pels republicans. A més, Gabriel Rufián i Irene Montero participaran en actes de campanya junts per en tàndem electoral. I tercer punt de l'acord, s'incorporaran membres independents de Podem a la llista dels republicans.
22: És un acord que complica l'estratègia dels comuns i, per tant, la del Front Ampli a Catalunya.
24: La complica perquè la candidatura d'Esquerra Republicana absorbiria part dels seus votants. Per això els comuns carreguen contra Gabriel Rufián. Diuen que en lloc d'unir l'Esquerra l'està dividint.
22: I a tot això, la militància de la CUP ha avalat no presentar-se a les eleccions del 29 de novembre.
24: Un 69% dels militants han descartat presentar-s'hi davant d'un 27% que sí que volia. Són els vots de les bases que ratifiquen la decisió de la Mesa Nacional de dissabte passat.
22: Mentrestant, la dreta espanyola no té cap recança en anar i fer-se veure unida. PP i Vox van participar de la mà de Núcleo Nacional, organització feixista, i a la manifestació convocada per donar suport a Ceuta, coincidint amb la celebració del Dia de la Hispanitat. 8 i 23 minuts.
1: Per tu, que per fi tornes a la normalitat. I per tu, que penses, ja arriba Nadal. Gaudeix a Capravo de 12 rotlles, paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
22: En plena de successos, els Mossos busquen un grup de persones acusats de matar un home a ganivetades al barri de Roquetes de Barcelona. El cas està sota secret d'actuacions. Martí Oliver.
5: Va passar la matinada de dilluns. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió d'un grup contra un home al mig del carrer Romaní i quan hi van arribar es van trobar la víctima amb ferides d'arma blanca. Tot i les maniobres que van fer de reanimació, primer els Mossos i després els efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima d'entre 30 i 40 anys va acabar morint. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona ha obert una investigació per aclarir els motius de l'apunyalament i també per detenir els responsables.
22: I en les últimes hores hi ha hagut dos incidents més amb armes blanques, tots dos a Girona.
5: D'una banda, un home està ingressat greu al Trueta després d'haver-se barallat amb un altre home a la sortida d'un bar i d'haver rebut una ganivetada al coll. L'agressor ha estat detingut, mentre que per l'altra una discussió entre dos joves ha acabat amb un ferit no greu. En aquest segon cas, els Mossos encara estan buscant a l'atacant. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, en una piulada, ha condemnat els fets i també ha criticat els que, diu, en volen treure rèdit polític augmentant la sensació de por.
22: Fem ara un cop d'ull als diaris catalans.
24: La Vanguardia es fa ressò de l'alerta que hi ha a l'Ajuntament de Barcelona davant la proliferació d'intoxicacions amb vapejadors, gominoles del riure i altres productes fets amb derivats sintètics del cànnabis. La majoria dels consumidors són turistes, segons la regidora de Salut. El consistori ja prepara una campanya per frenar-ho. Un altre ajuntament, el de Ripoll, té un altre front obert. El cap de la policia local ha denunciat al consistori de Sílvia Orriols al jutjat perquè no li reconeix ni la categoria professional ni el sou que li pertoca, tot i que va guanyar la plaça d'inspector. Això ho llegim al País. I el periòdico explica que aquest 2026, 131 nens han estat sostrets a Espanya per un dels seus progenitors per emportar-se'ls a un altre país. En el 75% dels casos se'ls emporten les mares i 7 de cada 10 tenen relació amb la violència masclista.
22: 8 i 27 minuts gairebé, anem amb els esports. Arnau Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Ferran.
22: Torna a la Champions. El Barça juga avui a Estambul contra el Galatasaray.
17: A les 9 de la nit, després d'encadenar 8 victòries seguides a la Lliga, 9 en total en el que portem de temporada. Cobercí sobre Lamine.
23: Y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro.
17: Un Barça que encara té la baixa de Rafinha davant el Galatasaray, líder de la Lliga Turca amb jugadors de renom com Osimhen, Rafa Leao o l'ex blaugrana Gundogan, i en un estadi conegut com l'Infern Turc. Avui ha de parlar Mourinho a les 6 en la prèvia del partit de demà entre el Madrid i la Roma. Entrenen a Valdebebas i marxen a la capital italiana a les 3 de la tarda.
22: I a segona divisió, el Girona no passa de l'empat a Tenerife.
17: 1-1, segon empat consecutiu, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona és setè amb 15 punts. El Sabadell ha tancat la jornada 5è en zona de playoff amb 16.
22: Arnau Montserrat, gràcies.
17: Fins ara.
22: I fem un cop d'ull al temps. La previsió en un titular, Jordi Carbó.
26: Sol amb estones de núvols que, quan siguin més compactes, donaran lloc com a molt algun ruixat poc significatiu i de curta durada, a més molt localitzats. Igualment farà sol durant molts moments, ajudant a que les temperatures siguin altes una jornada més, pròpies pràcticament de l'estiu. Ara tenim 21 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Lleida i Girona. Les màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, superant-los amb facilitat a Ponent, cap al Pla de Lleida, sobretot amb màximes de fins a 27-28 graus, a més, en molts moments, amb sensació d'aixafogor. Aquest temps es mantindrà els pròxims dies.
22: I a aquesta hora, unes quantes complicacions dificulten la circulació. El trànsit, Ferran Aràndiga.
0: Continuem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes incidències que tenim actives. Recordem aquest accident a la C32 de Sitges, que en sentit nord continua deixant els vehicles al voral. El segon accident de la C17, en aquest cas a l'altura de Granollers, en direcció a Barcelona, continua tallant un carril de circulació amb 2 quilòmetres de cues. I el tercer accident, en aquest cas, el de la B20, el de la Ronda Litoral, el de la Ronda Dalt, volíem dir, doncs continua també tallant un carril de circulació i provocant uns 6 quilòmetres d'aturades, sobretot en sentit nord. Per altra banda, el camió avariat a la AP7 a l'altura del Papiol continua provocant retencions des de Castellbisbal en direcció Girona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
22: Un minut i seran 9:15. The face you El que estan sentint és el nou single de Fontaines D.C., el grup irlandès que d'aquí 2 caps de setmana actuarà a Barcelona. Es diu Where Is Gone i potser els sona aquesta veu. És la veu de Rosalia, que col·labora en aquesta cançó.

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretós.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6, i a Manresa, Àngel Guimerà 17. Aquest any a Canal Taronja Central vivim la Fira Mediterrània com mai. Dijous 15 d'octubre, a 11:15 de la nit, podrem veure l'acte inaugural Terra de Guapes des del Teatre Conservatori. Divendres 16, a 11:15 de la nit, reviurem des del Cursal l'espectacle Pau, a càrrec de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Canal Taronja Central, sempre al teu costat.
2: Y las frases, hasta la risa se me formaba en mis labios sin la intervención real de la reflexión o la voluntad. Por lo demás, tan solo guardo un vago recuerdo de mis actividades, de las películas que vi, de las personas con las que me relacioné. Todo mi comportamiento era artificial.
3: Pura pasión. Annie Ernaux.
4: La SER. El placer de escuchar.
5: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
6: Si haces clic para pagar con la cara, clic para que llegue mañana, clic y no bajas al mercado, clic y que te suban el congelado.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Migdia Central, Eli Pagans.

0: Hola, què tal? Molt bon migdia, són les 12, passa un minut, dimarts 13 d'octubre, avui és martes i 13. Comencem aquest migdia central al 95.8 de l'FM i al 88.1 a Ràdio Manresa. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central d'aquesta jornada d'aquest dimarts 13 d'octubre. Avui nosaltres primer farem un petit repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. Avui també ens anirem fins a la U Manresa FUB i els volem parlar de l'escola de tardor que posen en marxa des de la U Manresa FUB, aquesta escola de tardor adreçats a docents. Perquè es vagi informant, en parlarem doncs amb l'Aloma Cuiner, una escola de tardor que el que ha provocat aquestes darreres manifestacions i aquests problemes doncs en el sector doncs educatiu, que sembla doncs que els mestres i els docents s'hagin desinflat una mica, i per tant en aquesta entrevista el que volem doncs és donar i explicar aquesta escola de tardor, que és doncs per formar a docents de casa nostra. Avui nosaltres volem parlar amb la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, i és que l'associació ha enviat un comunicat, ha fet un comunicat on demanen, on reclamen, que voldrien que els Mossos d'Esquadra també poguessin multar dins la ciutat de Manresa. Ja saben vostès que les multes pel que fa al règim circulatori de la ciutat de Manresa corresponen a la Guàrdia Urbana. Però bé, en alguns municipis de casa nostra, doncs són també els Mossos d'Esquadra que tenen aquesta competència. Doncs bé, el que vol la Federació és que els Mossos d'Esquadra també tinguin aquesta competència a la ciutat de Manresa. Fan especial incidència en els patinets, en l'incivisme dels patinets. Avui en volem parlar i per això hem convidat a la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa per parlar d'aquest tema. I avui és dimarts, per tant acabarem aquest migdia central parlant d'efemèrides, sabent què tal és aquest 13 d'octubre. Abans de començar, abans d'entrar en matèria, però ja ho saben, un petit repàs a l'actualitat de la jornada. I els hem de destacar aquestes cues d'ahir a la C-16, i és que la C-16, la carretera que va fins a Berga, va registrar ahir, esperem que vostès no fossin les persones que s'hi feien cua, prop de 20 quilòmetres de cua a la C-16 al Berguedà en aquesta operació de tornada del pont del 12 d'octubre. No ens movem del Berguedà, i és que els boletaires que s'han llevat aquest diumenge amb la intenció d'acollir bolets al Berguedà se n'han quedat amb les ganes, i és que la majoria han tornat amb els cistells buits. El que es preveu és que d'aquí poc, si aquestes pluges dels darrers dies i continua doncs plovent, puguin sortir bolets d'aquí uns 10 o 15 dies. Això s'explica, ho explica Juan Martínez Aragón, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a la ciutat de Solsona.
1: Bueno, la verdad es que de momento la lluvia de los últimos días no se nota prácticamente en lo que es la producción de setas. Sí que hay una parcela en la que no había fructificado nada hasta ahora y ya ha comenzado a salir alguna micena, algún meiasmius, que son especies que se alimentan de materia orgánica y que al final lo que necesitan es agua y que la temperatura les acompañe. Del resto de hongos, que son los que más interesan a nivel de comestibilidad, pues de momento no se nota lo que es las lluvias.
0: El que sí, el que dèiem és que es preveuen que potser d'aquí 10 o 15 dies amb aquestes darreres pluges

0: ja es facin, doncs, que ja comencin a sortir algun bolet.
1: No, en aquelles zones donde no había empezado la producción, yo creo que hasta dentro de unas dos semanas no habrá. Las especies nos interesan, ¿eh? En las zonas que a lo mejor ya había comenzado, algunas zonas que había comenzado pero se había parado, pues quizás a lo mejor la semana que viene podemos empezar a encontrar algo. Pero también veremos a ver, porque anuncian viento, anuncian heladas ya en altura, con lo cual el Pirineo no lo veo nada claro. A ver, no lo sé, las previsiones que yo tengo y está mirando los diferentes programas es que no se prevé lluvias en 10 días, que no sé si será o no, ¿eh? Pero habrá que verlo, porque si no llueve en 10 días sí que es cierto que hay buena humedad en el suelo ahora, pero sigue secando y eso perjudicará la producción.
0: Pessimistes, doncs, el sector del bolets, Ramon Minol, president de la penya boletaire del Berguedà, també s'expressaven els mateixos temps que amb les mateixes opinions, que esperen que la producció pugui fer un tomb.
2: Sembla ser que això ens falten uns dies, eh? Per tant, una setmaneta, diem nosaltres. Creiem que en una setmaneta això donarà un tomb des de la perspectiva de producció boletaire. Per tant, començaran a sortir d'una manera més intensa i aquelles florides que diem, no? Aquella florida de bolet, doncs creiem que la farà, doncs, a partir dels propers dies, properes setmanes.
0: I el que es dèiem ahir, la majoria de persones que van pujar aquest cap de setmana a la zona dels Rasos de Peguera al Berguedà van tornar amb les cistelles buides o amb molt pocs bolets. La Maria és una d'elles.
3: Però bueno, he trobat això, un parell de rovellons i res més, eh? Vull dir, no he trobat algun pinatell, però molt pocs. Jo penso que de cara a la setmana que ve, no aquesta setmana, sinó l'altra, en trobaré.
0: Patrícia, veïna de Barcelona, que tampoc no va trobar cap bolet.
4: I, bueno, hem arribat, hem aparcat el cotxe, hem vist gent amb cistelles i pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no ha sigut la situació. Hem estat buscant, ficant-nos per matorrals i per sota d'arbres i tot, però no hem trobat res.
0: El Xavier de Sant Vicenç de Castellet explicava aquest diumenge que el que s'han trobat és un bosc molt sec.
5: La previsió no era trobar gaires, però la veritat que aquí a la zona que hem vingut està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: Doncs ja ho saben, si són boletaires encara ho hem d'esperar una mica per trobar bolets. Polèmica a l'Ajuntament de Manresa al voltant del Dia de la Hispanitat. I és que el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Manresa, el socialista Anjo Valentí, va ser present en aquest acte del Dia de la Hispanitat que es va celebrar ahir dilluns a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa. Anjo Valentí va explicar que anava en representació del govern de l'Ajuntament de Manresa, un govern de l'Ajuntament de Manresa que ho nega i diu que en cap cas l'Anjo Valentí no anava com a representant de l'Ajuntament de Manresa, sinó a títol individual. La CUP i FEM Manresa tillen de vergonya l'assistència del govern a l'acte del Dia de la Hispanitat i entrant al ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous han entrat una proposició d'urgència al ple que tindrà lloc aquest dijous corresponent al mes d'octubre en relació a aquest tema, aquesta presència d'Anjo Valentí al Dia de la Hispanitat. I Avenç Nacionalista acusa Esquerra d'aquesta presència també del govern a la Guàrdia Civil de Manresa. La polèmica, doncs, està servida al voltant d'aquesta presència del regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Manresa a la caserna de la Guàrdia Civil en aquest Dia de la Hispanitat. Si ens anem a la informació esportiva, encara que siguem dimarts, hem de parlar d'una nova derrota del Quitzenàs Manresa, una contundent derrota, i és que els homes de Diego Campo no van tenir res a fer aquest diumenge a les 12 del migdia contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i és que el resultat parla per si sol. El Real Madrid de bàsquet va fer els manresans 120 punts, i els 83, doncs, del Manresa, que no van ser suficients, evidentment, per derrotar, en aquest cas, el Quitzenàs Manresa, 120 a 83. Hores d'ara, el Quitzenàs Manresa és l'últim de la Lliga Endesa amb cap victòria dels 3 partits que s'han disputat. Sense gaire temps per pensar, sense gaire temps per rumiar, i és que avui mateix, dimarts, 13 d'octubre, hi ha compromís de la Eurocup. En aquest cas, el Manresa està a Istanbul, perquè el que és amb qui toca jugar avui a partir de les 6 de la tarda. Els homes de Pedro Mar, els homes per de Diego Campos s'enfronten al Baxi Seir College Istanbul, un partit que comença a les 6 de la tarda i que vostès podran seguir en directe per aquesta casa amb la retransmissió que farà Pep Vidal i el seu equip. Vinga, ens anem a la informació meteorològica. De fet, ja han sentit les previsions que feien els boletaires. Doncs el que tenim és una setmana força tranquil·la, meteorològicament parlant, cels mig ennuvolats aquesta jornada de dimarts. Sembla que els núvols serà, tindrem una tarda de cels més ennuvolats que no pas al matí, però sense precipitacions. Avui les mínimes, que si les comparem amb la setmana passada, són molt altes. Avui mínimes de 15 graus a la ciutat de Manresa, també a Berga i a Vic, 14 graus Igualada i 12 graus de mínima a la ciutat de Solsona. Pel que fa a les màximes, s'enfila com aquest cap de setmana i budejaran els 24 graus de temperatura a la Catalunya central.

0: Ja hi tornem a ser. L'àrea de contenidors, plena de trastos, bosses al terra i brutícia.
1: Jo vull els meus carrers i places nets. Si tinc un moble o un electrodomèstic vell, el porto a la deixalleria i poso les meves escombraries al contenidor que toca.
0: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Renova la teva llar amb el finançament de Kibuk. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes. T'esperem a Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Kibuk, per fi a casa.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: Parlem ara de formació i per als professionals de l'educació. El Centre d'Innovació i Formació en Educació de Manresa ha posat en marxa la primera escola de tardor, una proposta que ofereix diversos cursos especialitzats. Avui volem parlar d'aquestes formacions i per això hem convidat a l'Aloma Cuiner. Ella és la responsable de l'escola de tardor de la U Manresa. Aloma, què tal? Molt bon dia, com estem?
4: Hola, molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
3: També, també, ja comencem, de fet ja està tot l'engranatge, ja som octubre, per tant la universitat i tot ja està tot en marxa, i avui nosaltres volem parlar doncs d'aquesta formació per als professionals. Aloma, què és exactament aquesta escola de tardor i per què la feu?
4: Bé, doncs aquesta escola de tardor és uns cursos pensats directament per tots els docents del territori, des d'educació infantil fins a secundària, i estan pensats per donar resposta a les necessitats que els docents puguin tenir avui en dia per la formació, parlant de formació. Són uns cursos que són gratuïts perquè estan subvencionats per el Departament d'Educació i reconeguts per la mateixa institució. I en aquesta escola de tardor, per primera vegada, tenim uns cursos una mica més llargs, que són de tot el curs sencer, que estan sota el paraigües d'una formació que el departament ha dit Impuls Docent, i n'hi ha de llengua, n'hi ha de ciència, n'hi ha de matemàtiques.
3: Mm-hmm. Impuls Docent, dius, és el títol d'aquests cursos, amb diverses temàtiques, llavors, dius.
4: Sí, és a dir, l'Impuls Docent és unes formacions que des del departament es va demanar si podíem donar-hi resposta, i donen resposta a la didàctica de les matèries més troncals, com serien les matemàtiques, la llengua i la ciència. I llavors, a part d'aquests, tenim els que oferim normalment, que sempre són matemàtiques diferents, però que tenen un recorregut una mica més curt, d'entre 10 i 25 hores, i com deia, són matemàtiques diferents. Per exemple, en aquest cas, doncs, tenim l'acompanyament en moments de crisi dins dels centres educatius, l'oralitat del mestre dins de l'aula, com acompanyar els infants del 0-3 amb calma i presència, entre d'altres.
3: Mm-hmm. Deies que van dirigits a tots els docents.
4: Exacte. Hi ha que són transversals, com per exemple l'acompanyament en moments de crisi, doncs, pot ser útil tant per professionals de primera infància com primària com secundària, i llavors sí que hi ha altres més específics, com el de la calma que acompanya, que està més pensat per docents de la primera etapa, del 0-3, o l'oralitat a l'aula, que està més pensat per un segon cicle d'educació infantil i primers cicles de primària. Sempre intentem donar una mica de cobertura a totes les etapes.
3: Les temàtiques d'aquests cursos, és a dir, a banda d'aquests que deies, no?, que venen i que venen subvencionats i que ja tenen aquesta temàtica, a les altres, aquests, per exemple, que ja feu vosaltres a l'escola de tardor, com es trien, Aloma?
5: Doncs normalment els triem en funció de les necessitats que detectem durant el curs o els mesos previs a quan donem a conèixer aquestes formacions. Com que estem en constant contacte amb centres i amb mestres i professorat, sempre demanem aquest feedback, no? Quines necessitats teniu, amb què us trobeu, quines mancances de formació detecteu, etc. I a vegades doncs, ens surten formacions, doncs, ens demanen formacions molt específiques i concretes per fer centres concrets, però d'aquí també obrim les escoles de tardor, de primavera, totes les que fem, per decidir quines temàtiques engeguem i quines no.
6: Clar, el que es tracta és de donar eines, no?, tot aquest professorat docent.
5: Exacte. Per nosaltres és molt important donar eines, és a dir, que els mestres es puguin formar, es puguin reciclar, sí, tot aquest número de gaire la paraula, però sí, que es puguin formar, que puguin agafar eines, que puguin obrir la mirada, no? que puguin veure més enllà, perquè a vegades quan estem un temps en una pròpia realitat, no?, perdem una mica la perspectiva d'altres possibilitats, d'altres maneres de fer. Llavors, per mi és una mirada més oberta. A part que tenim també la possibilitat de compartir de manera directa amb altres docents, altres centres que tenen altres casuístiques, altres problemes, altres vivències, no? I pensem que és un espai de molt enriquiment entre els docents.
6: Clar, per exemple, veig aquest la calma que acompanya, no? Sí. Aquest 0-3, professionals serens, infants segurs. Clar, s'ha d'acompanyar un infant i aquesta persona que l'ha d'acompanyar a vegades també ja està sotmès doncs, a molta pressió, però el que es tracta és d'acompanyar l'infant.
5: Exacte, exacte. Per tant, aquí hi ha tot un tema d'eines d'autogestió, primer d'observació de com estic jo i a partir de com estic jo i la meva autogestió com acompanyo a l'infant o als infants que estan sota el meu càrrec en aquell moment.
6: És
5: exactament això.
6: O dels moments crítics que també en tenen. No? Que cada vegada, sí. com moure's en un dia a dia en una situació, no, en una situació crítica.
5: Exacte, i a més cada vegada ens en trobem més de situacions crítiques. Quan hi ha situacions crítiques la gent pensa que parlem d'emergències o de catàstrofes i no estem parlant d'això, eh? Quan parlem de moments crítics pot ser des d'un adolescent que està fent un atac d'ansietat, per exemple, a un infant de primària que s'ha desregulat dins l'aula, a un infant d'infantil que té un plor molt insistent i que no sabem exactament què està passant, no? És davant de situacions d'alta emocionalitat tant per al docent com per l'infant o els infants o els joves, quina resposta donem i com la donem, no? I on ens entrem nosaltres per poder donar una resposta professional i útil.
6: També poseu un munt d'aquests cofocus aquest, no? El focus en l'oralitat i la literatura infantil. Recordem que la Manresa també té aquest focus, aquest fons, d'en Josep Maria Eloi. Pot semblar un aspecte molt tradicional, però continua sent una eina molt, molt potent per desenvolupar la comunicació dels infants a l'home. La literatura,
5: sí,
6: i els contes,
5: Sí, sí, totalment d'acord amb el que dius, i no només d'això, és que hi ha una preocupació creixent en la capacitat de comunicació, la capacitat de comprensió lectora i oral dels infants, i per tant també és una de les necessitats detectades, no? I que per tant hem de donar-li resposta per oferir eines als professionals perquè puguin fer coses a les escoles que funcionin i que empoderin aquests infants amb aquestes competències lingüístiques i de literatura.
6: I acabo per últim, que és aquest l'importància també de l'aprenentatge científic, no? Que aconseguir que aquests infants tinguin aquesta curiositat o tenir més curiositat i preguntar-se el per què passen les coses i el per què de les coses.
5: Exacte. Aquest està molt enfocat en que el paper de l'adult és un paper d'acompanyament, no de transmissió de coneixement. No? Acompanyar l'infant no des del jo com a adult sé i et transmeto el que sé, ni tampoc del jo com a adult dic el que has de fer, sinó és un jo com a adult et faig una proposta i dir-me aquesta proposta, a veure què fas tu i jo intervinc sense interferir en el que estàs fent, no? Aquesta mirada tan bonica d'acompanyar sense interferir.
6: Això moltes vegades en parlem quan fem entrevistes i parlem amb la Montse Pedreira o amb la gent del, del Lab 06, no? De quan es fan propostes amb els infants petits i que quan hi van els pares, per exemple, o quan hi van els grans, que a vegades tens tendència a fer-los, no? És a dir, no, saps? No, no, el que es tracta no és que els hi faiguis, no? El que es tracta és que ells aprenguin a, no? A fer-ho sols.
5: Exacte, exacte. Fer-ho sols i a la seva manera. Sí. A vegades també els deixem ser, però com que esperem que ho facin com ho seríem nosaltres, acabem interferint, potser de manera inconscient fins i tot, eh?
6: Sí, sí.
5: I el tema és no interferir gens, senzillament acompanyar i anar activant la proposta en funció del que l'infant fa. I clar, això s'ha d'entrenar, això no surt sol, no? Llavors aquest curs està pensant justament per això, per poder acompanyar des d'aquest punt de vista.
6: I tot com dèiem, a portar, donar eines, per tant entenc que tots aquests cursos també són merament pràctics, no? A l'home,
5: sí,
6: molt pràctics.
5: Sí, molt pràctics, molt pràctics. No sé si dir que hi ha teoria en un sentit de classe magistral. Tot ho portem a la pràctica i a partir de la pràctica parlem de la teoria i parlem de què sustenta això que estem parlant i que no ens ho traiem de la màniga, no, és a dir, tot el que fem té un rigor científic i comprovat al darrere, no? Però partim de la pràctica, partim de situacions que passen a les aules, partim de les necessitats dels docents i després d'aquí construïm. Intentem sempre fer-ho d'aquesta manera, perquè entenem també que és un espai on els mestres i professors han d'agafar aire, saps? No sentir que se'ls carrega, no? Sinó que agafen aire, que agafen eines, que agafen estratègies i que demà, quan vagi a l'escola, tindré unes competències millorades o canviades o amb més mira.
6: Mm-hmm.
5: És la idea.
6: El que deies també, doncs, un intercanvi d'experiències entre professionals, que això també és molt enriquidor, que surt del teu àmbit normal, no? Amb d'altres centres, professors d'altres centres, persones noves, que això també és important.
5: Sí, perquè primer que s'aprèn molt els uns dels altres, no? Però a part de vegades, i ara és un moment especialment complex en aquest sentit, no? Que ens sembla que el que ens passa a nosaltres és sempre és millorable, mai acabem d'estar com a gust, contents, no? Llavors és veure com altres persones potser tenen aquesta sensació, però d'altres han trobat eines per superar aquestes dificultats que ens trobem a les aules avui en dia, no? Llavors això és una simbiosi molt bonica. Hem vist en cursos gent que no es coneixien de res que acaben fent alguna simbiosi de col·laboració entre escoles, per exemple. No? I això per nosaltres és màgia, no? que entrés es coordinin i neixin idees i propostes.
6: Escolta, l'home, quan comencen aquests cursos?
5: Doncs ja. dissabte comença el primer. Sí que és veritat que m'agradaria dir, i ho dic amb tot l'amor cap al col·lectiu, però sí que hi ha hagut una gran davallada de participació, tot i que no hi ha participació, però tot i així hi ha hagut una davallada. Entenem que és per el moment social que estem vivint, que estem transitant, que no és fàcil per ningú, i hi ha com molt malestar, però volem veure com una oportunitat de fer pinya, de créixer, d'empoderar-nos i de mirar el futur amb desig, amb ganes, no? amb empenta.
6: I llavors la gent encara es pot apuntar, encara hi ha inscripcions obertes a l'OMA o ja està tancat?
5: Sí, encara hi ha inscripcions obertes, hi ha alguns cursos que els hem tancat o perquè hi han set topants ja inscrits o perquè en teníem poquets i hem hagut d'anul·lar la formació, però sí, encara n'hi ha 5 que encara es poden apuntar fins un dels dies abans de que comenci la formació, si és que no arribem al topall màxim de participar.
6: I a l'OMA es pot fer a través de la pàgina web?
5: Sí, posem el buscador Manresa Escola de Tardor, allà va ser allà el desplegable i podem entrar en un per un, ens explica tot el programa, el calendari, el professorat, tot, i llavors hi ha un formulari per inscriure's. Recordar que són gratuïts i que són reconeguts pel departament.
6: Que això també, no?, és important. I el que dèiem també, i el que explicava ara l'home, no?, que entenem que tot aquest moment social que s'està vivint en el sector de l'educació, doncs, fa, doncs, que no hi hagi, doncs, aquest, potser, no?, aquestes ganes de falta, doncs, una mica de... Per, aquesta, que s'han quedat, doncs, una mica això, eh?, sense potser ganes de... I el que es tracta és de tirar endavant, perquè això continua.
5: Exacte, això continua i creiem que no formar-se al final qui acaba perjudicat d'aquesta acció és el propi docent com a professional, com a docent, amb les seves eines, les seves capacitats i les seves habilitats, i en segona instància, però potser més important, els propis infants. Llavors nosaltres fem un crit de responsabilitat en aquest sentit i d'empoderament també, perquè també entenem la situació que s'està vivint i sabem que no és gens fàcil, però no, aquesta responsabilitat d'empoderament de dir som-hi perquè entre tots hem de fer una escola millor. En tot el sentit, des del governamental com nosaltres, no, les peces del dia a dia.
6: Doncs avui volíem parlar d'aquesta escola tardor, d'aquesta escola de tardor de la Manresa FUB. Nosaltres avui li agraïm a l'Aloma Cuiner que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Aloma, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
6: I molt bon dia.
5: I molt bon dia.

0: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GST Plus Group, /energia. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, Passeig Sant Antoni Maria Claret 6 i a Manresa, Àngel Guimarà 17.
1: Migdia Central, Eli Pagant.
2: La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana que els Mossos d'Esquadra puguin posar multes de trànsit dins la ciutat de Manresa. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat en aquest programa el Dani Cortés. Ell és el president de la Comissió de Seguretat d'aquesta Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Dani, què tal? Molt bon dia. Com estem?
3: Hola, bon dia.
2: Anem pel començament. Com ha anat tot això? Que des de la federació demaneu o feu aquesta petició. D'on surt aquesta petició? Per què?
3: Bueno, ja fa cosa d'un any o un any i mig que venim demanant a l'Ajuntament de Manresa que comparteixi les competències amb el Servei Català del Trànsit perquè Mossos d'Esquadra també pugui actuar amb aquestes competències dins el municipi de Manresa. Uh-huh. Això ve degut una mica a la manca d'efectius de la policia local i les seves competències, doncs poder ajudar en aquest aspecte, doncs a minimitzar tots els riscos del tema, sobretot de patinets, que estan causant inseguretat sobretot a molts barris i a la zona del centre.
2: Perquè, perdona el desconeixement, Dani, això és possible? És a dir, el que demaneu no és un impossible?
3: No, això és possible. Ja hi ha diversos ajuntaments que comparteixen les seves competències amb el Servei Català del Trànsit, i aquí al Bages en tenim diversos municipis que l'estan compartint.
2: Uh-huh. Dani, llavors això seria que l'Ajuntament s'hauria de posar en contacte amb el Servei Català de Trànsit, Ajuntament, Servei Català de Trànsit, i signar potser algun conveni amb mitjans per aconseguir això que vosaltres demaneu.
3: Sí, correcte. El Servei Català de Trànsit ja té algun conveni escrit, que és el que ja comparteix amb algun dels municipis del Bages, i seria tan fàcil com signar aquest conveni amb el Servei Català del Trànsit.
2: Dèieu que fa un any que ho reclameu, i dèieu que un punt especial són potser els patinets, el que serien els vehicles, no, és a dir, no el que són els cotxes, no, podríem dir. Quina és la situació actual? Què és el que veieu vosaltres com a federació? Dani.
3: Bueno, el que ens traslladen molts dels barris és que tenen afectació en patinets, que això els genera inseguretat, ja que creuen que no hi ha prou control sobre aquest tipus de vehicles. Llavors, una de les eines que nosaltres veiem que seria factible és poder compartir aquestes competències perquè Mossos d'Esquadra també pogués efectuar denúncies sobre aquests vehicles i altres, però bàsicament sobre patinets.
2: Quins són els problemes que us traslladen més als veïns? Dani, no sé si velocitat, la circulació per voreres, que a vegades els patinets a vegades són vianants i a vegades són, no? Són cotxes, és a dir, allò que fan, ara vaig per la vorera, vaig per la carretera, respecte a vegades els senyals de trànsit i anar en contradirecció. Què és el que us expliquen els veïns?
3: Sí, bueno, com bé comentes, tots aquests punts que has comentat, doncs, són els que més preocupen, no? Doncs l'alta velocitat que a vegades porten, les infraccions reiterades que acostumen a fer, la circulació per sobre les voreres, doncs tot això genera inseguretat en aquest tipus de vehicles.
2: Heu vau fer un comunicat en el qual explicàveu i demanàveu aquesta reivindicació. No sé si ja us heu posat en contacte amb l'Ajuntament de Manresa, si diu que ja, si dius que ja fa un any que hi treballeu, Dani, ja n'heu parlat d'aquest tema amb l'Ajuntament, us ha respost?
3: Sí, nosaltres ho hem plantejat en diverses ocasions a les taules de seguretat que es fan periòdicament cada 3 o 4 mesos, però bueno, sembla que no hi ha la voluntat política de compartir aquest tipus de competències. No, no sabem si és per un tema sancionador o perquè no hi ha aquesta voluntat.
2: Teniu intenció d'anar més enllà, de continuar insistint? Dani?
3: Sí, nosaltres seguirem insistint en aquest aspecte, creiem que és un punt positiu per la ciutat i creiem que l'àmbit del trànsit és important a l'hora de la manca d'efectius que té la policia local, doncs poder-la suplir amb també efectius a Mossos d'Esquadra.
2: Perquè a banda d'aquest problema que ens trobem, tots els ciutadans, això seria tot Manresa, no? Amb els patinets, siguem vianants, anem amb cotxe, és a dir, vosaltres des dels barris noteu aquesta manca d'efectius de la Guàrdia Urbana, la poca presència en algunes zones, això es queixa les entitats, les associacions de veïns, Dani?
3: Sí, mira, nosaltres sí, ens hem traslladat, que sí que és veritat que hem rebut en segons quines temporades potser més visualització de patrulles, però és temporal. De cop les veuen més sovint i de cop desapareixen. Llavors sí que ens reclamen aquestes presències policials, sobretot a barris potser més perifèrics del centre de Manresa.
2: No sé si també, doncs, malauradament, arran dels fets que van passar després de la Festa Major, la presència policial era una mica més, es veia una mica més.
3: Sí, és el que et dic, depèn de què passi o de les temporades, doncs es veuen més i hi ha temporades que se'ls veu molt menys. Llavors, degut a això, doncs, potser podríem incrementar aquest tipus de controls amb l'ajuda de Mossos d'Esquadra amb les competències del trànsit.
2: Clar, de fet, si tornem a parlar dels patinets, des del mes d'aquest estiu hem fet ja aquesta nova ordenança de patinets, no? que implica tot un seguit de coses que han de fer les persones que tenen patinets, edat, armilles, casc, patinet registrat. No sé si també voldria més controls de la Guàrdia Urbana, en aquest cas, en aquest sentit, perquè hi hagués més controls, perquè si tu, per exemple, mires ara a la ciutat, potser ens poséssim a mirar de tots els patinets que estan circulant a les d'ara, potser un sí que va completament amb casc, amb armilla, però potser molts no.
3: Exacte, és el que ens trobem, que ja que s'ha regulat tot aquest tema amb els patinets, doncs potser seria hora de començar a exercir més pressió sobre aquest tipus de vehicles. Sabem que la policia local n'està fent i així ens ho informen, però creiem que són insuficients perquè els barris no perceben així.
2: Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el Dani Cortés, dins del president d'aquesta comissió de seguretat de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. Dani, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I fins la propera. Adéu-siau.
3: Adéu-siau. Vagi bé.
4: Que yo no quiero problemas, no problemas amargas, si estoy contigo a tu vera.
2: Un minut i mig i tres quarts d'una del migdia, sense problemes, el que yo no quiero problemas, David de Maria.
5: Perdona lo que dije, no quise decir, pensaste que mentí y tal vez te mentí. Perdona las excusas por liarme con las musas.

0: Octubrito todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
1: Al Passeig del Riu 52, Manresa. El cap li girava.
2: Subministra l'energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
1: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb Barcelona Question Challenge.
3: Migdia Central. Eli Pagan.
4: Dotze minuts i arribem a la una del migdia. Comencem aquest espai d'efemèrides. Sabem què tal és aquest 13 d'octubre. Avui sí, dimarts i 13. Hem triat aquesta cançó de la veu de Luciano Pavarotti. Hem triat aquesta de Maria de Schubert. I ens anem a l'any 1917, ens anem a Fàtima, ens anem a Portugal. Davant de 70.000 testimonis, els nens Jacinta, Francisco Marto i Luciano Santos diuen que parlen amb la Mare de Déu. Els testimonis no veuen Maria, però sí l'anomenat Miracle del Sol. És a Fàtima, aquesta freguesia de Portugal, famosa per aquestes aparicions marianes reconegudes per l'Església Catòlica i que van passar, tal dia com avui, un 13 d'octubre de l'any 1917.

I anem avançant amb el temps. Ens anem ara al 1972. Tal dia com avui, un 13 d'octubre del 1972, es produeix l'accident aeri dels Andes. Després de 72 dies aïllats en un clima alpí sense aliments, seran rescatats 16 supervivents dels 45 ocupants de l'avió que van haver de recórrer a alimentar-se de carn dels difunts. Aquest accident va tenir lloc el dia 13 d'octubre de l'any 72, un divendres, quan un avió que transportava un equip de rugby uruguaià a Santiago de Xile per disputar un partit va tenir un accident aeri a la serralada dels Andes, a prop de la frontera entre Xile i l'Argentina, i a una vall anomenada la Vall de les Llàgrimes. A l'accident van sobreviure 7 de les 45 persones que hi havia a bord d'aquesta aeronau, les quals van sobreviure 72 al mig de les muntanyes. Es van refugiar de les baixes temperatures i de la meteorologia andina en el fuselatge de l'avió, que no havia quedat gaire malmès per l'accident. La manca d'aliments i l'instint de supervivència es va portar a menjar la carn dels morts en l'accident. Unes setmanes després de l'accident es va produir una allau que va provocar la mort d'alguns membres més, i uns dies després van trobar un o dos quilòmetres la cua de l'avió on hi havia algunes llaminadures i roba. Finalment, dos dels supervivents, Roberto Canessa i Fernando Parrado, després de 2 mesos, van decidir arriscar-se i anar a demanar ajuda. 10 dies després, els dos expedicionaris van arribar sense saber-ho prop de la població de Los Maitenes, i des de l'altra banda del riu, Sergio Catalán els va trobar. Catalán els va passar un paper i un bolígraf perquè expliquessin el que volien. Parrado va escriure un missatge i el va tornar a l'home Catalán al llegir-lo. Van anar a demanar ajuda i unes hores després van ser rescatats. Doncs aquest accident aeri que passava tal dia com avui, de l'any 72. Anem avançant en aquestes efemèrides d'aquest 13 d'octubre. Ens anem ara a l'any 2010, prop de Coapó, a Xile. Tal dia com avui es van rescatar els miners atrapats en l'accident de la mina de San José, després de passar 69 dies sota terra des del 5 d'agost. Aquest accident del 6 d'agost que va deixar atrapats 33 miners a 700 metres de profunditat, com una part de la galeria en què treballaven, es va ensorrar en el jaciment de San José, situat a 45 quilòmetres al nord de la ciutat de Xilena de Copiapó i propietat de la companyia minera de Sant Esteban. Doncs tal dia com avui, aquests miners, un 13 d'octubre, van ser rescatats.

Ens anem a l'any 1921. A Mussamo Terme, a la Toscana. Anem a França, però ell va néixer a Itàlia. Estem parlant de l'actor de cinema i intèrpret de music hall francès i d'origen italià, Yves Montand. És aquesta veu que estem escoltant amb aquesta cançó, amb aquesta Le Fill Mort. Cantant, actor de cinema i intèrpret de music hall francès, com dèiem, d'origen italià. Naixia a la Toscana. Va ser reconegut internacionalment per protagonitzar nombroses de les seves pel·lícules. El 51 es casava amb l'actriu Simone Signoret. Durant la carrera, Montand va actuar en nombroses pel·lícules, tant americanes com franceses. Naixia tal dia com avui i moria a Saint-Denis de França, un 9 de novembre de l'any 1991. Tenia 70 anys. I una altra persona que naixia tal dia com avui, coneguda com la Dama de Ferro, el 1925 a la població de Granham, Anglaterra. Tal dia com avui naixia la política anglesa, primera ministra del Regne Unit, entre 1979 i 1990. Estem parlant de Margaret Thatcher. Líder del Partit Conservador des de l'any 75 fins l'any 1990. La primera ministra britànica durant més temps del segle XX. Va ser la primera dona que va ocupar aquest càrrec. Coneguda, doncs, com la Dama de Ferro, Maria Taldi, naixia tal dia com avui, un 13 d'octubre del 1925, moria tal dia com Maria, un 8 d'abril, ja ho direm bé, ja, el 8 d'abril de l'any 2013. Margaret Thatcher moria a l'edat de 87 anys.

0: I acabem aquestes necrològiques amb un altre naixement.
1: Hello, darkness. Hello, darkness, my old friend.
0: 1941, a Nova Jersey, als Estats Units, naixia una d'aquestes dues veus. Estem parlant de la música, és de Simon & Garfunkel, amb aquest The Sound of Silence. Doncs per aquest el dia que avui, un 13 d'octubre de 1941, naixia aquest cantautor i músic americà, Paul Simon. Paul Frederick Simon, cantautor, músic americà d'origen jueu.

aquests sons del silenci arribem a 3 minuts per la 1. No acabem amb Simon & Garfunkel, no acabem amb aquesta cançó, sinó que ho fem amb la veu d'Àlex Ubago i aquest Què pides tu. Nosaltres tornem demà, com sempre, puntuals a les 12. Bon migdia, a continuació, al Passeu Passeu amb l'Aina Font. Fins demà!

Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Renova la teva llar amb el finançament de Quívoc. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i amb 10 còmodes quotes. T'esperem a Quívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430. No deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins al 19 d'octubre. Quívoc, per fi a casa. Aquest any a Canal Taronja Central vivim la Fira Mediterrània com mai. Dijous 15 d'octubre a 11:15 de la nit podrem veure l'acte inaugural Terra de Guapes des del Teatre Conservatori. Divendres 16 a 11:15 de la nit reviurem des del Cursal l'espectacle Pau a càrrec de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Canal Taronja Central, sempre al teu costat. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda. Perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GST Plus Group-Energia. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, a Solsona, passeig Sant Antoni Maria Claret 6, i a Manresa, Àngel Guimerà 17. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.

Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 13 d'octubre, i avui al Passeu Passeu estem d'estrena, perquè incorporem al programa un nou espai que hem batejat amb el nom de La Iniciativa, i que neix amb una voluntat molt concreta: donar veu als diferents ajuntaments del Bages perquè ens expliquin aquelles iniciatives que estan impulsant els seus municipis i que creuen que val la pena donar a conèixer. Perquè sovint, quan parlem d'administracions i d'ajuntament, posem el focus sobretot en els grans projectes, en les grans obres, en els grans equipaments, i està molt bé explicar-los, és clar, però també pensem que hi ha moltes iniciatives més petites, més discretes, originals i amb moltíssima ànima que poden estar fent una gran feina i que potser no arriben tant als mitjans de comunicació com ens agradaria. Precisament per això neix La Iniciativa, per descobrir aquestes petites grans idees que s'estan fent als nostres pobles i ciutats i que d'alguna manera també ajuden a fer comarca. Per estrenar aquest nou espai, avui ens fixem en Sant Joan de Vilatorrada,

0: perquè l'Ajuntament des de la Regidoria de Turisme ha impulsat la creació de 3 murals en diferents punts del municipi amb un doble objectiu: incorporar l'art urbà a l'espai públic i alhora explicar la història del municipi. De moment ja n'hi ha un de ben acabat en una de les façanes de Cal Gallifa que ha causat sensació. Es tracta d'una obra de l'artista Oriol Arumí que recupera a través de la imatge d'una filadora, de les bobines i de la maquinària tèxtil una part molt important de la memòria industrial de Sant Joan de Vilatorrada que ara mateix podem veure en aquestes imatges. Em sembla que a hores d'ara se n'està creant una altra i segur que les persones que avui m'acompanyen ens ho explicaran tot plegat d'allò més bé. Saludem doncs el Jordi Salernau, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Amb la... A punt dels embarrats. Aquest cap de setmana serà els embarrats.
1: La setmana que ve, aquest no, sinó sí, el següent, ja són els embarrats. Per tant, avui també té una mica d'història venir a explicar tot això que està relacionat una mica amb el tema d'embarrats.
0: I tant. I l'Agnès Parcerisses, una de les tècniques, bueno, la tècnica de turisme de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que també m'interessarà molt això d'aquest canvi de rumb de Sant Joan de Vilatorrada, dir, escolta'm, nosaltres com a Sant Joanencs i Sant Joanenques també tenim moltes coses a mostrar i per tant el turisme hi ha de tenir un paper important, no? D'on neix la necessitat de crear una plaça de tècnica de turisme?
1: Bé, això és una mica creure en el passat també per poder explicar a la gent d'avui d'on venim. Per tant, és una mica la tècnica de la funció és aquesta, donar a conèixer el nostre municipi. Es va començar fa un parell d'anys en un tema de noms i renoms.
0: Sí, això també t'ho explicaràs, eh?
1: En el tema de noms i renoms, i degut a això també s'ha anat lligant tot el que és la història del turisme de Sant Joan. Ens va molt bé poder fer aquests dibuixos, aquests quadres, perquè la gent ara se'n dona compte del que tenim, del valor, donant una mica de valor al passat industrial que té el nostre municipi. Una mica la feina de tècnica és posar en valor tot això que tenim.
0: Clar, Agnès, a tu quan se t'encarrega, se't diu, escolta'm, com a tècnica de turisme tu has de buscar activitats o has de buscar atractius que puguin resultar interessants, no?, més enllà de la ciutadania de Sant Joan. Com comences a treballar i com se t'acaben acudint aquests murals?
2: Sí, està sent un procés molt interessant també formar part de l'àrea de turisme, perquè des de Sant Joan doncs falta començar una mica per la base, no? I estem en un procés molt interessant també amb l'àrea de cultura, serveis a les persones, doncs a recopilar tota la informació de lo que són la senyalització per les antigues fàbriques, senyalització pels masos del voltant, les esglésies, vull dir, tenim un patrimoni molt ric i pensem doncs des d'aquestes àrees que és interessant doncs una mica en aquestes noves fases que hi ha avui en dia, que podem tenir una bona pàgina web explicant tot aquest material, tots aquests béns materials i patrimonials, i doncs fer un espai de trobada de tot això, no? De fet, a la web de turisme també tenim doncs uns apartats en què expliquem també totes les festes i esdeveniments que es fan a Sant Joan, perquè és un poble molt ric en activitats.
0: Exacte.
2: I amb un associacionisme espectacular que està molt implicat, el poble s'hi llença de ple, i bueno, doncs intentem doncs ser una mica el canal de recopilar tota aquesta informació i que la gent la trobi fàcilment i que coneguin Sant Joan des d'aquestes perspectives també, no?
0: Clar, Agnès, tu no eres de Sant Joan i t'hi has incorporat i t'has hagut d'empapar una miqueta de tota l'essència, no? Això també, a més que tampoc fa tant que hi ets, no?
2: Per tant, no sap molt bé.
0: Sí, eh?
2: Perquè és com ens cansa de zero, no?
1: Que és una gran tècnica que està fent una feina, també és això, que la regidora també s'hi posa per la preta, té una regidora que també està al darrere i també la Judit també està col·laborant o participant de totes aquestes iniciatives doncs, que es fan des de turisme. Sant Joan sempre era només un poble de turisme de braves i de tapes, no?
0: Correcte.
1: I ara,
0: escolta'm,
1: que està molt bé, està molt bé, i això ha de continuar, evidentment que això no ho podem deixar perdre, no? Però la vida canvia i ens hem d'anar actualitzant. Llavors jo penso que una mica la feina tècnica en aquest cas, que per això hem agafat, és actualitzar tot això, posar-ho en una plataforma, penjar-ho a xarxes, tot això és donar visibilitat, perquè si no anem quedant de braves o de tapes en feien només a Sant Joan. Ara...
0: Però la sensació, no sé si estareu d'acord, és que els propis santjoanencs i santjoanenques ja s'ho creuen,
1: sí,
0: que hi ha un passat, que val la pena, sí, que se'l coneixen. És més de cara en fora, no? Per exemple, una vegada ens diu que Manresa passa al revés, no? Que
1: sí,
0: ens valoren més de fora que no pas els propis manresans i manresanes, i en canvi Sant Joan, l'autoestima ja està feta, el que passa que
2: la divulgació de cap en fora potser és el que faltava
1: una mica, no? És el que falta, explicar una mica el que fem, perquè a vegades tenim aquesta sensació de que fem molt però no expliquem tot el que fem, i si no s'explica al final no se sap, no? Són aquelles coses, no? Dius, si no l'expliquem, llavors una mica és donar a conèixer tot això, i quina manera millor d'anar a conèixer és fent mural, que dius, ostres, la gent pregunta, va, si no fas el mural la gent et preguntarà de què són les fàbriques o d'on venen. Ara, la gent veu el mural i diu, ostres, doncs això què significa, això què vol dir?
2: Aquí tenim el segon, clar, ja ho deia, exacte, sí. Ara ens explicareu una miqueta les fases, perquè sí. Aquest primer mural que dèiem de la filadora que estava a Cal Gallifa, sí. És el que ja està acabat, que l'ha fet l'artista Oriol Aromí, que és aquest que veiem ara aquí, sí. Ja veiem, de fet, aquest que està aquí a la vestida deu ser ell, no?
1: Sí.
2: Acabant de pintar. Llavors, com ha anat això? És a dir, en principi són tres, i això, vull dir, com està sent aquest procés, Agnès?
3: De moment va sorgir aquesta idea amb la regidora de Turisme i jo, de dir, ostres, per què no fem una mica de museu a l'aire lliure, també per Sant Joan, tenint en compte, doncs, això de recuperar la memòria històrica i donar-li un sentit del que estem fent al present i al passat, no? I d'aquí ve, doncs, la idea aquest any, doncs, de començar per aquest projecte, que era, doncs, recordar, doncs, la història de la industrialització de finals del XIX, principis del segle XX a Sant Joan, que és com, per dir-ho d'alguna manera, una de les nostres joies per a ser visitables, i que encara estem en un procés lent, que serà, que és també la idea de poder restaurar amb més cara i ulls alguns dels elements fabrils que hi ha allà, perquè la gent ho pugui veure, no? O com a mínim senyalitzar-ho i tenir, doncs, la informació recopilada. Doncs la idea va ser això, de dir, mira, ja que tenim aquests espais, vam estar mirant les parets, vam estar mirant zones que eren interessants de poder, doncs, donar aquest valor, i clar, al veure la torre de la fàbrica de Gallifa vam pensar, doncs, mira, per què no fem que aquí, doncs, hi hagi un homenatge, doncs, a la dona treballadora, que justament, a més, ja vam acabar de confirmar que és veritat que la majoria de dones, de treballadors que eren la fàbrica de Gallifa eren dones, i era una fàbrica de fils. Llavors, amb l'artista Oriol Aromí vam estar-lo coneixent, buscant, doncs, per diferents artistes que han treballat pel poble de Penelles.
2: La Penelles és un emblema, no?
1: Sí, sí.
3: I altres llocs d'aquí a Catalunya, doncs, bueno, ens vam entendre. La veritat que ens va encantar també el tipus d'estil que té, que és molt realista i que és molt, bueno, fa molt, molt perfils humans amb molt de missatge, no? I al final pensem, doncs, que clar, a la demanar-li aquesta idea i a portar, doncs, una dona filant en la fàbrica mateixa, on es feia el mateix, doncs, bueno, ja us dic jo que dues o tres persones se m'han acostat i una d'elles em va encantar el comentari que va dir, és com si ella és la meva mare, que havia treballat aquí, que és el que dèiem abans, no? Que el poble de Sant Joan reconnecta molt amb, quan tu li dones valor amb el passat, amb la seva personalitat, doncs està molt contenta, i doncs ho estan demostrant, doncs, molts habitants d'allà que ens venen i ens diuen que estan encantats amb aquesta idea, no? De recordar.
1: I aquí tirem el fil, i després de la filadora tenim aquest altre que ensenyava ara, que és el Sereno.
2: Hombre, que és el Sereno altra... té molta presència als Embarrats.
1: Exacte, els Embarrats tenen molta presència, però a part dels Embarrats era una persona, una figura que en aquells moments també existia al poble i a les fàbriques, no? Llavors també hem volgut representar una mica aquestes dues figures en aquest moment per donar una mica de visió al passat fabul que tenia Sant Joan. Penseu que Sant Joan va créixer també en molts anys degut a les fàbriques. Va venir molta gent de fora a treballar a les fàbriques textils, i com deia l'Agnès, majoritàriament eren dones. Eren dones que venien a treballar, i nens, que
2: clar,
1: també es feien servir.
2: Sí, sí, bueno, sí. Començant molt laboral. Aquesta del Sereno, aquest mural del Sereno, entenc que també és de l'Oriol Aromí.
3: Sí.
2: I on està situat, per la gent que no es conegui Sant Joan?
1: Sí. Explico. Està situat a l'entrada pel Pont Petit,
2: sí.
1: A l'entrada del Pont Petit, i és a la Verbena, l'entitat de la Verbena, que tenen l'entitat de la Verbena, tenen una paret, els hi hem demanat, és una sessió de l'espai, van col·laborar, com deia l'Agnès, les associacions de Sant Joan, si algú tenen, és que estan molt implicades en tot el que fem, i com a Ajuntament hem d'agrair, doncs, que totes les entitats també ens segueixin o vulguin contribuir a millorar el nostre municipi. Per tant, hem demanat un permís a la Verbena perquè aquella paret és seva, és una paret que vam pintar no fa massa temps, però que els hem demanat si podien fer aquest mural, ells van estar oberts de
2: fer aquest mural. És un honor, fins i tot.
1: Sí, i la veritat és que és una paret que es veu a l'entrada del Pont Petit, és una paret que ens va encantar per això, perquè és una paret que és la primera que veus quan entres, quan entres al municipi, no? I aquella paret jo crec que acabarà molt bé aquest mural del Sereno. No és fàcil trobar parets, també us ho he de dir, eh?
0: Sí, que anava a dir, perquè encara veig tot mural, no?
1: Sí, sí.
0: Té localització ja o encara no?
3: Sí, aquesta serà el pavelló esportiu.
0: Ah, molt bé.
3: Perquè en aquest cas anirem més cap a l'actualitat i serà relacionat amb esports, però encara està una mica a les beceroles, tampoc us podem aclarir encara com, però tindrà a veure amb
0: relacionat amb esports, però amb memòria històrica també una mica.
3: Bueno, tenim en compte, en aquest cas anem amb el present del que s'està fent avui en dia, doncs a nivell d'equips esportius a Sant Joan.
0: Vam parlar la temporada passada, Jordi, que ho anem al regidor. Clar, és una passada.
1: Per això també considerem que hi ha alguna part de passat, però també hem de parlar pensar en el futur, en el present, no? Llavors aquest altre mural no és tant d'aquesta línia com aquest, perquè tampoc volem que també hi ha diversitat, per tant aquesta diversitat considerem que la zona esportiva és un lloc on hi ha futbol, hi ha bàsquet, hi ha
0: futbol sala,
1: vull dir, tenim molta, tenim la calistènia, tenim el tenis, tenim molta activitat, llavors pensar en fer un mural més en plan esport, no tant com aquests, sinó més canviar una mica el relat, i aquest seria més en plan de les activitats que es fan a tota la zona esportiva.
0: Passat i present. Però veiem que el mural del Sereno estigui acabat per embarrats.
3: Això mateix. Estem a... L'Oriol està tot així, l'Ona passant. Sí, si no plou gaire, perquè ell ens ha dit, diu, jo no podré treballar si està plovent. Però està aquests dies venint cada dia a veure si va avançant.
1: Jo els diria que aquest senyor és un treballador innat, perquè a l'11 de setembre, que era festa, estava allà treballant, vull dir, fent sardanes de la tarda, i el senyor estava pintant, vull dir, que a veure quan s'ho proposa...
3: Ai, no ho va dir, però ara no tinc el record.
0: Però no és de Catalunya,
3: sí, és de... Sí.
1: De tocar a Penyella és per allà d'ara.
3: Sí, deu ser per allà.
1: És per allà d'ara,
0: I la idea, clar, jo entenc la resposta ciutadana pel que em dieu, està sent molt positiva. Sí. Llavors, això, el concepte aquest d'aprofitar l'art urbà també per divulgar la història, fer un museu a l'aire lliure, és una cosa que potser seguireu en aquesta línia també per...
1: Jo crec que s'ha de seguir en aquesta línia, eh? Perquè, com et deia, tampoc tenim moltes parets que puguem fer. Vull dir, nosaltres no tenim molta façana en paret, no tenim Sant Joan tampoc. Llavors hem de buscar els llocs una mica estratègics que puguem fer aquests murals perquè es veguin. Però, clar, el podem ficar en un carrer que no hi passi ningú, però no té gaire sentit. Llavors, el que interessa és que es pugui veure i que la gent no en pugui gaudir. Llavors, seguirem en aquesta línia? Seguirem. Ara hem de buscar els espais per poder-ho fer, que es pugui visualitzar. Aquests dos evidentment es visualitzaran molt i jo crec que serà un referent i serà un primer pas per començar a treballar en aquest tipus de murals i que la gent vingui a Sant Joan per veure això, els murals a les façanes que tinguem.
0: Clar, seguint una miqueta amb la línia això d'impulsar i potenciar el relat turístic, què més s'està fent, Agnès?
3: Ara mateix tenim aquesta web turística que es pot visitar, doncs hi ha tots els recursos, el dividim en 4 blocs.
0: Està vinculada a l'Ajuntament,
3: sí,
0: entenc?
3: Sí, això s'ha creat des de l'Ajuntament, però bueno, com totes les poblacions tenen doncs, una web de l'Ajuntament que és més pel ciutadà, i llavors hi ha la web turística que dona obertura a fora i també pel ciutadà, perquè la veritat que es pot recórrer per posar-se al dia, no? Però és una web doncs, això que es divideix en gastronomia, hi ha turisme, tradicions i esdeveniments, patrimoni i cultura i natura i rutes, que són les 4 àrees en les quals estem treballant des de turisme i per intentar doncs, això, recopilar la informació i tenir canals on poder-hi accedir. Llavors aquest és un dels recursos. Després estem preparant una audioguia petitona per fer una volta pel poble i, bueno, i donant voltes a l'idea de senyalitzar també aquests espais interessants i recorreguts i donant suport en el que sigui possible també poder restaurar alguns espais com són les fàbriques també, tant de bo poguéssim aconseguir-ho en uns anys vista.
2: Clar, perquè
1: la senyal ètica també és important, perquè a vegades no coneixem, la gent que ve al poble no sap on ha d'anar o què ha de veure. Doncs a vegades és important que tinguem aquesta senyalització perquè la gent que vingui al municipi sàpiga. Sant Joan es poden fer milers de rutes, llavors també és important, també s'està treballant en diferents àrees perquè això ha de ser transversal, en medi ambient, en d'altres àrees, perquè també hi ha temes de cultura, hi ha temes de medi ambient, hi ha temes de... Bé, tot això, jo penso que és transversal i el turisme el que es fa és una mica agafar de totes les parts per poder-ho. Des de la Galícia es pot sortir per anar a Torre en Fondo, es pot sortir per anar a les Torres, que és una finca que també pertany a Sant Joan i que molta gent no coneix.
2: Clar, bé, és que és això, és a dir...
1: No només és pujar de baix, que també, tenim Costa Rodona també. I tenim tota aquesta sèrie d'indrets que la gent, si li senyalitzem o si la gent sap per on ha d'anar, segurament que donem més coneixença. Tenim a Sant Joan, tenim a Jovet, que l'estem rehabilitant, que també serà un punt de partida de totes aquestes rutes que farem per l'entorn de Sant Joan.
2: Trobo que és un dels grans municipis del Bages estigmatitzat, no? Perquè segons com sembla una perllongació de Manresa, una mica, segons com sembla un lloc de pas, això, si vols anar per Collbaix, passes per Sant Joan, però el creues, és a dir, que fins que no hi entres, fins que no li dones l'oportunitat, no el coneixes, no? I aquesta àrea de turisme em sembla un encert en aquest sentit. Llavors, jo us volia demanar, tots els inputs que heu anat rebent previs a totes aquestes iniciatives turístiques, és a dir, la gent de fora com percep Sant Joan i com us agradaria que la percebés?
3: Jo penso que el que estem fent, no, des de Sant Joan en totes les àrees també és això, com intentar recordar, no, des dels renoms de les cases, que també s'ha fet un treball molt exhaustiu amb quines famílies hi havia, quins títols tenien les cases i per què, en aquesta idea, no, de donar importància a les fàbriques, als masos. Llavors jo penso que en el moment que tu ensenyes els elements més importants, aquelles persones et poden recordar, no? I esdeveniments com Embarrats, per exemple, que ho relacionen molt amb el tema fabril, el que està creat per donar aquesta volta al món de les fàbriques de Sant Joan, són personalitat que li dones a un poble, que li dones importància, no? Llavors, en aquest cas, penso que és el que hem de defensar, hem d'estar-hi a sobre, doncs, per poder-ho explicar millor i que sigui, doncs, un tret característic que important, no? Seria, jo penso això, sobretot les fàbriques i els recorreguts pels voltants també de natura, que també al Collbaix hi ha una bona part que l'hem de reivindicar i portar doncs, la gent, doncs, a fer els recorreguts també ben informats i amb cara i ulls en aquests espais.
1: Tenim un celler molt a prop que també...
2: El celler molí,
1: està repartidíssim.
2: Les vinyes crec que són a Rajadell, però sí. Llavors el celler pertany a Sant Joan, però llavors
1: Tothom se'l fa seu, sí. Però Sant Joan també és nostre.
2: Totalment.
1: La bandera és nostra. Per la part de darrere és de Rajadell i una altra part del costat és de Manresa.
2: Exacte.
1: I al final compartim. Però bé, bueno, compartir no vol dir que... Hem de reivindicar la nostra.
2: Totalment. I això que dèieu dels noms i renoms, a veure, expliqueu d'on surt, perquè això ja fa una miqueta més de temps.
1: Sí, això fa una miqueta més de temps. Això surt que des de Cultura es va començar a parlar, doncs, que la gent no sabia on eren les cases i el poble com era abans i que ningú se'n recordava, no?
2: Clar, és que abans, jo què sé, Cal Moixó.
1: Sí, sí.
2: Tot eren calç, encara que ara Sant Joan tingui 10.000 i pico o més habitants, 11.000,
1: sí.
2: Abans
1: tot era cal, tot era cal. I ara el que s'ha buscat, que això s'ha hagut de buscar, la veritat, és que s'ha hagut de buscar gent gran que conegués una mica la història. I a vegades no és fàcil buscar a l'arxiu, llavors ja s'ha fet una mena de comissió on hi ha gent gran, perquè realment són els que saben la història. L'altre dia deia, no sé quin me'n va parar una senyora, i va dir, ostres, aquesta casa no ha posat la placa encara. Li vaig dir a la regidora, ui, és que aquesta
2: no la teníem
1: catalogada. Vull dir que ara surten cases de fa molts anys, doncs que hi eren. Vull dir, hi ha molts noms d'aquestes cases que la tenien, però que ara ha fet un edifici, el que posem és posar una placa a l'edifici on hi havia hagut aquesta casa.
2: I on la poseu, la placa?
1: A la façana, a la sala del número, aproximadament, on es posa el número, doncs allà posem Cal Pinsà, Cal Vermell, Cal bueno, a tots els noms de totes les cases, la gent ho veu i la gent pregunta. Vull dir, la gent és curiós, perquè la gent quan veu allò, i això què vol dir? Mira, és que aquí hi havia hagut una casa que es deia així.
0: A veure, explica alguna anècdota que... o algun, la història d'algun mas o d'alguna casa que tingui un nom.
1: Per... Bueno, no puc explicar-la.
0: Alguna no
1: puc explicar-la. Alguna no.
0: Perquè alguna... Però alguna altra, per exemple, tu ets a Sant Joan de tota la vida.
1: Jo soc
0: Sant
1: Joan, sí, sí.
0: I tu vivies a Cal, què?
1: A Cal Paulo. Per què? Hi havia dues cases que eren Cal Paulo, Cal Paulo Vell.
0: Vale.
1: Llavors aquestes cases, aquests noms, els va posar... A mi em feies explicar les històries, perquè hi ha moltes històries i cada casa té la seva història. Cal Vermell, per què li vam posar Cal Vermell? Ara mateix no t'ho sabria posar, però...
0: Bueno, va, jo també he posat
1: les cases que tenen un nom que no sé en aquell moment perquè... Bueno, Cal Bisbe, perquè potser hi havia algú que era a la missa, no ho sé. En la casa que és Cal Bisbe, que dius, que hi havia un bisbe allà. No hi havia cap bisbe a Sant Joan. Li van posar Cal Bisbe, perquè no ho sé.
0: Ostres,
1: tot això, però, bueno, sí. Tot això s'ha anat estudiant, s'ha anat buscant, i s'ha buscat els noms i renoms de les cases. No sé si s'ha arribat a buscar
0: el per què
1: d'aquests noms, perquè això ja és buscar bastant més enllà, Llavors, a vegades...
0: Això també són joietes,
1: sí,
0: de memòria històrica.
1: S'ha fet una feina espectacular, Gent que està estudiant
3: aquí. S'ha fet un enllaç propi, que tu pots entrar, ja vas veient les casetes així, i llavors tries cada una, hi ha un petit paràgraf. Hi ha algunes que sí que tenen més informació i d'altres que no, és el que diu el Jordi, que en alguns casos pot ser el nom, però potser no ha arribat fins aquí el perquè, però hi ha la informació en els paràgrafs.
0: I de quina manera, si hi ha gent que té informació, es pot posar en contacte amb vosaltres? Perquè el millor és això, poder algú que sap correus electrònics.
1: Pues demanant correus electrònics, demanant posar un correu electrònic a l'Ajuntament i els truquem i ens posem en contacte. S'ha agafat gent que és gran del municipi, que d'història, i s'ha buscat també un arxiu. Un arxiu municipal també s'ha buscat. I aquí una casa, l'altre dia, aquesta senyora em va dir, una casa que es diu Calminguet, que és una casa de tota la vida, que jo... fa 60
0: la
1: anys, la recordo de la vida, però és una casa que està en terme Sant Joan Manresa, està molt allà a tocar, i em diuen, no, és Manresa, al final vam mirar l'arxiu, no, és Sant Joan. El pati que tenia a veure és Manresa, però aquesta part, tot el que veiem, no, dels termes aquells que és just allà, doncs, bueno, aquesta casa no la teníem, no hi havia caigut ningú, i bueno, també s'ha trobat aquesta casa, i algú ens l'ha dit, però és que si no ens ho diuen, a vegades és difícil de posar-les totes. També és cert que hi ha algun nom que no s'ha pogut posar per l'efecte contrari que podia tenir.
0: Vale, per les connotacions,
1: per les
0: no?
1: connotacions que pugui tenir, no?
0: No, és que els pobles hi havia de tot, no?
1: Exacte,
0: també hi havia qui era molt estimat i hi havia qui era molt odiat, no?
1: Llavors, alguna s'ha tingut en compte, s'ha parlat amb les famílies, és veritat que s'ha parlat amb les famílies per posar la placa.
0: Sí, eh?
1: S'ha demanat autorització, perquè no podem posar-la tampoc sense demanar autorització, no? S'ha parlat amb moltes de les famílies que encara hi ha, familiars que encara queden, perquè poguessin posar aquesta placa, i tothom hi ha estat d'acord, la gent la demanen, encara no l'han posat, a casa meva encara no l'han posat.
0: Clar, i això, no sé fins a quin punt interpel·la el jovent del poble i els infants del poble, totes aquestes iniciatives més de memòria històrica i col·lectiva, hi ha un apartat en el que penseu de divulgar-ho també als centres educatius o perquè s'ho facin seu, que en el fons en el futur,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, en Embarrats es fa, són visites, en Embarrats fan visites a les escoles, fan visites a Embarrats durant tota la setmana, en el qual se'ls explica també una mica el que és la història, que si no aquesta història es perd. I això passa de generació en generació, però si d'aquí uns anys els nostres avis no ens han deixat res escrit, no ens en recordarem. Llavors una mica també el que es fa és que les escoles van un dia a la setmana també a les fàbriques, se'ls ensenya a les fàbriques, se'ls explica una mica la història d'on venim. Que jo crec que això és el futur, però si no ho expliquem, ho veu abans. Si no ho expliquem als joves, d'aquí un temps els joves no hi seran, es perdran i perdran la nostra història, no? Una mica seguir el fil, que com deia l'Agnès, doncs el fil aquest de la filadora, doncs que puguem anar tirant el fil de la filadora perquè pugui arribar fins a tothom.
0: Avui som dimarts 13 d'octubre, ja han començat algunes coses vinculades a Embarrats, però quan realment comença l'activitat forta és el 17 i 18, aquest dissabte i aquest diumenge.
3: Següent.
1: El cap de setmana, sí.
0: Sí, el cap de setmana, exacte. No sé si amb alguna novetat que pugueu explicar, què...
1: Home, jo aconsellaria, demanaria, diria a la gent que sobretot anés a fer la visita a les fàbriques. La visita a les fàbriques és t'obre els ulls de com es treballava en aquell temps, fa 100 i escaig anys, com treballava la gent. Es veu un embarrat com funciona, es veu com, en quin nivell treballava la gent que hi havia a les fàbriques, i realment una visita que és molt, bueno, és molt cultural i és molt dinàmica i val la pena de veure-ho. A la resta d'actes hi ha molts actes, com
2: hi ha alguna novetat?
1: Novetats com a novetats no tenim, que ve el rei.
2: Que ve el rei, bueno, de fet tindrem visita reial, és amb el cartell aquí.
1: Ens visita el rei Alfons XIII, que en aquell temps ja va venir, però va passar a Sant Joan, va anar a Súria i a Manresa, però les fàbriques de Sant Joan no va passar, per tant tindrem una visita reial, doncs, que ens farà passar alguna estona agradable i ens explicarà coses, doncs, que no sabem, també serà interessant. Els actes més institucionals començaran doncs diumenge al migdia amb la inauguració d'aquesta fira d'embarrats, el qual tota la setmana es van fent activitats, però que oficialment la inaugurem el diumenge a 2:15 del migdia a la plaça de l'Església, amb un passacarrer que després es fa fins a les fàbriques de la Gallifa, i on es va passant per tot el mercat. I a la tarda tenim la consagració de l'Església, que és una consagració doncs, que evoca una mica aquells temps quan es va fer l'Església Nova, perquè Sant Joan només tenia l'Església de Sant Joan, la gent havia de pujar fins a la Sant Joan. Ostres. I després es va fer el pla, perquè clar, la gent havia de pujar fins allà dalt, i després es va fer l'església perquè els feligresos poguessin anar doncs, a missa al centre del poble i no haguessin de pujar la costa que hi ha fins a arribar al mar Sant Joan.
2: De quants voluntaris i voluntàries estem parlant?
1: Hi ha més de 200 persones participant en embarrats.
2: Uau.
1: Penseu que es mou molta gent, i vull agrair doncs, també a l'associació Embarrats per tota aquesta feina que fa, perquè darrere de tot això hi ha moltes, moltes i moltes persones.
2: L'associació Embarrats, Jordi, entenc que és el paraigües on hi ha totes les associacions, no? i les entitats que hi participen.
1: Exacte. L'associació Embarrats és la que fa d'enllaç. És la que enllaça amb totes les entitats. Sembla que hi ha alguna. Nosaltres com a Ajuntament sí que fem una aportació, sí que som presents a dintre de l'associació d'embarrats també, però bàsicament el pes gran d'organització, de gestió de tot el tema d'embarrats, de tota la setmana, la part també és de l'associació d'embarrats. Jo penso que, com deia, tenim gent doncs, que està al darrere perquè això funcioni. Això no surt perquè sí, sinó que al darrere hi ha molta gent.
2: Molta passió i molt amor a l'art
1: i moltes hores de feina que no es veuen, però que després recompensen quan veus que la gent realment ho gaudeix.
2: I com ens hem d'imaginar l'abans d'embarrats? És a dir, hi ha un punt de trobada, per exemple, és que jo tota l'estona faig paral·lelismes amb la Fira de l'Aixada, no? Perquè també hi ha l'associació, diguéssim, de l'Aixada, que vehicula doncs, totes les entitats o grups de teatre o el que sigui que volen participar en l'Aixada, i llavors hi ha un punt de trobada on es canvien, on es genera molt caliu, que es fa com una família, que són com aquelles convivències, aquells campaments d'estiu que tornes a casa i dius aquella sensació de nostàlgia, no sé si passa una miqueta el mateix.
1: Sí, nosaltres tenim el punt neuràlgic, el tenim a la Gallifa, a la sala de cultura de la Gallifa, és on hi ha més el punt neuràlgic, quan la gent es canvia, en el punt de sortida, on des d'allà doncs, es farà la gent doncs, cap a un punt o cap a l'altre. És molt a l'entorn de la fàbrica, perquè clar, com que ho tenim a les fàbriques i ho tenim allà baix, ho tenim allà, doncs normalment aquest lloc on tothom es troba i el punt d'inici, el punt de trobada, és a les fàbriques. A la sala petita hi ha com una mena de bar, així, cantina, perquè la gent pugui prendre, i aquí és on tot comença. Llavors sí que és veritat que hi ha diferents punts on es fan diferents actuacions, perquè és itinerant. Aquesta fira d'embarrats et pots trobar doncs, a la plaça de l'Església doncs, que facin els mestres fent classe amb els nens, o et pots trobar a la plaça Major amb un espectacle acrobàtic doncs, que ja algú està fent alguna acrobàcia, no? Tot això amb la fira d'entitats que hi ha a la plaça Major, també hi haurà comerciants, tot el que hi també hi tenim firaires, per tant queda tot aquell entorn molt complet.
0: I a nivell de divulgació i de difusió, tu que vens de fora, Agnès, creus que, diguéssim, està aprovada la difusió d'embarrats i afegiries alguna cosa ara que estàs a dintre de l'Ajuntament com a tècnica?
3: Sí, jo crec que moltes les branques que podem ens hi posem, no? Des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, des de turisme també, doncs ho enviem a tots els canals externs que es pugui. Vull dir que sí, hi ha uns recursos intensos aquests dies perquè això aparegui, doncs, per tots els àmbits, no? I la veritat que, bueno, aquest programa parla per si sol. Vull dir, intentem penjar-lo tant a les xarxes socials de turisme com de l'Ajuntament perquè aparegui. També en Barrats, doncs, fa una gran feina des del seu Instagram, que està molt, molt actiu, i això, doncs, permet, doncs, que puguis anar veient una mica les propostes, te les van explicant, i que, no, jo crec que la veritat que hi ha molt per tots els públics. També hi ha activitats infantils de contes, uns tastos gastronòmics, de sopars, de maridatges, que valen molt la pena, jo penso, i que haurem d'anar aquest any.
0: Home, segur, segur.
1: Val la pena, eh? Això es va començar només amb un cap de setmana, i com veieu al programa, això s'ha anat fent extens a tota la setmana. Això vol dir que la gent respon, vol dir que la gent hi va, perquè si no funcionés, evidentment no es faria. Per tant, és això, que s'ha començat només amb el cap de setmana, però ara ja tenim les visites a la fàbrica, que és espectacular, la mà de gent que ve, hi ha sessions que ja estan plenes.
0: A més a més, bueno, per la gent que no ho hagi vist, és un sereno, no? El que
1: sí,
0: és un sereno, exacte, que els acompanya.
1: Exacte, amb diferents representacions teatrals.
0: Exacte, són visites teatralitzades.
1: Exacte, són visites teatralitzades, i llavors es comença amb diferents escenes i es va, doncs, veient una mica el que era amb aquestes visites teatralitzades, que funcionen molt bé, amb un sereno, doncs, que va acompanyant durant tot el recorregut.
0: Té relleu generacional, embarrats, creieu?
1: Jo crec que sí, aquests joves que s'hi estan implicant ara, que són els que fan aquestes teatralitzacions, jo crec que són el futur d'embarrats, i són els que se'ls ha de donar, doncs, la vara de mando perquè segueixin sent ells. De fet, hi ha el Miquel, que és l'ànima pura d'aquest...
0: Sí, però el Miquel ja no és un jovenet, eh?
1: Però el Miquel fa molta feina.
0: No riure, no?
1: Però el Miquel ja també hem de deixar pas perquè la gent vagi agafant una mica relleu, perquè, com deies, ja no és un jovenet, el Miquel. I és l'ànima, però necessita també que hi hagi gent al seu voltant, perquè tampoc arriba...
0: No s'arriba a tot. Hi ha algun repte més enllà del que hem explicat a nivell turístic a Sant Joan que diguis, ostres, mira, jo abans que arribin les eleccions municipals m'agradaria haver aconseguit això? O tu, Jordi, també alguna cosa que ja et rondi pel cap des de fa temps?
1: Hem aconseguit molt, jo crec que hem aconseguit més del que potser el programa electoral portàvem. Per tant, per mi, com a alcalde, és una satisfacció haver arribat a fer tot el que estem fent. Seguirem treballant. Objectiu que diguem? No, tenim el pla aquest de turisme que l'hem de desenvolupar. Jo no sé si serem a temps amb el temps que queda per arribar a final de les eleccions, però s'ha de seguir treballant, i hi hagi qui hi hagi, doncs, bueno, s'ha de seguir amb aquesta línia. Penso que és un full de ruta, i aquest full de ruta l'hem de seguir treballant, perquè Sant Joan, a part de que sempre ho dic, soc molt pesat, som el municipi més gran després de Manresa, ho som, per tant, mentre ho siguem, ho anirem dient, ho anirem recordant, perquè tot i que estem molt a prop de Manresa, hi ha una massa cultural i una massa d'associacions que penso que l'hem de seguir cuidant, perquè, com deia l'Agnès, turisme és tot, i fem actes, jo us puc dir que fem actes cada setmana, i a vegades jo mirava la gent i dic, aquesta setmana, bueno, sí, dissabte, diumenge, divendres,
0: tenim activitat. I com a alcalde, més o menys has de ser tot arreu, no?
1: Exacte, llavors dius, ostres, fem moltes activitats de tots nivells, de turisme, sigui de cultura, sigui de joventut, sigui d'infància, però es fa molta activitat. Per tant, és important que això, que això segueixi, i crec, això no ha de l'Agnès, que hem de seguir treballant en tot això perquè això es vagi desenvolupant. Ara no. Si serà en curt termini o llarg termini, ho hem d'anar programant. És sí. Això més?
3: Sí, jo penso sí, totalment d'acord que hem de seguir-hi, perquè s'ha d'agrupar tota la informació, crear una agenda d'esdeveniments per donar veu i difusionar tot el que es fa a Sant Joan per fer-lo característic també, no? Donar-li aquesta diferència que ho caracteritza com a poble i que això faci que la gent ho conegui, doncs, amb la seva personalitat, que és diferenciadora potser d'altres municipis, no? I la idea aquesta també de poder senyalitzar, poder agrupar tot el contingut que tenim avui en dia, que la gent en sigui conscient i ho tingui present tant de manera física com virtual, no? Jo crec que és un dels reptes també que té l'àrea de turisme, de cultura, de serveis a les persones i de natura i medi ambient, que també doncs és important. Doncs la idea aquesta de marcar on són les coses, poder-les explicar bé perquè la gent de dintre, la gent de fora les tingui, penso que és un dels reptes més
0: perquè
3: interessants.
0: Perquè ara l'oficina de turisme, Sant Joan...
3: Hi ha punt d'informació turística a la biblioteca de Cal Gallifa, que estan avalats doncs, per ser punt d'informació i allà doncs són tota la info que puguem des d'allà.
0: Bueno, també és una manera de fer-te més gran, no? Tenir com un espai propi amb la I aquella d'informació turística, de dir, escolta'm, aquí tenim coses per ensenyar, no?
1: És això, és donar a conèixer, eh? Jo crec que tenim molta cosa per donar a conèixer i és important doncs, que puguem fer-ho i puguem transmetre i que la gent ho sàpiga el que tenim realment al nostre territori.
0: I tu, Agnès, que et dediques en aquest sector, hi ha algun municipi que et serveixi com de per mirallar-te, amb el qual la gestió que s'està fent del patrimoni i dels elements per...
3: No m'ha de fer una mica d'aquí d'allà, perquè és veritat que jo penso que la personalitat de Sant Joan, en aquest cas, com a mínim al Bages, és molt característica. Llavors ara mateix dintre del Bages no et
0: podem... No dintre del Bages, en general. Sí, sí. Que suposo que també has hagut de nodrir-te, no?, d'inputs d'altres ajuntaments, de com s'estan fent les coses.
3: Sí.
0: Clar, no sé si dius, ostres, mira, aquests...
3: Penso això, no? Ens fixem molt també en com ho fan també els pobles veïns, veure quines línies agafen també per veure, no? També que no ens la pem i que no,
0: clar,
3: i que no ho trobem, però sí.
1: Hem fet coses noves, hem fet tastos de vins, hem fet coses que no fèiem i que mica a mica hem
0: anat. Aquell vermut al carrer, el vermut shopping,
3: en un moment també de maridar coses perquè vagin juntes, no? Amb l'àrea de comerç també, doncs fem això, convoquem les botigues i els establiments, que n'hi ha un grup molt actiu, ara aquest any s'ha creat de nou l'AVIC, l'Associació de Botigues i Comerciants, que estava una mica parada, i ara estan a tope, vull dir que també les xarxes estan molt actius, l'AVIC de Sant Joan de Vilatorrada.
1: Però veiem ja amb la Fira de Nadal, que aquest any també tenim la Fira de Nadal, que també la fem conjuntament amb comerç.
0: Clar, no hi era una Fira de Nadal a Sant Joan.
1: No la fèiem, però bueno, cada cop es van eixamplant més, la fèiem més senzilleta, cada cop ens anem abocant. Jo penso que és important també que tot això es vagi mantenint i que es vagi fent, coses que no fèiem, una encesa de llums la vam començar a fer i seguim fent una encesa de llums que no es feia, però també és un tema que també aporta gent, de gent de fora també a veure'l, però bueno, també és una cosa
0: un altre atractivíssim turístic, que és la Festa Major Infantil.
1: Sí, Sant Joan City.
0: Aquí sí que hi ha un potencial de dir veniu i no marxeu.
1: La gent ens coneix per totes aquestes característiques que tenim, que són diferents d'altres municipis i que les hem de potenciar, evidentment. Nosaltres el que intentem és agafar això i potenciar-ho i fer-ho cada vegada millor perquè vingui més gent. Per tant, la nostra... El lema és seguir treballant per arribar a bon port.
0: I ja per anar acabant, la setmana passada obríem els informatius de dimecres dient que Manresa havia augmentat moltíssim el preu de lloguer i el preu dels habitatges, no? A Sant Joan us esteu trobant una miqueta igual? Perquè sí que és veritat que, diguéssim, les dades ho diuen, no? Que com que Manresa està bastant impossible, la gent se'n va als pobles del costat. No sé si això ho heu percebut.
1: Sí. Sant Joan, en el tema d'habitatge, no hi ha habitatge, aquesta és una de les
0: proves
1: que tenim, que no tenim habitatge vell ni nou. Ara s'estan construint, s'ha fet una construcció de 27 habitatges que s'han venut tots, ja està tot venut sobre plano, que els entregaran, si no m'equivoco, ara a primers de desembre entreguen bloc i l'altre sobre el febrer-març es fa entrega. Tot el que es fa es ven. Tot el que es fa es ven, el preu bueno, podríem discutir si és car o és barat, és el preu de mercat.
0: Clar.
1: No són preus molt elevats, però sí que són elevats per gent jove, però la veritat és que com que no tenim molt lloguer perquè no hi ha molts pisos buits, aquest problema no el tenim massa del tot. Tot i que els lloguers, quan em deien altres gent que em deia sí, demanat el preu d'un pis de lloguer, em demanaven, em vaig dir, bueno, pues, si demanen 700 euros, bé, millor.
0: Sí.
1: Vull dir que clar, si demanes 1.000 ja no te'n queden, eh? Vull dir que ja només de pagar el lloguer ja no queda res.
0: I seguint amb això, sí. A Sant Joan, hi ha allotjament turístic? Hi ha hotels? Hi ha albergs?
1: No, hi ha un hostal només. Hi ha un hostal que no sé quant, no saps tu al mes quantes habitacions té, però hi ha un hostal, hi ha l'hostal Soler.
0: Sí, i tant.
1: Hi ha un
0: restaurant molt xulo,
1: sí,
0: per cert.
1: Sí, sí. Hi ha l'hostal Soler, que és l'únic que té habitacions. No tenim... No tenim...
3: Hi ha apartaments així.
1: Hi ha apartaments, en tenim dos. Tenim crec que tenim primat. Dues cases. Sí. Tenim dues cases d'aquestes de... d'Airbnb.
3: Sí, Airbnb, sí.
1: Airbnb, i no hi ha gaire... No tenim.
0: Bueno,
1: per, no tenim.
0: Perquè tampoc hi deu haver gaire demanda, no? Si no, no, potser ja s'hagués...
1: Exacte, sí. Estem intentant de construir més habitatge, bueno, els solars que hi ha buits es van omplint, la gent sembla que la construcció torna a activar-se, llavors es fa habitatge i es queda la gent, clar, és que si no, la gent ha de marxar. Volen venir a Sant Joan, però si Sant Joan no volen venir, doncs s'han de buscar un altre,
0: sí,
1: lloc,
0: sí.
1: I al final la gent es va espavorant, no?
0: Jordi, no sé, tu deies això, que l'objectiu és seguir treballant, no sé si encara és molt aviat, però et veurem als cartells de la propera campanya electoral o què?
1: No ho sé encara.
0: Encara
1: és molt aviat, no ho sé.
0: Home, no tan aviat, eh?
1: No, ara ja falten 7 mesos ja. I això serà ja, però és aquí, és això que estem treballant amb l'equip i ho he d'acabar de madurar, però ara sí que ja no em queda molt temps per madurar, vull dir que la cosa està ja a la recta final.
0: Però, la balança bueno. No es decanta cap a cap cantó, eh? Segur que tens pressions per dir-te, va Jordi, va, 4 anys més.
1: Sí, pressions en tinc, i el meu cap no diu el mateix que diuen les pressions, i ara estic negociant amb el meu cap a veure cap a on...
0: I la família, per exemple, també?
1: Sí, i la família també, que també té molt a veure també amb la família, i bueno, és un càrrec que l'estic fent i estic molt content de poder-ho fer, però també a vegades s'ha de valorar d'altres parts familiars que s'han de tenir en compte. No? Ara estic encara en aquesta situació.
0: Bueno, doncs seguirem de prop, també seguirem de prop aquests murals, com el d'esports teniu més o menys agendat quan el podrem veure acabat?
3: A finals d'any ha d'estar, però bueno, com que estem ara embarrats a...
0: Sí, exacte, ara hi ha altres prioritats.
3: Farem un sprint per acabar el mural dels esports, sí.
0: Perfecte, doncs seguirem molt de prop tot el que aneu fent. Jordi, Agnès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el passeu d'avui dimarts. I a vosaltres, estimada audiència, i tant que sí.
1: Us esperem aquest cap de setmana a la Fira d'Embarrats.
0: I tant. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé.

0: Maria Serratosa Terruques.
1: Imagina't que el temps corre enrere. Les fàbriques entren en silenci. El soroll i el brugit dels telers es transformen en gresca i Sant Joan de Vilatorrada torna al 1920. Els carrers s'omplen de música, rialles i de gent vestida d'època. Descobreix el mercat artesanal, els gegants, la coral, els balls i fins i tot un casino per brindar amb el xampany del pop. Viu l'essència d'una altra època als Embarrats. Durant tot aquest cap de setmana, Sant Joan de Vilatorrada t'espera per fer-te viatjar al 1920.
2: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
3: Bona tarda, Samantha.
4: Bona tarda.
3: Bé, primer de tot, crec que t'hem de felicitar perquè ara, a més de periodista, comunicadora, escriptora, doncs també ets actriu.
4: Es veu que sí.
3: Què vol dir que es veu que sí?
4: Doncs sí, un regal caigut del cel, de cop i volta. Mira, una il·lusió, més que jo de sempre m'havia agradat fer teatre, però a l'escola, a l'institut, ni tan sols havia estat actriu amateur, vull dir, fora d'això, dels centres escolars, no he practicat. Però ara els meus 51 anys, de cop i volta em diuen, et ve de gust fer una obra de teatre? I és que no m'ho vaig pensar ni 5 segons, va ser sí!
3: Però del no res et ve la...
4: Del no res, em va contactar la companyia, és una companyia que s'ha especialitzat ja en contactar gent de la tele i fer-los actuar, i la veritat és que ja saps que a mi m'agrada molt apuntar-me a qualsevol aventura, i aquesta realment també m'hi veia. O sigui, jo sé que m'hi llenço i ja veurem si surt bé, malament, millor, pitjor, però alguna cosa sortirà.
3: Que aquest espectacle és Miénteme, una comèdia que també fa pensar, perquè la comparteixes amb la Beatriz Rico, sí, el David Trabuccelli, uh-huh, o Trabuchelli, el Gonzalo Trujillo, i gira al voltant de la infidelitat, o sigui, això que dèiem, no? Que rius, però també, vull dir, és un tema que, vulguis que no, ens toca a tots.
4: Sí, jo dic que entre riures es diuen veritats com punys. I sí, o sigui, la infidelitat, la mentida, quin grau de sinceritat estàs disposat a practicar i quin grau ja no té sentit, quines coses estàs de callar per la pròpia convivència, no?
3: El sincericidi, no?, que diuen.
4: Exacte, sí.
3: I tu a nivell personal n'has tret aigua clara de tot això?
4: Ja la portava clara, diguéssim, d'abans. No és una cosa que
3: no t'ha modificat.
4: No m'ha lliçonat. Però sí que em sembla interessant moltes de les coses que es diuen allà, i de fet el públic quan va sortint ens serveix sentir les converses, no? I a vegades passa, no?, que diu, és que allò que ha dit, quanta raó té, eh? Perquè a mi em va passar que... Sí, sí.
3: Què tal l'experiència de pujar-te a l'escenari?
4: Doncs ja et dic, per mi un regal, que a aquestes alçades de la vida puguis fer una altra activitat totalment diferent, disfrutar-la, viatjar, perquè ara estem de gira per tot Espanya.
3: Ara estem de gira per Espanya.
4: Clar, i de cop i volta, què em portava a mi a Cuenca? Res. I ara podré tornar a Cuenca després de molts anys, no? O Valladolid, o Extremadura, o Tarragona. Tarragona sí que hi aniré més sovint, no? Però, doncs, una aventura més. Jo, per sort, m'ho plantejo així.
3: Està guai que t'ho plantegis així, perquè hi ha molta gent que, a mi ara m'ho diuen, potser em surt un síndrome de l'impostor, i dic que no, perquè no m'hi veig. Tu ho has vist claríssim, eh?
4: És que, o sigui, soc realista. Segurament la feina, la interpretació, tal com la faré ara, no seria la mateixa que d'aquí 4 o 5 anys, probablement aprengui amb el temps i d'aquí 5 anys sigui millor actriu que avui, no? És això un síndrome de la impostora? Jo crec que no, jo crec que això és ser realista. O sigui...
3: Però que t'hi has vist, per dir sí.
4: És que és molt diferent. És que la responsabilitat és de qui m'ho proposa. És així. O sigui, ells em venen a trucar i jo li vaig parlar molt clarament, li vaig dir, ei, jo m'apunto, però si surt malament has d'assumir que la responsabilitat és teva, perquè jo sóc una novata, no tinc cap experiència. El més probable és que surti malament. Ho tenim clar, això, oi? Sí, sí, ja està. Saps? A mi em treu un pes de sobre immens i probablement això em permeti fer la feina molt millor.
3: Ah, doncs ho miraré així a partir d'ara.
4: És tal qual.
3: La feina és de qui te la proposa, el problema.
4: Òbviament. Qui et contracta té una responsabilitat. Si no, per què m'has vingut a buscar? Què et pensaves, que com a periodista seria bona actriu?
3: Bueno.
4: En quin cap?
3: És la idea, no?
4: No té per què. O sigui, jo entenc també els mecanismes. Soc un nom conegut i això aporta...
3: Tens formació també, tu has anat a la necessitat.
4: Però ells no ho sabien, quan em van trucar. Ells no sabien que jo m'havia format com a actriu, de fet també tinc formació com a director d'actors, ho vaig fer també...

0: un postgrau a Ramon Llull. Però ells no ho sabien, això. Ells em venien a buscar perquè van a un públic de dones més grans de 45 anys i aquell públic a mi em coneix i estem molt connectats per xarxes i ells ja ho havien fet anteriorment això i suposo que també confiaven en la seva capacitat, la de la productora No Somos Nadie, per treure certa interpretació de la gent a la que contracten. Però hi ha un risc elevat quan tu no estàs agafant actors professionals, estàs agafant figures de fora del teatre, no? Que aquest risc ara és menor perquè resulta que jo tenia una formació, doncs mira que bé, ens ha anat molt bé, no?
1: Ah, tot bé. I la cara oculta de ser actor com la portes?
0: Quina és la cara
1: doncs
0: oculta?
1: Doncs estar lluny de casa, dels nens, de la família...
0: De moment bastant bé perquè són caps de setmana que me n'he d'anar, vull dir, no és que estaré 3 mesos en cartellera a vés a saber on, no? De moment la logística és fàcil, al contrari, em fa il·lusió tot, no? Perquè dius, home, podem aprofitar a portar els nens...
1: Ho feu, això, escapades amb en Carme.
0: Ara començarem a fer-ho, a finals de mes.
1: Vindran més projectes després, si te'ls ofereixen?
0: No en tinc ni idea. És que poques vegades a la meva vida jo he pogut planificar més enllà d'un any vista, 2 anys vista. Pensa que amb els reportatges que m'han anat fent al llarg de tota la vida no hem tingut mai un horitzó més enllà de 2 anys. Per tant, jo continuo visquent el dia.
1: Veurem.
0: Exacte.
1: I a part de Miéntame, en quins altres projectes estàs avui dia? Perquè tu no pares, i aquí t'escoltem al balcó de tant en tant a Parelles
0: de Fet. Sí, senyora, sóc una de les col·laboradores del balcó i també estic amb un videopodcast amb el Periódico, amb premsa ibèrica per tot Espanya, sobre criança, que ens està donant immenses alegries.
1: Temasso, eh?
0: I tant, no s'acaba mai.
1: Que tens bessons.
0: Exacte.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la periodista, escriptora, comunicadora i ara també actriu Samantha Villar.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: passatem al llapis de memòria de la Samantha Villar amb un superclàssic com és Wonderwall d'Oasis, que és una cançó publicada l'any 1995 que mai ha passat de moda. L'hem escoltat molt a la ràdio i de fet ara torna a estar d'actualitat després que els germans Gallagher hagin anunciat que actuaran a Barcelona el pròxim mes de juliol. Ara, a quins preus?
1: Sí, eh?
0: Aniràs o què?
1: Tinc totes les ganes d'anar-hi. No estic dins del sorteig de les entrades o del codi per poder accedir a la... Vull dir, ara per ara no tinc entrades.
0: Sí, tiraràs.
1: Però alguna cosa farem.
0: Tiraràs d'endolls, Samantha.
1: Són molts anys treballant, ja coneixes a determinades persones.
0: No, tiraràs d'endolls, no?
1: Si puc, sí.
0: A veure, que hi hagi sort. Home, a veure com estan aquests dos, també, després
1: ja,
0: de tants anys.
1: Ja. Però per mi serà emocionant, eh? Perquè, clar, és que això representa els anys d'arribar a Barcelona a estudiar la carrera, d'anar-me'n d'Erasmus, clar, quan jo tenia 19, 20 anys.
0: Aquí estem a la carrera.
1: Sí, jo crec que sí, és aquella, l'època Blur, Oasis, Green Day, Pulp, tots aquests Britpop, sí, molt.
0: Estudiant de periodisme.
1: A l'Autònoma de Barcelona.
0: Que dius que arribes, o sigui, no estaves aquí.
1: Jo em vaig criar a València i quan acabo l'institut vinc a Barcelona a estudiar.
0: Estudia, o sigui, la família es queda a València.
1: Sí, la meva família directa es queda a València. El que passa és que ells són catalans, ells són de Barcelona, però jo de ben petitona tenia un anyet que ens traslladem i jo creixo a València. Tota la meva infància, adolescència, vinc a estudiar la carrera perquè allà sí que hi ha una universitat, però és privada, en fi. I jo tenia moltes ganes de venir a Barcelona, aquest concepte de tornar a Barcelona que a casa meva sempre s'havia comentat, no? I ja està, vinc a Barcelona i ja em quedo.
0: I l'accent el guardes del català. Clar, de Barcelona.
1: És que a casa meva es parla central. Sí, sí,
0: clar, el català que parlem és aquest. Amb el català de València.
1: Però amb el castellà de València, estem parlant dels anys 80.
0: No xerraven gaire.
1: A València capital, que és on jo em crio, no. Allà la immensa majoria de la població parla castellà. De fet, hi ha en aquella època una situació de moltíssima dificultat pel valencià, que per sort amb els anys ha anat guanyant terreny.
0: I el periodisme és vocacional en el teu cas?
1: A mitges, sí i no. O sigui, a mi sempre m'ha agradat, he estat sempre molt en contacte amb la literatura, amb la creació. Jo llegia, escrivia contes quan era molt petitona, a mi m'agradava, els gravava amb el meu germà, feien veus, m'escrivia amb un munt de gent, m'interessava molt la llengua i la literatura. I en una d'aquelles a casa el meu pare em va dir, home, doncs podria ser periodista, si t'agrada escriure i de més, i jo ja no ho vaig posar més en dubte, no? Jo crec que amb el temps he esbrinat que segurament el que m'interessaven eren les històries, explicar històries. No sé si m'interessa tantíssim l'actualitat pura i dura, que sí que m'interessa com a dona i per la meva vida diària, però crec que jo estava més vinculada a compartir històries, que ho hagués pogut fer escrivint, ho hagués pogut fer des del teatre, o
0: també
1: hagués pogut
0: escrit.
1: Fer... Sí, sí, he escrit llibres. O sigui, no estava mal tirat, la idea del meu pare estava bé, no va anar malament. Però sí que moltes vegades he pensat que no anava tant per la qüestió de l'actualitat, no? Segurament per moltes altres vies hagués acabat explicant històries, que és el que més m'agrada.
0: I què tal l'etapa d'estudiant de periodisme aquí a l'Autònoma, sense la família, no? Amb també la llibertat que això et dona, com ho recordes?
1: Home, en el meu cas va ser espectacular, perquè pensa que jo el primer any aterro aquí i estic convivint amb la meva àvia, però ja l'any següent, que jo tinc només 19 anys, els meus pares tenien un apartament a Castelldefels, que hi anàvem els estius, I ja està, jo ja m'emancipo. Amb 19 anys me'n vaig a viure a l'apartament de Castelldefels i a més, ara això sonarà fatal, però el meu pare treballava a la Ford i em regalen un cotxe per poder viure a l'apartament de Castelldefels.
0: Tirant d'endolls des de ben petita. Clar que
1: els
0: sí.
1: Els privilegis, no? Els papes em compren un cotxe als 19 anys. I per tant, jo amb 19 anys ja era independent. Jo ja vivia sola... treballava, vaig començar també a treballar per finançar part dels estudis i una sort.
0: Sort del cotxe, perquè de Castelldefels a Bellaterra hi ha una bona botifarra,
1: sí, sí,
0: amb transport públic. De fet,
1: sí,
0: crec que hauràs de fer dos transports com a mínim.
1: Sí, bueno, hi havia Renfe i després Ferrocarrils Catalans.
0: Sí, no.
1: Avui dia no sé si arribaria.
0: I quina va ser la teva primera feina professional com a periodista?
1: Professional, eh? O sigui, que em paguessin un sou.
0: Sí. Ah, si vols parlar de pràctiques, podem parlar de pràctiques.
1: Clar,
0: també.
1: Perquè vaig fer ràdio a Ràdio Castelldefels. Però jo crec que de seguida, després de les pràctiques, que les vaig fer a TV3 i a Televisió Espanyola, de seguida em comencen a contractar per sessions a TV3, però en aquell moment era com ajudant de realització. Perquè jo, al final de la carrera, que començo a donar-me'n que a mi m'interessa la tele, el cinema, això que et dic, que jo, l'actualitat m'interessava relativament, m'interessava molt més explicar històries, no? I com que m'especialitzo en crèdits d'audiovisual, entro a d'ajudant de realització de TNs, de Telenotícies a TV3. I són els primers sous que jo cobro són aquests. Després també faig ajudant de realització a Televisió Espanyola i de seguida em fan unes proves a la tele local de Viladecans d'aquell moment, i aquí ja sí que començo a fer pantalla, començo a presentar i ja mai més deixo de presentar.
0: De fet, has presentat molts informatius, no? Perquè sí, tens Tele de Viladecans, tens el 324 més endavant, sí, també tens Televisió Espanyola, les sí, connexions territorials.
1: Molts anys a la Televisió Espanyola presentant informatius, sí, sí, 6 sí, o 7 anys.
0: Saps llegir bé un prompter, no?
1: I, bueno, i redactar-lo.
0: Clar, això ens ho explicava el Xavi Coral l'altre dia. Diu, m'ho escric jo, perquè com que després ho he d'explicar, ningú m'ho explicarà millor que jo.
1: Tal qual.
0: I m'estalvio les cunyetes, també, no? Que algú digui, va, li vaig a posar ara el Xavi Coral o a la Samantha, això.
1: Qualsevol cosa.
0: Això és important dir-ho també, que els presentadors de les telenotícies s'escriuen ells les notícies.
1: Sí, pot ser que rebés una proposta, un esborrany, i tu t'ho fas teu.
0: Que també vas fer coses de reporterisme, perquè sí, crec que vas ser una de les reporteres del mític España Directo.
1: Ai, tant, això també va passar, sí, sí.
0: Bons records.
1: Doncs la veritat és que sí, de fet, mira, no fa gaire, l'any passat, em sembla, vam fer una trobada 20 anys després i, ostres, no sempre passa que es generi aquesta energia xula entre gent que arrenca un programa nou, gent molt jove. Jo crec que van ser molt intel·ligents els directors d'aquell programa i buscaven un perfil de gent al voltant dels 30 anys sense fills, perquè és incompatible amb la criança, aquells horaris que teníem. I clar, el fet de passar tantes hores fora de casa i cada dia ens va fer molta pinya, no? Jo, en aquell moment, a més, jo vaig anar a treballar a València 2 anys i va ser molt maco i, de fet, encara mantinc amistat amb el meu equip d'Espanya Directo de sempre.
0: Bueno, és que estava molt bé perquè eren connexions amb xavals que fèieu coses, vull dir,
1: sí, sí,
0: hi havia
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: part immersiva.
1: Sí, és veritat, ja vam començar allà, no? Si anàvem a la barema de Jumilla, tu t'havies de vestir de baremadora i baremar...
0: I esclafar raïm amb els peus...
1: Això mateix. Tant. I si anaves a la festa de la vaquilla, no calia que corressis davant la vaquilla, però gairebé.
0: Sí, d'alguna manera és la gènesi el que després es va explotar en 21 dies.
1: Sí.
0: Experiències immersives, 100% en 21 dies...
1: Sí, però molt, clar, amb un to molt diferent, clar, amb un tractament molt diferent, amb una profunditat al 21 dies que no tenia l'Espanya Directo perquè no era el seu objectiu. Tu anaves allà de reportera i intentaves imbuir-te una mica de l'esperit de la situació, no? Però el 21 dies era una filosofia totalment diferent, que era instal·lar-te en aquella experiència i viure-la com a persona i com a periodista.
0: És el gran punt d'inflexió de la teva carrera professional, 21
1: dies? El 21 dies, òbviament, sí, sí. Clar, és el moment en què jo em dono a conèixer per tota Espanya, per bé que ja m'havien vist en un Espanya Directo, però clar, en aquell format, com que a més té un gran èxit, la meva projecció creix una barbaritat, no? I a partir d'allà, els projectes professionals que m'arriben són molt diferents, clar.
0: Doncs suposo que ja has reconegut aquesta peça musical que està sonant de fons,
1: sí, sí,
0: que és una composició de Rafael de Guillermo i era la sintonia de 21 dies. Què et passa pel cap quan la sents? Perquè clar, allà vas viure moltes coses, dona per un llapis de memòria només de 21 dies.
1: Absolutament. Mira, el primer que penso és que jove era.
0: Això quan és 2009, veig... oi?
1: Sí, es comença a emetre el 2009 i quan alguna vegada ho veig penso, ai, que joveneta, per favor, han passat pràcticament 20 anys.
0: Tenies 34 o una cosa així.
1: Mira, sí, sí.
0: També entenc que en 21 dies tenir família era complicat.
1: Clar, també era incompatible amb tenir fills. Home, si et passes 3 setmanes al mes fora de casa i ja em diràs tu com cries els teus fills. No, no, no. Però realment també va ser un altre d'aquests regals que jo m'he trobat en la meva trajectòria professional i a la vida, perquè no només per l'èxit del programa, que això va ser meravellós, però l'experiència en si de poder fer aquestes immersions de 3 setmanes, 24 hores al dia, en treballs periodístics, això no passa. No, en quin mitjà et paga una immersió de 3 setmanes? Ja no hi ha pressupostos per fer això. I jo crec que vam agafar, doncs, mira, los últimos coletazos d'una tele que tenia diners i que es podia permetre.
0: I tenia paciència.
1: Sí, però sobretot diners, perquè paciència és, molta gent la pot tenir, no? Però invertir una sèrie de diners de 3 setmanes d'un equip desplaçat el lloc que sigui, de vegades fins i tot rodatges internacionals, per fer només una hora de televisió, doncs és car, és una tele cara, no? I va ser molt maco, i l'experiència realment a mi em va transformar, ja no només per l'èxit professional, sinó també per l'aprenentatge personal.
0: Doncs escoltem una mica la sintonia de 21 dies, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la Samantha Villar.

0: la possibilitat de fer 21 dies, com sorgeix?
1: Doncs jo coneixia el director del programa. Sabia... De fet, vaig contactar amb ell quan m'havia arribat que ell dirigia el departament de documentals i docutainment de la productora, que en aquell moment era Boca a Boca. Mm. I mira, aquesta és una constant de la meva vida. Sempre he estat jo qui ha aixecat el telèfon i ha trucat. Sí que m'han arribat feines, també.
0: Enténme.
1: Però sí, efectivament. Però que jo he buscat el meu destí moltíssim, no? I jo al 324 vaig entrar perquè vaig trucar a Centraleta un dia així. I aquí també va passar, no? Un dia el vaig trucar, li vaig dir, escolta'm, si necessites res, estic aquí. I mesos després, un dia em contacta i em diu, mira, tenim un format entre mans i m'agradaria parlar amb tu. Vam tenir un dinar, em va explicar el format, ell ja sabia que voldríem fer el tema de viure al carrer, entre cartrons, i en aquell dinar que vam fer ja vam començar a sortir tot de temes que ja ens engrescaven.
0: Sí, et vas engrescar de primeres.
1: Jo sí que li vaig dir, home... Jo menjar hamburgueses durant 21 dies, que aquest era el precedent que ells tenien d'un documental de Morgan Spurlock que es deia Super Size Me i es sí. passava tot un mes menjant menjar escombraries, no? I aleshores amb aquest precedent jo li deia, home, menjar hamburgueses no em ve de gust, però deixar de menjar sí que ho podria fer. Home, i així podríem parlar dels trastorns de la conducta alimentària, perfecte. O a cegues, o cuidant d'un gran dependent.
0: És que eren casos extrems.
1: Sí.
0: Ara ja anem, però abans, per si hi ha algun despistat o algú que sigui molt jove o que no ha tingut sí. televisió mai, que digui, què és això de 21 dies?
1: Clar.
0: Com li expliquem, Samantha?
1: Doncs era una immersió, era una feina periodística que jo m'instal·lava en la vida de les persones que volíem retratar i vivia en carn pròpia les seves circumstàncies. Si eren persones invidents, jo em vaig passar 21 dies a cegues amb els ulls tapats. Si era un trastorn de la conducta alimentària, jo deixava de menjar, com faria una anorèxica, una persona anorèxica, uh-huh. i a veure què passa, no? O si era cuidant d'un gran dependent, jo m'instal·lava a la casa de la família i cuidava d'aquesta persona, igual que la família, o... I així, en fi, un munt de reportatges que vam fer. Vam anar a les mines de Bolívia, que ens van donar l'Ondas per aquest reportatge, i de tot. M'hem fet de tot. Fumar porros, que aquest es recorda molt.
0: 21 dies fumant porros. Sí. Home, aquest és divertit. També es recorda molt el 21 dies a la indústria del porno.
1: Efectivament, aquest també.
0: És que tocàveu temes que eren, vull dir, bueno, controvertits.
1: És que el pacte amb la cadena era aquest, que nosaltres tractéssim temes potents, però que el tractament no fos sensacionalista. Això és el que ens van demanar i és el que vam fer, i jo crec que per això va funcionar també, perquè hi havia un component molt humà en el tractament d'aquelles històries al darrere, no? El que volíem era que coneguessis millor aquelles persones que vivien aquelles vides, no?
0: 21 dies era per un motiu concret, em sembla, no? Perquè els experts diuen que tu agafes un hàbit quan l'has practicat 21 dies.
1: I que és el període mínim indispensable per poder-te acostumar a una realitat que ha canviat dràsticament, no? I ens semblava que era aquest període el que volíem retratar, era el de l'arribada com un full en blanc en aquella realitat, experimentar-la durant 21 dies i el que vindria després ja probablement seria repetició de la jugada o començar a acostumar-nos, no? El que volíem era aquell impacte primer, què és, no? Què passa amb aquestes vides, què passa quan et quedes a cegues, què passa si ets un gran consumidor de marihuana, què passa, etc, etc.
0: Es rodava tal com Raja? O sigui, ensenyeu la càmera i estàveu 24 hores
1: no,
0: a 21 dies?
1: No. Sempre anàvem amb un equip principal, amb el càmera principal, i gravàvem determinades seqüències. El que sí que passava és que jo estava fent la immersió 24 hores al dia, durant 21 dies seguits, i jo sí que portava la meva camareta, que era una càmera amateur, una handicam, i aleshores jo sí que podia gravar en qualsevol moment d'aquelles 24 hores, però hi ha moltes estones que no passa res, que simplement és convivència amb la família, però que és fonamental fer aquesta convivència, perquè és la que permet tenir la connexió amb ells i la confiança per després, quan passen les coses, tu engegar la càmera i que tothom se senti còmode.
0: Sí, tu feies els 21 dies.
1: Jo els feia.
0: Sencers. No te n'anaves
1: sí.
0: a l'hotel a dormir,
1: no,
0: tu els
1: no,
0: feies tot.
1: Sí.
0: I aleshores l'equip, entenc que era més rotatori.
1: L'equip entrava i sortia de les seqüències, o sigui, venien, gravaven les seqüències que haguéssim de gravar aquell dia, ells se n'anaven a descansar a l'hotel, jo em quedava amb la immersió i continuava gravant si veia que hi havia coses interessants per gravar.
0: Que aclarim que els 21 dies a la indústria del porno no vas estar 21 dies practicant porno, però en canvi els 21 dies fumant porros.
1: Sí, que tampoc vaig estar 24 hores del dia fumant porros.
0: Sí que venies de l'autònoma i per tant suposo que estaves una mica entrenada, però aquell hauria de ser heavy de gravar també.
1: Jo recordo aquell dels porros, deixa'm dir que el de la indústria del porno vam dirigir porno durant 21 dies, no va ser actuar a les escenes, però en el dels porros jo recordo els últims dies que jo ja li deia a l'equip, ostres, tinc unes ganes ja de deixar de fumar, perquè això d'anar... Clar, aquella sensació d'anar aplatanada, no? Tots els dies, em va fartar bastant.
0: Ja. Posar-te davant de la càmera, ja, hola, què tal, com esteu? No?
1: Vull dir... no, i era terrible perquè jo intentava fer entrevistes fumada.
0: Uf.
1: I passava fatal, una ansietat. Ja t'has posat a la pell, no?
0: M'ho puc arribar a imaginar, no?
1: Sí.
0: Que t'estàs menjant la olla, que des de fora...
1: Dius,
0: què estic fent ara mateix?
1: No, perquè no pots seguir el fil, no? Et despistes i d'allò, hòstia, vull estar a l'alçada i adonar-te'n que no, i l'ansietat que t'agafa... Era una angoixa, no? I els últims dies ja deia, ostres, és que tinc ganes de ser jo mateixa.
0: Si no vas patir síndrome de l'abstinència, no em vas tenir, no?
1: Al contrari, després d'allò no vaig tornar a fumar mai més, vaig acabar farta, vaig dir, ja està, prou.
0: I hi ha alguna temàtica com la de les hamburgueses, alguna més que diguessis, mira, aquesta no, és massa?
1: No, no teníem cap límit. El que passa és que hi havia temes que no eren tan susceptibles, no?, de fer-los en primera persona. Ens vam plantejar el tema de la prostitució moltíssimes vegades, però clar, quan tens ganes de prostituir-te, mira que jo sóc capaç d'haver-ho arribat a fer, si ens haguéssim posat a dir,
0: vas a tope,
1: per curiositat periodística pura i dura, ara dirà la gent, va, quina tonteria més gran. No, o sigui, jo sóc així, jo sí que penso, i com deu ser? Què passa si ho faig jo? Què passaria? Com em sentiria? Què pensaria? Li explicaria a la gent? No, però vam valorar amb l'equip... i sobretot amb la direcció, i ells estaven molt preocupats que això estigmatitzés el meu nom, no?
0: Home, hauria sigut molt, imagina't, molt, molt polèmic.
1: Jo crec que, o sigui, se m'hagués preguntat la resta de la meva vida per aquella experiència, segur.
0: Bueno, hi ha competència en els porros, ja.
1: És veritat.
0: I el porno, vull dir.
1: Sí, porros i prostitució haguessin tingut el número 1.
0: I després hi ha el tema que els puteros normalment no es deixen gravar.
1: N'havíem trobat nosaltres, n'havíem
0: gravat
1: alguns.
0: Sí, que haguessin dit, sí.
1: N'havíem trobat alguns que t'ho explicaven a càmera tranquil·lament. Sobretot la gent que té la consciència més tranquil·la, no? Aquella gent t'explica quan, com, què, per què...
0: Que els que no s'avergonyeixen.
1: Exacte.
0: Que el que està clar és que 21 dies et va donar molt de reconeixement i també una pròpia marca personal, perquè sí. Si veiem els altres projectes que has fet després, el títol veiem Samantha, sí. Moltes vegades, no? Hi ha connexió amb Samantha, la vida con Samantha, Samantha i Samantha i la vida de...
1: Sí, sí.
0: Quanta Samantha,
1: Jo em vaig perdre, ja va arribar un moment que ja no sabia com es deia.
0: Això que no et deies, no sé, Pili, perquè Samantha, vull dir que no té una contundència.
1: És veritat que ajudava, no? És un nom memorable, que el recordes, no? No és difícil de recordar, tot i que m'han canviat el nom moltíssimes vegades, també vull dir.
0: Sí, com et diuen?
1: Vanessa, sobretot. Crec que sí?
0: Sí.
1: Crec que tenen alguna cosa en comú, que són molt diferents.
0: Sí, el salt, vull dir...
1: No, bueno, en fi, total. Però sí, és veritat que sobretot en l'època que es van prodigar els programes personalitzats, no? Els personalities que es deien, doncs es va aprofitar molt el nom com a marca i és veritat que això a mi també m'ha afavorit, clar.
0: I també tenim el 9 meses con Samantha,
1: sí,
0: en el que vam seguir tot el teu procés d'embaràs dels teus fills bessons, la Violeta i el Damià. Aquest també hauria de ser heavy.
1: Doncs en quin sentit creus que va ser heavy?
0: Home, tot aquest procés, no sé, ara ells tenen 10 anys, per exemple, l'han vist?
1: Sí, ells han vist sobretot el del seu part, però ara ja fa molts anys que no el mirem i jo crec que igual se n'han oblidat, del seu part, del meu part.
0: Bueno, clar, el part és teu.
1: El part que ells van néixer. Jo crec que igual ni se'n recorden, no ho sé. I els reportatges com a tal no els hi hem posat, jo no els hi he posat mai, els meus reportatges, ni ells me'ls han demanat, si un dia me'ls demanen ja els posaré. Però no els he ofert, no ho necessiten. Sí que saben que jo he fet reportatges i que sóc coneguda i que hi ha gent que em reconeix pel carrer i quan eren petitons jugaven i entre els dos feien tu ets Samantha Villar? I l'altre feia ens podem fer una foto?
0: Això passava a casa teva?
1: Això ells ho deien, reproduïen el que sentien al carrer, no? I ho feien com un joc i tal, però... Però no, no han tingut curiositat, de moment, de veure els reportatges, i no els hi he posat.
0: Va ser idea teva, el 9MS con Samantha?
1: Sí, sí, sí. Sí, perquè em semblava interessantíssim, i a més era una... teníem aquest desig d'explicar aquestes històries de la maternitat que se sortien de la narrativa així més habitual, no? Les històries més extraordinàries, més estranyes que et puguis trobar a la maternitat. Feia molt de temps que anàvem darrere de fer una cosa així, perquè jo de ben joveneta, jo devia tenir 25 anys més o menys, que un dia entro en una botiga i em trobo una dependenta que tenia la meva edat i estava, més o menys, i estava embarassada, i allò que per cortesia li preguntes què tal, com estàs, i ella em va respondre fatal. I clar, òbviament, si estàs una mica connectat amb el món, preguntes, no?, què et passa? I d'aquella conversa ella em va començar a explicar doncs, tot el, com se sentia, com es trobava malament, de malestars, de no poder... fumar ni beure, de no poder... em deia, no puc anar en bicicleta, a mi m'encantava anar en bicicleta, els meus amics surten i jo no puc sortir, estic cansada, i em deia, però el pitjor no és tot això, el pitjor és que si ho explico em diuen que si no em fa il·lusió ser mare, com si jo fos una mala mare, no? I aquí és quan jo vaig dir, ostres, aquí hi ha una història molt bona per explicar coses que els hi passen a les mares que no poden explicar perquè les miren malament, aquell estigma, no? Que després he patit jo quan he parlat de la maternitat,
0: això
1: no?
0: Això ha passat,
1: I, això, i per això es va crear, bueno, va sorgir aquesta idea quan em quedo embarassada de dir, ei, té tot el sentit del món, jo que he estat fent totes aquestes immersions en car pròpia, ara que estic visquent el meu embaràs, que fem aquest programa sobre la maternitat.
0: Però un punt kamikaze també, periodísticament, no? L'exposició teva pròpia, de dir on poso la línia.
1: Però saps què passa? Que tens el control, perquè tu, a més amb el 9MS jo ja era, doncs si no era productora executiva, poc em faltava, o sigui, dirigia el programa, no? I tens el control de la narrativa. Jo entro a sala de muntatge i dic, això no ens ha quedat bé, o aquesta no és la imatge que vull donar, o això no ho vull compartir, i no ho fem. I a la inversa també, perquè pensa que al principi, quan vam començar a gravar, dèiem, no, no, el part no el gravarem, la intimitat i tot això. I a mesura que anàvem gravant, jo va arribar un moment que vaig dir, és que aquesta història ha d'acabar en crescendo i ha d'acabar amb el part. No té sentit que seguim el meu embaràs i no vegis el dia que és el dia clau. És que la història es queda
0: en mitges. Bueno, és que eres la teva pròpia directora.
1: Clar. I aleshores, com dèiem, t'autoexplotes molt bé. T'autoexplotes,
0: això ho dèiem fora d'antena, però sí, ho dèiem. En tot cas, d'alguna manera, aquell 9MS con Samantha també va marcar un punt d'inflexió a la teva vida perquè vas formar una família i vas entrar de pet en una vida adulta, plena de responsabilitats, i tot això, si li haguéssim de posar una banda sonora, doncs seria la cançó Into My Arms de Nick Cave.

0: My Arms de Nick Cave sonant al llapis de memòria de la periodista, escriptora, comunicadora i ara també actriu, la Samantha Villar, que aquesta és una cançó publicada l'any 1997 que al Nick Cave li va servir per pair la seva ruptura amb la cantautora PJ Harvey, però que tu, Samantha, diria que et transporta a la teva vida actual, no? Al teu mood.
1: És que et diré perquè, i una de les coses més commovedores que jo he vist en un concert al llarg de la meva vida va ser al Nick Cave se li han mort dos fills.
0: Sí.
1: El primer se li va morir amb 15 anys, amb una cosa molt tràgica, i pocs mesos després ell va fer aquell documental explicant i parlant de la vivència de la mort del seu fill, i pocs mesos després va engegar una gira i el vaig anar a veure, i quan va tocar aquesta cançó, que efectivament estava creada en un altre sentit, però coneixent aquell context adquireix un altre significat.
0: És polisèmica, en aquell moment.
1: Clar, jo, o sigui, plorava sense parar. És molt bèstia. I és aquest l'amor que tens pels fills, no? És aquella cosa tan comú, més que ploraré tot.
0: Estàs a casa.
1: És tan bonic, no? Estimar-los.
0: Sí.
1: Ai.
0: Que a tu, com deies abans, et va criticar molt quan vas dir una cosa que era que la teva vida no era millor amb fills en el seu moment, que em sembla que el 99,9% dels pares ho poden compartir o no, però crec que ho poden entendre.
1: Clar.
0: Per què costa tant dir veritats en aquest país? Per què a vegades és punitiu?
1: Perquè no costa tant dir veritats, costa tant dir aquestes veritats quan ets una dona. Aleshores se't tira tothom a sobre. Si ho hagués dit un home, no hagués sigut polèmic.
0: Sí, creus que aquí hi ha un biaix de gènere.
1: Totalment. Tu imagina't que un pare hagués sortit dient la meva vida ara no és millor que abans. Què creus que hagués passat? No hagués passat res.
0: No m'ho havia plantejat així.
1: Clar.
0: És per la figura de la mare, no?
1: Clar. Ets una dona i se suposa que l'ideal d'una dona és ser mare, i t'han explicat que és la millor experiència de la vida. I la coerció sexual funciona així, no? T'aplaudeixen l'abnegació, el sacrifici, i que parlis bé de la maternitat, i et penalitza, et castiguen si et surts d'aquest discurs, no?
0: Però és que ho veig com molt antic, això.
1: Totalment. De fet, s'ha superat ràpidament, eh? O sigui, això va passar fa 10 anys i avui dia el discurs ja és un altre.
0: Vale, les dones... avui no haguessis pillat tant.
1: És que jo crec que gràcies a aquelles declaracions d'aquell moment s'ha pogut trencar aquesta narrativa única, i ara les dones es poden expressar lliurement i explicar l'immens sacrifici i els desavantatges de ser mare, que n'hi ha, clar que n'hi ha, i els mals moments, que n'hi ha molts, igual que n'hi ha de preciosos.
0: Clar, però, clar, sí. Aquell moment va propiciar que també dones i homes, em sentit comú, diguéssim, però què esteu dient? Tarats, no? Vull dir, no enteneu el que està dient. A més, hi ha una cosa aquí, que la Samantha és mare de bessons.
1: Sí. Dir, sí. De 0 a 2, això és una experiència que algú ha de viure, també, per saber.
0: És que la gent parla molt. Vull dir, tenir bessons...
1: Molt bèstia.
0: Tela marinera, sí. Perquè entenc que... Jo no tinc bessons, tinc un i un altre. Vull dir, són de diferents edats, però quan tens bessons de 0 a 2...
1: Brutal.
0: Quan no plora un...
1: Plora l'altre. I tant, així va ser durant 3 anys.
0: I els has d'assistir.
1: Sí,
0: mètode estiviqui o els assisteixes.
1: No, et deixes. Jo vaig arribar a l'extenuació, que em feien mal els ossos. Jo deia, què m'està passant? Bueno, és que el meu cos ja no podia més. Això m'ha passat a mi, clar.
0: La meva màxima admiració, perquè, no, és que em sobta que no diguessis la meva vida és pitjor ara, perquè realment el teu dia a dia... Ho era, havies perdut moltíssima qualitat de vida.
1: Això és el que vaig dir, jo he perdut molta qualitat de vida. Això és molt evident, perquè quan introdueixes un element que et genera tant d'estrès, perquè un nen plorant que no saps què li passa és molt estressant, només això ja t'ha fet perdre molta qualitat de vida. Però no només això, jo vaig escollir molt bé les paraules quan dic la meva vida no és millor. Jo no vaig dir la meva vida és pitjor, això no vaig dir. Vaig dir la meva vida no és millor. Per què? Perquè el que sempre t'havien dit és la teva vida serà millor quan tinguis fills. I jo el que defenso, i ho continuo mantenint, la meva vida ja era de 10 abans de tenir els fills. Continua sent de 10, ha variat significativament, però no és un 11, no? He perdut algunes coses que tenia abans de tenir fills, n'he guanyat unes altres, però si no hagués tingut fills, la meva vida també hauria estat de 10.
0: I tant, hi ha una vida sense fills meravellosa.
1: Meravellosa. També. Però en canvi a les dones que no tenen fills se les fa sentir discapacitades.
0: Avui dia també?
1: Sí, jo crec que sí. Ai, tu perdràs? Els homes no li fan aquesta pregunta. No. Ai, no tindràs fills tu, home? Encara no passa això.
0: Bueno, passarà. Passarà, esperem
1: que sí. Que el patriarcat actuï sobre tothom o sobre ningú.
0: I també no tenim en compte que... És que amb un pas amb dos, imagino que és exponencial, la prova de foc que és en parella. Perquè clar, passes de ser una parella a ser un equip.
1: Sí.
0: Tu has de fer això perquè jo he de fer això, vull dir, has d'anar coordinat. I,
1: sí, senyor.
0: I, vull dir, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, el repte per la parella és majúscul.
0: Sí, xapó a, la, a les famílies que sí, passen per això.
1: Sí, i ho superen.
0: Sí, sí, i ho superen. Em trec el barret, que ara tenen 10 anys per això.
1: Sí.
0: Entenc que la cosa s'ha relaxat, s'ha modulat.
1: Clar, moment, sí. Ara ells han guanyat moltíssima independència, que és el primer any que van sols a l'escola, que això ha estat un canvi radical, que m'ha costat, però ja està, ja ho hem pogut fer. I a mesura que ells van guanyant independència, jo guanyo autonomia també.
0: I perds càrrega mental.
1: N'hi ha molta encara, als 10 anys. O sigui, vaja, he d'estar sobre
0: de
1: tot.
0: Certa esperança.
1: Encara no.
0: Me l'estàs traient, eh?
1: El dia que ells es puguin matricular sols al col·le o alguna cosa així, no? Aleshores, clar, que ja puguis dir, ei, espavila amb la teva vida. Comença a gestionar-te la teva vida, però sí, això als 10 anys no passa.
0: Anem a quan cotitzin, eh?
1: No, quan ja comencin... No, 16, 15, 16, no? Que ja puguis dir, ei...
0: Sí, però no sé, bueno, tu tens un podcast que parles de criança, que ho sabràs millor que jo. Això de nens petits, problemes petits,
1: sí,
0: nens grans, problemes grans, és cert?
1: Encara no he arribat als nens
0: tu
1: tan grans.
0: Tu estàs a nens mitjans,
1: sí,
0: problemes mitjans?
1: De moment els problemes són petits, no he tingut de moment grans problemes. Jo m'imagino que la festa vindrà quan comencin a sortir de nit, quan comencin a entrar en contacte amb totes les coses que no volem que entren en contacte, no?
0: Clar, però aquí també has de modular molt bé, perquè si tu has entrat en contacte...
1: Ja.
0: Com gestiones...
1: Com li dic que... als meus fills que no fumin porros, no?
0: Bueno, en el teu cas, Samantha...
1: Has de dir, hola, mamà, hola.
0: Clar, a més amb imatges, eh? Hay unas imágenes para ti, Samantha. Tu tens... No, bueno, això era feina, no? Sempre pots dir... Això era feina,
1: no,
0: era diferent.
1: No, jo no faria aquest discurs, al contrari. Jo sí que els asseuria i diria, vale, comencem a parlar de què és això, quins efectes té, quins perills, quins riscos... Pot passar tot això, hauríeu de saber que si comença a passar això demana ajuda o... No? O sigui, són substàncies que comporten un perill. Per tant, hem de ser superresponsables. Jo no et puc dir no ho facis perquè és igual si ho dic. Ho faràs igualment.
0: De fet, incrementaràs segurament la...
1: Segurament.
0: O sigui,
1: a mi m'agradaria que no ho fessis perquè jo no sé si et pot desencadenar una esquizofrènia, una psicosi que no sabíem que tenies. No ho sabem, no? I són perills reals que existeixen. M'agradaria que no ho fessis. Si ho has de fer, que sàpigues tota la informació de les coses que poden passar i si, que puguis detectar-ho, almenys, no?
0: El podcast de Sobrevivir a la Criança et serveix una mica per prendre punts
1: totalment
0: teòrics?
1: Totalment. Jo plantejo tots els meus dubtes i, de fet, plantejo continguts sencers amb preguntes que jo tinc, no? Allò de... Per exemple, al meu fill li diuen gordo a l'escola. Què fem amb això? I fem un programa d'això.
0: Home, és que és un tamasso.
1: Clar.
0: I què fem amb això?
1: Ah, doncs pues aquí entra i venen persones a parlar... Bueno, doncs el primer que t'adones... I que és que has de canviar tu. Has de deixar de fer tu els comentaris sobre l'aspecte de les persones, perquè ells aprenen per imitació. Som els adults els que hem de modificar-nos per tal que els nens no facin aquests comentaris. Després, òbviament, hem d'actuar a l'escola, hem d'actuar amb els nostres fills, però hem d'aprendre, i és ben cert allò que diuen que els fills arriben per ensenyar els pares.
0: T'he llegit dir que et resisteixes a educar diferent a la teva filla del teu fill, sobretot en el tema sortir. Clar, el verb resistir implica això, una resistència. Trobes que
1: no,
0: la inèrcia
1: no
0: et porta cap allà?
1: Bueno, hi ha una qüestió, una consideració social, no?, de la por. Les noies, o sigui, a les noies sembla que se les educa en la por. Vigila pels carrers que vas, envia un WhatsApp quan arribis... Bueno, si faig això amb la meva filla, ho penso fer també amb el meu fill. No, ja no et dic, si jo mai a la vida he rebut un comentari sobre la roba que porto, ni li penso fer a la meva filla, només faltaria, no? Però em refereixo a això, no? Que les dones, o moltes dones, quan arriben a casa s'envien un WhatsApp, no? Ja estic, ja estem totes a casa, estem bé, i els homes no ho fan, això. Clar, sent realista, és veritat que les dones reben moltes més agressions que els homes, és lògic.
0: T'anava a dir que veus les notícies i dius, enviam un WhatsApp quan arribis.
1: Però jo em resisteixo, no?, a la meva filla dir-li, ai, vigila, carinyo. No, que vigilin els dos. O sigui, no li vull... No vull que rebi por per la meva part. No, tu fes. si alguna vegada ens passa alguna cosa, ja actuarem. Però si no ens passa, que puguis gaudir d'aquesta llibertat que, de fet, jo he gaudit. A mi mai m'han dit, vigila amb el que fas, mai m'han posat un límit, sí que m'han posat límit a sortir a les nits, de fet, fins que no em vaig emancipar no vaig sortir a les nits, però no m'han educat en la por i m'han educat en la igualtat, no?, en tot, i això és el que jo penso fer.
0: Doncs és curiós que diguis això, perquè ara, Samantha, marxem de festa, anem a la ruta del Bacalao, i és clar, si anem cap allà només ho podem fer amb Chimo Bayo.
2: Llapis de memòria, Bria, amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de la Samantha Villar també hi hem trobat a Chimo Bayo, amb un tema que molta gent reconeix com el Esta sí, esta no, però el seu nom real és Así me gusta a mí. Amb aquesta no t'has emocionat gaire, eh? No, no és com amb la Into My Arms de Nick Cave.
1: Oh, no, és que és un altre...
0: És un altre terme, eh?
1: Home, totalment.
0: Que és, clar, és l'himne de la ruta del bacalao.
1: Sí, clar, és que jo em crio a València en plena ruta del bacalao. Jo vaig a l'institut quan tenia 14 o 15 anys, que les meves companyes de classe sortien a les nits i feien la ruta.
0: Tu no la vas fer mai?
1: A mi no em van deixar. I jo crec que amb bon criteri.
0: Home,
1: no era qüestió de...
0: No, no sé si amb els anys l'hem mitificat, però les imatges que hem vist, les sèries que han fet sobre la ruta del bacalao, dius,
1: sí.
0: Mare meva,
1: era molt potent.
0: Com anava això?
1: Molt bèstia.
0: Que més?
1: Una Espanya molt diferent, eh? Perquè avui dia trobar aquestes... Home, suposo que hi ha gent que ho fa, però hi ha molt més control sobre el trànsit, no? Per exemple.
0: Controls d'alcoholèmia...
1: Clar, sí. O sigui, poder estar 3 dies de festa agafant el cotxe amunt i avall de discoteca en discoteca era una animalada.
0: De fet, gent s'ho va passant molt bé, però molta gent també s'hi va quedar.
1: Home, tu diràs.
0: Allà.
1: Tu diràs.
0: Que, tornant a València, aquesta infància, quins records tens d'aquella València dels anys 80, principis dels 90?
1: Doncs mira, fixa't que jo tinc uns records i una visió després d'adulta, de la perspectiva d'adulta respecte als anys... Clar, estem parlant dels anys finals dels 70, els 80... I la perspectiva és molt diferent a quan la tenia. Jo tinc un record d'una infància perfectament feliç, normal, cap problema. I quan he vist fotos d'una austeritat increïble en quant a poques joguines, mobles molt justets, i era comú, perquè ho hem comentat amb companys, amb amics de l'època, tenien molt poques coses. Estem acostumats ara a una abundància de joguines pels nens, etc. Això no existia. Tots teníem els mateixos plats, els mateixos gots, no hi havia varietat, no existia l'IKEA. És que estem parlant d'aquella Espanya. I clar, estem vivint els anys de la transició. És que el 81 hi ha el cop d'estat, jo tinc 6 anys i els meus pares senten els tancs que van circulant per València, des de casa sentien els
0: tancs. Tu recordes aquell dia?
1: Jo no ho recordo, jo estava dormint, però els meus pares sí que ho recorden. I tens una nena de 6 anys i un nen de 3 i estàs vivint un cop d'estat. I a València es treuen els tancs, no? I després també de visitar la meva escola, en un reportatge també, després torno a veure que a setè, ara seria primer d'ESO, setè d'EGB en aquell moment, el 80% dels alumnes suspenien i anaven al setembre. El 80% em van deixar fullejar l'expedient de la classe i era suspès. Jo era de les ampollones, jo no suspenia.
0: Aprovada.
1: Aprovada i amb excel·lents.
0: Amb excel·lents.
1: Sí, però... Em va impactar molt també això de dir, ostres, avui dia seria molt polèmic que en una classe suspenguessin el 80% dels alumnes.
0: Ara no suspenia el 1%. No sé si és cert, o ho diuen els cunyats, però que no pots corregir en vermell perquè és molt agressiu.
1: Tampoc ho sé, no ho he preguntat.
0: Esperem que no, que si estigui passant una vertesin que no passa res per suspendre un examen.
1: Però sí, una Espanya que quan la mires ara en perspectiva és molt impactant, hem canviat molt en aquests anys, moltíssim.
0: Éreu quatre a casa?
1: Pare,
0: mare,
1: sí,
0: germana
1: i jo.
0: Tu la germana gran?
1: Sí.
0: Que m'han dit que estaves molt lligada al teu pare, no? Sempre?
1: Sí, bueno, com totes les filles dels pares, no? Diuen.
0: Sí, això, segur.
1: Això diuen, no? El complex d'Electra i el d'Edipo i tot això.
0: I quan tu eres petita i et deien, Samantha, tu de gran, què vols ser? Per on tiraves?
1: Jo des de ben petita ja vaig dir que volia ser periodista, però ara que sento el Llac dels Cignes...
0: Sí, és que hem canviat de compositor. Sí. Hem passat de Chimo Bayo
1: a Tchaikovsky.
0: A Tchaikovsky, bueno.
1: Molt bé. Bueno, la vida té això. Doncs hi ha una anècdota que és maca. Jo tenia... Mira, quan acabo 8è d'EGB, el segon de l'ESO, a mi els meus pares m'asseuen al sofà de casa a preguntar-me perquè jo havia fet ballet tota la infància. Perquè les nenes dels 80 anàvem a classe de ballet, totes. Sí, totes, pràcticament. I a mi no se'm donava malament ballar, i aleshores els meus pares m'asseuen i em fan escollir, em diuen, és que ara ja és el moment d'anar a l'institut, però et volem preguntar tu què vols ser de gran, si vols estudiar periodisme o si vols ser ballarina. Perquè si volguessis continuar la carrera de ballarina, hauríem d'anar a buscar escoles a Londres o així, perquè a Espanya encara no n'hi havien així importants. I fixa't tu, quins pares que als 14 anys et preguntin què prefereixes. I jo vaig dir, no, jo vull anar a la universitat i vull estudiar periodisme. I per això no sóc ballarina.
0: I vas deixar el ballet?
1: El vaig deixar als 18 anys. Me'n vaig anar a fer el Camí de Santiago i vaig tornar amb tendinitis a les angonals, als genolls i als turmells, i van ser 3 mesos de repòs i a partir d'allà ja vaig plegar.
0: Doncs sempre ens quedarà al Llac dels Cignes.

0: penses en què hagués passat si haguessis dit ballet?
1: No, no ho he pensat mai, però fixa't, ara estava pensant, sentint el llac dels cignes, pensava, no vaig ser ballarina, però de cop i volta ara sóc actriu. És que la vida et porta al lloc que has d'estar.
0: Clar, suposo que si haguessis hagut de ser ballarina, d'alguna manera allò hagués donat una volta perquè haguessis acabat sent ballarina.
1: I combinant-ho amb el periodisme, probablement.
0: Ballarina i periodista, no sé si en tenim alguna. A Coco Comín.
1: Segur que sí, algú per ahí ha d'haver-hi segur.
0: Que ara ens deies, no?, que tu quan vens a Barcelona ja vens com deslliurada de, bueno, a viure la vida.
1: Sí.
0: Tens un apartamentet a Castelldefels. Sí. Però em sembla que també hi ha un poble important a la teva vida que és, atenció al nom del poble, Zorita del Maestrazgo.
1: Sí, senyor, Zorita del Maestrat. Sí.
0: On està?
1: A Castelló. És l'últim poble de la província de Castelló, el següent ja és la província de Terol.
0: Vale, és interior.
1: Sí. I és el poble de la meva àvia paterna, on ella viu tota la seva vida, fins que emigra a Barcelona. La família de la història de la meva família està plena de migracions de la postguerra, de passar gana. I ve a Barcelona, doncs, a sobreviure en una època en què estan prohibides les migracions interiors. Ella arriba a l'estació de França i l'ha d'esperar el seu germà, que encara no ha arribat, i li va d'un minut que no la deté la Guàrdia Civil i se l'emporta als calabossos.
0: Estaria bé recordar això més sovint, que abans estava prohibit moure't de comunitat en comunitat.
1: Sí, sí.
0: Per tota aquesta gent que ara posa el crit al cel amb certs temes, que sabien que abans passava això també.
1: Efectivament, i la meva àvia arriba aquí, ja té el meu pare aquí a Barcelona i ja a partir d'aquí ja coneixem la història de la família.
0: De totes maneres, diria que Castelldefels és un lloc important per la teva vida perquè crec que et cases a Castelldefels.
1: Ah, sí, jo em vaig casar. Aquesta és l'altra... La meva àvia de Castelldefels és una altra. Sí. Jo em caso a Castelldefels, però això és una qüestió més logística, perquè buscàvem data ràpida, perquè jo ja estava embarassada i vam dir, va, casem-nos.
0: Estaves ja... Podria haver sortit el documental, no? De no hi ha més com Samantha, no?
1: El casament.
0: Sí.
1: Mira, veus, això vam decidir no gravar-ho. I sí, va ser, i com que les dates a Barcelona estaven com molt ocupades, vam mirar i vam dir, ostres, hi ha Castelldefels, i tenien data al cap de dos mesos, i vam dir, pues ja està, aquí
0: vinga,
1: ens casem.
0: Aquí i a la pava. No?
1: Exacte.
0: I ell ha llegit...
1: No, que vam anar a Casa Nova, que ens encanta aquest restaurant.
0: Ell ha llegit que et vas casar amb un senyor en xancletes?
1: Sí. No, el casament no va anar en xancletes, però nosaltres vam muntar un casament que el vam fer com a nosaltres ens agradava, que era fer una festa. Jo no vaig fer ni prova de restaurant. Jo vaig anar al restaurant d'un amic, li vaig dir, mira, passo de l'estrès aquest d'organitzar un casament. Vindrem a dinar aquí, ens tanques tu pel meu casament. Sí, vinga, va, no ho fem mai, no fem casaments, però el teu sí que el farem, vale. I allà hi ha una piscina al restaurant i vam demanar als convidats que portessin banyador i es van banyar i vam portar un toro mecànic.
0: Mare meva.
1: I un massatgista. Al meu casament va haver-hi un massatgista.
0: Per què?
1: Perquè jo volia còctels i massatges. Això era el que... La meva festa ideal seria això. Prendre't un còctel i que et fessin un massatge.
0: Un còctel sense alcohol.
1: Clar, ja en aquell moment ja no podia ser còctel. Jo no vaig provar ni el cava, que també era boníssim, ni les ostres, tot això jo no podia provar.
0: Tu un massatge.
1: Però el massatge sí. Vull dir que era una festa, més que un casament.
0: Doncs, Samantha, hem arribat al final...
1: Ah, les xancletes va ser perquè els hi donàvem als convidats. I aleshores, quan va venir el paparazzi, ens va aparèixer un paparazzi a la porta, i va arribar un moment que vam dir, va, sortim a fer la foto i que marxi, perquè ell no marxarà fins que tingui la foto. I ja anàvem amb les xancletes, i per això va sortir a Lola, el meu marit, amb les xancletes.
0: El Raül va trolejar a Lola, que és el teu marit. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria, ens ha quedat alguna cançó pendent. No sé si fer-te triar o acabar directament amb Ai Mentires, que és de l'espectacle Miénteme, i d'alguna manera
1: sí,
0: ho fem rodó.
1: Vinga, va, sí, sentim la cançó de Miénteme.
0: Doncs acabem amb Miénteme, tu fos cantant aquí.
1: Sí, sí, sí, jo canto també aquí, sí. Doncs, hay mentiras en los ojos, sin mentiras en la voz.
0: Doncs t'acomiado ja i així l'escoltem. Samantha Villar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, igualment. Una delícia d'entrevista, gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Bros i Víctor Valero a la tècnica, un servidor també. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Miénteme, Hay Mentiras, Samantha Villar cantant, Beatriz Rico. Escolteu, fins demà.

0: Què tal, amigues, amics de Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres mòbils i tablets. Avui tenim jornada europea, l'Eurocup, per Quitzanes Manresa i us oferirem tot el que passi abans, durant i després gràcies als nostres patrocinadors, com són Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. I com dèiem, avui tenim per davant partit europeu per un Quitzanes Manresa que ha d'haver passat, ha de passar pàgina molt ràpidament de la desfeta de fa tot just dos dies que va patir a la pista del Real Madrid. El rival d'avui, el Bahçeşehir College d'Istanbul, un equip duríssim, dels més forts de la competició i del grup on està el conjunt manresà i que de moment no ha guanyat, ho ha guanyat tot en aquesta temporada, tant a la Superliga turca com a l'Eurocup. Anem ja a presentar els nostres col·laboradors. Per una banda, tenim a l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda, Josep.
0: I per altra, tornem a comptar amb el Fernando Peñarrubia. Fernando, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: No sé, Fernando, si els jugadors hauran pogut resetejar una mica després del dur correctiu de diumenge.
2: Bé, abans ho comentaven, el fet de jugar tan seguit jo crec que és bo i et permet això, no? Fet un reset, fet un canvi de xip que et fa falta, perquè si no afrontar dues competicions és molt dur. I afrontar una competició jugant de setmana a setmana jo crec que todavía, encara és més dur, no? Ara sí que és cert que el dia del Madrid, el Madrid va començar a treure allà les seves identitat, no? I el Manresa van patir doncs amb un Madrid que està agafant ritme, però el fet de jugar avui, doncs sí, el diumenge tornes a casa, dilluns entrenes, viatges cap a Istanbul i avui ja prepares el partit, no? I entres en una altra situació, en una altra dinàmica, i esperem que t'ajudi doncs a corregir aquests detalls que Diego comentava, no, al final del partit, el tema de la defensa, no? Jo crec que a partir de la defensa i les confiances que puguin agafar tots els jugadors com que estan a pista i a la banqueta, creixin com a equip. I a partir d'aquí, ofensivament, ja han demostrat que tenen qualitats i tenen punts a les mans, no? És al darrere on han de fer una mica més de pinya i han de ficar més els sentits per poder competir.
0: Veurem si avui l'equip competeix de millor manera que no pas a Madrid. És el que fa una mica de por. Escoltem el que deia l'entrenador Carlos Flores precisament ahir, quan estaven després de l'entrenament que van fer ahir, la sessió d'entrenament ahir al Nou Congost, que comentava Carlos Flores que l'equip havia de fer una passa endavant en aquest partit contra el Bahçeşehir. Escoltem-lo.
3: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
0: Doncs això és el que comentava Carlos Flores, entrenador assistent de Quitzanes Manresa. Avui tenim, clar, tenim un rival, Aleix, que no és propici, almenys per aixecar el vol i guanyar potser el partit o poder competir i fer un canvi de cara, però sí que es poden començar a veure maneres millors que no pas diumenge passat.
1: Sí, sens dubte. Després del partit de diumenge vaig mirar les estadístiques per veure si ens mostraven una mica el que estava passant al Manresa, i com comentava el Fernando, en atac som un bon atac, perquè fem 90 punts de mitjana. Això no ho fa qualsevol equip. Llavors, amb l'atac estem bé, però és que en defensa rebem 109 punts de mitjana en les 3 visites que hem tingut de Lliga CB. Clar, podem fer molts punts, però hem de baixar aquest rating de defensa, perquè podem fer molts punts, però si hem d'anar a una mitjana de 100 punts per partit, sent el Manresa ens serà molt difícil. Llavors, s'ha de basar en aquesta defensa. I què podem veure avui? Doncs, jo espero veure una millor actitud de pressió a bola, de ajustar aquestes desconcentracions, aquestes petites coses que al final sí que es poden anar ajustant. Hi ha coses que es necessita més temps, però aquesta actitud, per exemple, de pressionar bola, jo avui ho espero. Estem davant d'un equip, Basaksehir, que és el tercer millor atac de la competició, amb 95.5 de punts anotats, i són la segona millor defensa de la competició, amb 69.5 punts encaixats. També són l'equip amb més valoració de la competició, amb 126. Per tant, entre ells i PAOK són els dos equips més forts de la competició, sens dubte, però ja no parlem de guanyar o perdre, sinó de la manera que es pot guanyar o de la manera que es pot perdre. Per tant, avui anem a intentar guanyar o perdre competint els 40 minuts. Aquest és l'objectiu que s'ha de marcar. Disculpa.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Que s'ha de marcar l'equip.
0: Veurem si podem arribar a això, no? A competir davant del Basaksehir, un equip que, com dèiem abans a la prèvia, compta els seus partits, tant a Superliga Turca com a Eurocup, amb victòria per victòria. No ha perdut cap dels partits.
1: No, i jugant d'una manera molt i molt sòlida. De fet, a la primera jornada ja van guanyar 95 o 83. Davant 98 a 83, sí, davant del Fenerbahçe turc d'Eurolliga, entrenats per Saruna Jessica Bichos. 92 a 82, l'últim cap de setmana davant del Pinar Karsiyaka. I a l'Eurocup, doncs, van escombrar, perquè no té un altre nom, el Balkan, 60-101. I la setmana passada van guanyar de manera solvent a la Roma, 91-78. Clar, és una plantilla dissenyada per arribar a les fases finals d'aquesta Eurocup, sens dubte. I el seu roster ho marca, no? Primer tenim jugadors que jo he destacat. Tres jugadors us porto avui. El primer, Malakai Flynn, que ja ens vam enfrontar amb ells la temporada passada. Malakai Flynn ja hi era, 17,3 punts, 4 rebots, 1,7 pilotes recuperades, 3,7 assistències per un 18 de valoració. Un altre que també hi era l'any passat, Trevion Williams, 12,6 punts, 9,5 rebots per un 18 de valoració aquesta temporada. I un dels nous fitxatges, Isaiah Mike. I segurament la gent que segueix més el bàsquet li sonarà, perquè és un jugador amb passat Eurolliga les dues últimes temporades. La temporada passada va acabar el Bayern de Munic i de moment està promitjant 11,8 punts, 4,4 rebots per un 13,2 de valoració. Són tres jugadors que us he dit avui que podrien estar perfectament a Eurolliga, i un dels tres ja hi ha estat. I els altres dos, sobretot Malakai Flynn, va estar a punt de fitxar per Eurolliga, o va estar tantejat per Eurolliga. Per tant, és un roster amb molt, molt, molt de nivell.
0: Però és que, a més, tenim altres jugadors com Abramovic, el jugador serbi, que està fent uns promitjos de 19,5 de valoració per partit en els dos partits d'Eurocup. I també altres jugadors, també vells coneguts d'aquí, per haver-nos enfrontat amb ell, és també Tyler Cavanaugh, el pivot que promitja 11,5 punts i agafa 4 rebots per partit. Vull dir que té molt un ventall de possibilitats.
2: Hi ha 5 jugadors, 4 o 5 jugadors que han jugat a equips ACB i bueno, això demostra el nivell que té l'ACB i aquests jugadors doncs, bueno, també coneixen més la forma de jugar. Jorge Vic, que és l'entrenador, que també segurament coneix més l'estil de joc de Diego Campo i de com es juga a l'ACB. I bueno, el que comentava abans Aleix del tema defensiu, jo sí que és cert que ens fan 100 punts, no?, de mitjana, i per mi hem de donar un pas és en aquesta comunicació, que potser fan 100 punts, però que la comunicació, les ajudes, les rotacions, tot això arribi i es noti, no? És un equip que té també molts punts a les mans, no? Aquest, l'Istanbul, i el pas que hem de donar avui i d'aquí en endavant és el tema aquest defensiu, no? I no només perquè no es facin 100 punts de mitjana, sinó perquè la solidesa d'un equip es demostra aquí al darrere, no? I en aquests moments, hi ha moments que ni l'1 contra 1, ni les segones ajudes, ni el bloqueig del rebot defensiu estem arribant. I aquí és quan comencem a baixar una mica les cares i a mirar cadascú una mica...
0: Ens desanimem molt,
2: sí,
0: fàcilment, no?
2: Sí. Quan veiem que ens superen a l'1 contra 1, que no arriba l'ajuda, doncs aquí és on hem de començar a donar aquests passos, que és una mica el que crec que Carlos Flores també comentava, no? I el treball que facin ja, perquè ja no podem estar esperant, no? S'ha de començar a fer i hem de començar a veure aquesta reacció a partir del darrere i al davant. Hi ha dies que estaràs més o menys encertat, no? Però tenim jugadors que fiquem.
1: Sí.
0: L'historial dels partits davant del Batxesseir, doncs home, no està malament. Hem disputat 4 partits, 3 victòries del Manresa per una sola derrota, que va ser la temporada passada a casa, precisament. Però les dues vegades que hem visitat la pista del Batxesseir, hem aconseguit victòries a Istanbul.
1: Sí. I mostrant... Mostrant molt bon joc.
0: Sí, que clar, són
1: temporades,
0: diferents, no tenen res a veure una temporada amb l'altra, per tant...
2: La dinàmica en la que arribes...
0: La dinàmica, partit, també...
2: La situació, això es fa... Llavors, comencem a fer aquestes coses, no? De creure els jugadors, l'estaf amb els jugadors amb l'estaf, i anar tot realment a una, que és començar defensant, i a partir d'aquí aviam on arriba el partit, no? I competir, no? Que això sí que recordo la pretemporada que deien, no, ara no és el moment de competir, no, competir has de competir
0: des del primer
2: per
0: partit.
2: Mi, aquí és on has de començar ja a formar i a crear i a marcar la línia del teu treball. Diego també està coneixent més els jugadors, amb la qual també sap, i potser el joc alegre que hem fet aquestes dues temporades amb aquest tipus de jugador no és el que ens toca, no? I s'ha de fer una mica en un altre joc. El tema és que has de competir i has de guanyar al final, no?
0: Has de treure un millor del grup que tens i potser has de variar una miqueta
2: rendiment, no?
0: la fulla de ruta que tens.
2: Perquè veient l'ACB, Euroliga, Eurocup, tots els equips juguen a aquesta idea de Diego Campo, no? El defensor corre, llançar ràpid. Bueno, si els jugadors que tens t'ho permet això, endavant. Potser sí que tenim jugadors que ho poden fer, no? Però ara en aquests moments han de recuperar confiances.
0: És el primer.
2: A partir d'aquí, créixer i aplicar la filosofia seva que li agrada i que el jugador pot fer a pista.
1: Jo crec que la plantilla sí que està confeccionada per jugar això que volem. El que passa que, clar, has començat, jo no vull ser, de moment siguem positius i no vull crear alarma, que ja molta gent ja està posant alarmes. Però el primer pas és recuperar jugadors a nivell físic, no? El diumenge ja vam recuperar tant a Hugo com a Pierre, i aquests jugadors que agafin ritme, perquè són dos peces molt claus. I a partir d'aquí podràs construir els rols que vol marcar Diego, no? I a partir d'aquí es crearà tota la resta, i si no s'arriba a crear per A o per B o per C, doncs hi ha moments que has de dir, bueno, fins aquí hem arribat, doncs s'hauran de fer canvis a la plantilla, però primer anem a donar a veure si l'equip aconsegueix una estabilitat física perquè puguin implementar els rols que a l'estiu estaven pensats, i per això es fa una confecció de plantilla, i a veure si amb els rols que es vol, és a dir, Minchev jugant de 4, Oriola podent ajudar al 5 i estant físicament bé, Benítez fent de base director i titular, que tot vagi encaixant, i jo crec que si tot encaixa, segueixo pensant que el Quinzenes Manresa té molt bona plantilla, però hem de donar paciència perquè són 11 jugadors nous.
4: Escoltem el que deia l'entrenador assistent Carlos Flores respecte a l'equip Tour, el Baix Eseir.
3: És veritat que juguem contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Baix Eseir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Euroliga, com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no? Davant de l'equip tindrem jugadors a defensar de molt nivell, com és el Reed, com és Malachi Flynn, jugadors molt bons en l'1 contra 1, amb molts punts en el perímetre, i hem de ser capaços d'igualar la intensitat del partit. Més enllà del resultat final, venint d'on venim, el que hem de ser capaços és de tenir una mica la nostra identitat contra rivals que ens plantejaran un partit molt físic, un partit amb molts punts, i una de les claus és aquesta, no? Ser una mica més sòlids al darrere del que hem demostrat en l'últim partit.
2: Bé, és el camí que s'estan marcant, no? Diego i l'estaf amb aquest equip, i a partir d'aquí, bueno, avui tenen el primer partit per començar a agafar aquestes senyes d'identitat, no? Que és el que segurament ara li pot faltar, no? Veus a l'equip una mica que no acaben de... Bueno, jo per mi, entre ells no hi ha la comunicació, la confiança, no ho sé, però les falta un xip, i fem un xip per... Sí que el dia de l'1 van guanyar a casa i van tenir moments de bon joc, tot i que vam estar també aquí, no? Però sí que hauríem de començar a creure més en ells i escoltar més a Diego, perquè alguna vegada s'ha queixat de que el jugador no acaba de fer el que diem a un temps mort o alguna cosa així, doncs que es fiquin ja i que comencin realment a fer l'equip i la pinya necessària per jugar aquestes dues competicions tan, tan dures.
4: Pot començar a pesar, Fernando, el tema d'anar perdent partits i partits?
2: Home, si no guanyes, la dinàmica aquesta que entres és molt dolenta. Per això el fet de jugar diumenge, dimarts, bueno, la setmana anterior vam jugar també contra l'UL, vam guanyar, et canvia una mica la cara, l'estat d'ànim, i tot això és bo. I guanyar, evidentment, que entrenes i formes i competeixes, sí, per guanyar, no? No hem de competir, i potser algun dia no estàs competint, però acabes guanyant el partit, perquè no tots els partits tindràs el marcador a favor, però si estàs dintre del partit i arribes al final i guanyes, doncs també és un bon partit, i segurament hauràs estat competint i hauràs estat, bueno, acabes guanyant, i ara ens fa falta encadenar, no?, una ratxa de victòries, que pot ser tant a l'ACB com a l'Eurocup.
4: Clar.
2: I mantenir a partir d'aquí anar creixent com a equip.
4: El que dol més potser és ja no perdre a Madrid, perquè pots perdre a Madrid. És l'habitual, és... l'lògic, és perdre davant d'un equip amb l'entitat del Real Madrid. És com es perd.
2: És
4: com es perd. No? Sí. Ja no perdre de 37, sinó la manera en què es va perdre, no? Les formes és molt important.
2: La sensació que l'equip, els jugadors, van transmetre en aquell moment, no? I això és més dur, no? I és més dur d'entendre per l'afició, no? I nosaltres ara dissabte tindrem un partit que també serà d'un nivell, d'una exigència, perquè Unicaja també està ahí, no? Estan començant una mica...
4: titubejants,
2: no?
4: Sí, sí.
2: Aviam com arriben i aviam com arribem. I hem d'estar preocupats de nosaltres i hem de comptar amb tot això que la gent vol, no? Que estem amb l'equip i demés. Pues el dissabte ja és el primer dia que també hem de demostrar-lo.
0: Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental, doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Sembla que tenim novetats a l'eix amb el roster del Manresa, no?
1: Sí, la setmana passada no va entrar Lucas Beaufort, avui entra, o sigui, diumenge no va entrar Lucas, avui entra, i surt en detriment Ferran Bassas. No sabem si és per molèsties físiques...
4: O únicament per rotació.
1: O únicament per descans, que per això es té una plantilla mínimament àmplia. Eric Vila tampoc entra.
4: Sí que Eric Vila sí que tenia molèsties físiques.
1: Recuperant-se d'aquestes molèsties als isquios. I,
4: per tant, és el mateix roster que diumenge, amb la diferència de que Bassas ha estat el descartat i entra en el seu lloc Beaufort.
1: Lucas Beaufort, sí, correcte.
4: Perfecte. Doncs estem a 7 minuts perquè siguin ja les 6 de la tarda i comenci ja, en teoria, el partit entre el Baixa Seguir i Kitsanàs Manresa en un pavelló al Sinan Erdem Sports Hall per capacitat per 16.000 persones. És el més gran de Turquia i el tercer més gran d'Europa, tot i que els partits del Baixa Seguir, de moment, almenys en competició europea, freguen els 2.000 espectadors. Per tant, no és una olla a pressió com es pot arribar com us podeu arribar a imaginar, estimades i estimats oients.
1: No. I al final, els desplaçaments interns per Turquia són molt complicats, perquè hi ha molta distància, hi ha molts embusos a Turquia. La ciutat és immensa. Estem parlant que el Başakşehir està a la part europea d'Istanbul. I, clar, hi ha molts, molts, molts quilòmetres i al final també depèn dels rivals i Başakşehir, home, jo crec que les fases més al final de competició sí que s'omplirà més de 2.000 persones, però aquests primers partits tampoc han jugat contra equips super, super tops, llavors tampoc han tingut una capacitat de públic molt, molt alta.
4: Doncs en breu ja tindrem imatges d'aquest pavelló, d'aquest Sinan Erdem Sports Hall. Quina pot ser la clau, Fernando, per guanyar o almenys per poder competir? Un tema potser mental, més mental que no pas altra cosa?
2: Jo diria que sí, que mentalment pot marcar una mica el devenir d'aquest partit, no? I això t'ha de portar, per mi, a lo que hem comentat abans, no? I bueno, una mica el missatge que estava donant en Carles Flores, no? Del tema defensiu, no? Créixer a partir d'aquí, intentar millorar el 1 contra 1, intentar ajudar a millorar les segones ajudes, tancar rebot, i a partir d'aquí, doncs créixer. I està en un dia dolç ofensivament, no? Ells segurament també ens apretaran molt, perquè bueno, és un equip que té joc interior amb el Damien Inglis, aquest va jugar, i el coneixem de la seva època que va jugar a CB, l'altre pivot, el Trevon Williams, és, no? Sí. Són jugadors físicament forts, i aviam com estem nosaltres.
4: Doncs ja tenim imatges del pavelló del Sinan Erdem Sports Hall d'Istanbul, on estan fent la presentació dels dos equips. Estem veient està el pavelló a les fosques i amb uns focs artificials encenent-se i apagant-se, a més de jugant amb el marcador, amb el videomarcador i amb la música, doncs és realment espectacular el que tindrem d'aquí uns anys al Congost, Aleix.
1: Esperem
4: ser vius quan es faci això, Aleix.
1: Home,
4: a veure.
1: Sí, a veure, Josep, no? Home, jo crec que sí, no?
4: Bueno, de moment s'està pensant en el 2030, Aleix.
1: Home, jo espero el 2030, Josep.
4: Sí,
1: està viu,
4: no,
1: eh?
4: Jo també, però com que sempre s'allarga i es va allargant, ja fa 30 anys, del 34 anys del Congost, del nou Congost, doncs esperem que sigui ben aviat i puguem veure aquest tema de presentacions, que les trobo espectaculars i que ja tenim a l'ACB amb la majoria dels pavellons.
1: Sí, la veritat és que et generen un engagement que es diu que...
2: L'espectacle...
1: Crea molt ambient i l'espectacle... Al final, el bàsquet europeu s'està americanitzant, no?
4: Americanitzant, sí.
1: S'està tornant cap a l'NBA amb l'essència d'espectacle. Eh?
4: Estem veient el pavelló, perdona, Aleix, estem veient el pavelló. Aquí no hi ha ni 2.000, aquí no hi ha ni 1.000 persones, Aleix.
1: Està buit, jo crec
4: està,
1: que...
4: I sí, queden encara 2 minuts, no crec que en 2 minuts això acabi d'omplir-se una mica més.
2: Jo crec que... algun viatge, parlo del 94-95,
4: sí,
2: a Galatasaray, i molt menys... però
4: encara menys?
2: Menys, sí.
4: Menys encara?
2: I el dia d'abans havíem arribat i havíem anat a entrenar i estava jugant, no sé si era el Fenerbahçe, l'Efes o algo així, i vam veure el final. I el pavelló estava a rebentar un fum que havia...
4: I vau pensar que potser...
2: I vam pensar, ostres, demà.
4: Hosti.
2: I demà eren els dos equips i molt poca gent, no? Realment és una mica això que comentaves, Aleix, abans, no? La competició tan europea com...
4: Però això potser és bo, no, Pau Manresa, que sigui un pavelló...
2: Una mica més...
4: Que estigui buit, així més... com...
2: Bueno, el silenci per mi no m'agrada.
4: No agrada.
2: Personalment, jo prefereixo l'ambient del partit i que realment notis que la grada està plena i que està... Tu vas a donar una mica d'espectacle també, no? Estàs fent un esport professional en el qual busques, a banda de guanyar, competir, d'anar, has de donar, no? I la gent nostra, a Manresa, ostres, és millor tenir el pavelló ple, no? Aquí, un pavelló tan gran i que,
1: tan buit,
2: dà una sensació de, no sé, de massa fredor, no?
4: Massa fredor, sí. Massa.
1: Sí, i els jugadors també volen aquest ambient també per focalitzar-se i centrar-se, no?
2: A concentrar-te, sí, senyora. Sí.
4: Surt el videomarcador, make some noise, feu una mica de soroll... Però, clar, mira, veiem fins i tot algun aficionat del Manresa darrere la banqueta dels homes de Diego Campo,
2: sí,
4: i sabrem d'aquí uns moments els cincs inicials d'un i altre equip en aquest partit, que res, queden 15 segons perquè ja siguin les 6 de la tarda. Flynn, Mike Cavanaugh, Williams i Sipahi seran el cinc inicial del Bahçeşehir College Istanbul. Per tant, ja comença amb l'equip de gala, diguéssim, el conjunt de Sasha Georgievich. Per part de Kitsanas Manresa, començarà amb Timmy Allen, amb Hugo Benítez, amb Chibuzo Akbo, amb J.D. Notei i Ongenda. Per tant, també tenim els el 5 que es podria considerar també titular de Quintanars Manresa, Aleix.
1: Sí, sí, l'esperable pels dos conjunts. I ja ho vam dir la temporada passada, eh? Però jugar contra equips que poden fitxar més de 3 americans és un greuge comparatiu respecte,
2: bueno, és la competició europea,
1: respecte a les altres lligues.
2: Et dona això.
1: Sí, sí, la competició europea et dona això, però jo ho poso de manifest que ja s'hauria d'intentar buscar...
2: Potser la CB hauria de fer el mateix.
1: Hauria de,
4: sí,
1: començar
4: potser al final,
1: a buscar alguna
2: final,
1: fórmula...
2: Si mirem les plantilles a CB, quants jugadors estatals realment tenim, no?
1: Sí, bueno,
4: sí, fem la història de...
2: Anem a buscar els... Sí. Els jugadors nacionalitzats, els que es casen, els que...
1: Clar, perquè després hi ha aquestes casuístiques, no? Però bé, això ja...
2: El jugador estatal s'ha de protegir, s'ha de cuidar i s'ha de, sí, potenciar, però no, per arribar i jugar i competir han de passar masses filtres, i la CB i després Europa és nivell top, no? Llavors, si tu vols estar aquí, doncs t'has d'adaptar, i molts jugadors que segurament podrien estar estatals en equips ACB no arriben perquè busques altre perfil de jugador amb passaport per poder competir més.
4: Doncs vinga, que ha començat el partit, pilota amunt, pilota pel conjunt turc. Hem de jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. La pilota és de Sipai, a l'interior per Williams, que ha rebut la falta personal, la primera falta personal del partit. Entenc que és de...
1: Ongenda, no?
4: D'Ongenda. Per tant, serà... Sí, perquè la realització de l'Eurocup tampoc ajuda molt a conèixer... No és com la de l'ACB, diguéssim. Per tant, Williams, que estava en opció de tir, té dos tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, el primer fora. Lorant se surt de l'anella i, per tant, tindrà una segona oportunitat per intentar obrir el marcador. Trevion Williams, viatges Massaners, viatges de confiança, llança... Aquest sí que la nota...

0: Aquí Tenas Manresa, Chibuso Agbo, que llança malament i el rebot ja és pel conjunt turc. Ja la té Kavanov, que assessora a l'exterior, la deixa per Sipai, Sipai per Kavanov, a l'interior per Williams, marcat per Notei, i rep una altra falta personal Williams, en aquest cas de JD Notei.
1: Sí, ha preferit fer la falta abans de que se la jugui. La diferència és gran.
0: El mismatch que hi havia aquí sí. era massa.
1: I l'ha fet la falta gran. Abans de que llenci i de més. Està bé.
0: Per tant, hi ha un servei de banda pel conjunt turc.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Ha interceptat la pilota Notei i, per tant, tornarà a servir de fons el Bache Seguir mitjançant Flynn, mitjançant Sipai, perdó. No, era Flynn. Flynn, que a punt de patinar-se davant de Hugo Benítez. Flynn buscant la connexió a l'interior per Williams. Rep Williams, llança molt forçat, a taulell. Mig xurro de Williams, però anota i posa el 6-0. Un minut i mig que portem de partit. Estimi Allen, flota, llança. Malament. El rebot ja és per Williams, que baixa la pilota. Williams cap a Kavanagh, aquest per Mike. Mike que vol fer jugada individual, l'obre per Kavanagh, per Flynn, de 3, un altre triple de Malachi Flynn, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Clar, i amb el temps que portem de partit i ja estem perdent 9-0, Diego Campo, que ho atura, perquè, home, sí que segur que hi ha pitjors maneres de començar, però no se m'ocorreixen masses més. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Llançaments molt forçats, Fernando.
1: Sí, les pilotes que hem perdut en accions massa individuals, no? Potser. I al darrere sí que estem arribant, però no acabem d'estar ben posicionats defensivament.
4: No, hem deixat dos triples sol
0: a un
4: tirador
0: sí.
4: Com és Malachi Flynn. Que
1: la rotació no arriba.
4: No arriba perquè no arriba.
1: Si no estàs en el punt aquest de tensió necessària per arribar, no?
4: Clar, no estem tensionats, no? I això és lo preocupant de l'equip, no? Això és el punt, no? Perquè segueix sent el com.
0: Home, els llançaments del Manresa han estat
4: dolents, no, lo següent.
0: Sí, el d'Agbo, el d'Allen. Sí. Excepte un moment que hi ha hagut una bona transició a l'exterior, la resta, doncs, molt a millorar per l'equip de Diego Campo, que reprendrà ja el joc. Hugo Benítez té la pilota, serveix Hugo Benítez, que la deixa ja per Timmy Allen, i altre cop per Hugo Benítez. Vinga, va, anem a jugar amb un somriure. Clínica La Dental Doctor Lamarín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Benítez, l'obra per Timmy Allen, fa una finta, l'obra més per Agbo, de 3, triple de Chibuso Agbo, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Els primers 3 punts d'aquí Tzenàs.
1: La pilota.
0: Doncs vinga, la té Williams, 9-3. 2 minuts i 25 segons de partit. Té la pilota Sipai. Sipai que s'ha d'obrir. La deixa per Williams. Marcat per Ongenda. Fa una finta, llança Williams. Forçadíssim. I anota Williams una altra vegada. De 2, 11-3. Williams, el màxim anotador del partit de moment.
1: Aquesta estava ben defensada, crec.
0: Sí, aquesta sí, estava sí. Molt ben puntejat. Pilota ja per Ongenda a l'interior. Fa un ganxet, anota Nick Ongenda. I posa l'11-5, més 6, Bache Seguir.
1: Això és bo, que estigui ofensivament ataqui al seu pivot, no?
0: Sipai, cap a Kavanagh. Aquest per Flynn, el perill, un dels perills d'aquest Bache Seguir. Flynn cap a Kavanagh, davant de Timmy Allen. Kavanagh vol fer jugada individual, d'esquena a cistella, mitja volta, llança en suspensió, falla, el rebot per Hugo Benítez. Vinga, va, som-hi, Kitzana, som-hi, Resa. Hugo Benítez combinarà a l'interior per Ongenda, fa una finta, una altra finta, i rep la falta personal de, crec que de Williams.
1: Però sí, una bona transició.

0: Trevion Williams, bé, just la primera.
1: Aquí s'ha fet bé, Josep, però per què s'ha fet bé? Perquè s'ha agafat el rebot i s'ha pogut fer una transició correcta. Clar, el Manresa necessita, el seu punt bàsic és apretar línies de pilota per forçar mals tirs dels rivals i poder agafar el rebot i córrer.
0: Mira, s'han produït dos canvis. Ha entrat Oriol, ha entrat Villar, se n'ha anat Notei, se n'ha anat Onguenda. Doble canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Erra el llançament, Quintanars Manresa ja la tenen pel llançament triple. Pedrada de Cabanoc, recupera Hugo Benítez. Vinga, va, corre Benítez cap a Villar, aquest per Allen. Escurat a la banda. Allen cap a Rafa Villar, perd la pilota el Manresa, se n'ha anat per línia de banda i l'últim en tocar la pilota, segons diuen els àrbitres, ha estat Rafa Villar. Es produeixen canvis ara a les files del conjunt turc entre Marquis Reed, un altre dels perills del conjunt del Batxesseir. Se'n va Kenan Sipai. Canvi Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Pilota ja en joc, la té Reed, marcat per Villar. Marquis Reed. Reed que voldrà fer jugada individual, penetra l'obra ara per Flynn, aquest mes per Cabanoc de 3, un altre triple del Batxesseir, triple equívoc.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Llançament de 3 d'Agbo, que no toca ni en ella. I en el contraatac del Batxesseir, Hugo Benítez, que fa falta a Flynn, a Malachi Flynn.
4: El triple anterior, abans d'ells, s'han trencat i ha pogut doblar la pilota fora i bueno, Cabanoc és un, ja ho van patir a l'època de Tenerife, crec recordar, és un bon llançador. I nosaltres el triple d'Agbo és el ritme aquest, no? Però clar... Potser és un moment en el qual no hem de jugar tan ràpid.
0: Vinga, s'ha produït un canvi. Ha entrat Colenda a pista.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Llança Williams, falla, rebot. Vinga, va, per Minchev, que també ha entrat a pista. Un altre canvi, Rètols Porquet. Oi, la passada de Minchev. L'ha interceptat Reed, però per sort ha sortit per línia de banda. Passada que... intuït Marquis Reed.
1: No pots fer aquest tipus de passada
0: així, en horitzontal.
4: Primera línia de passe.
0: Sí.
4: És un passe passada. Que té mal destí.
0: Doncs vinga, hem perdut la pilota, no sé ni com, perquè la realització estava encara repetint l'anterior jugada. I per tant ja serà pilota pel conjunt turc amb aquest 14-5, 5-26 per arribar al final del primer quart. Haurem de millorar molt, haurem de jugar més amb control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Quan, no sé si hi ha una revisió i els jugadors d'un i altre equip doncs se'n van a escoltar les indicacions del seu entrenador. Veurem el motiu de la revisió. Estem veient... Ah, perquè havia fet cam enrere, no?
4: Sí.
0: El tema era saber si és cam enrere o no. Estem veient a Cabanoc juntament amb Rafa Villar. Rafa Villar tenia la pilota.
4: Si es fica a cavall de la línia, no hauria de ser el camp enrere, però no, se n'ha passat els dos peus i la pilota a camp ofensiu, però no ho veig bé. Aquí...
0: A veure, és que l'últim han tocat...
4: És el 38.
0: Ah, crec que ha estat...
1: És
0: Ponitka, qui ha tocat l'últim la pilota. Llavors, veurem què decideixen els àrbitres.
1: Camp enrere no
4: camp enrere o 8 segons? No, 8, sí, 8
0: segons.
4: Ah,
0: els 8 segons. Han estat els 8 segons. Sí. I per tant pilota pel Batxesseir.
4: 8 segons sí que...
0: Sí. Doncs
4: que
0: vinga.
4: Cam enrere en la situació que estava el Rafa Vidal, jo crec que no ho era, perquè estava a cavall i no havia... I després l'últim en tocar-la ha sigut el Tonica.
0: Pilota en joc, mira, recupera la pilota Minchev. Molt bé, Minchev. I ha fet la falta personal, qui havia perdut la pilota, que era Cabanoc. La falta claríssima, tan clara que estava demanant falta disruptiva el jugador de Kitsanàs Manresa, Jordan Minchev. Els àrbitres no ho han vist així i tan sols serà un servei de banda expert per Kitsanàs Manresa.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Servirà Lucas Colenda, vinga va, cap a Rafa Villar. Rafa Villar, marcat per Flynn. Villar cap a Colenda. Cap allà està Oriola, que és qui rep la pilota. Combina la banda per Gerard Fernández, que també ha entrat a pista. Geri la passa molt bé a l'interior per Pierre Oriola. Anota Pierre els dos primers punts d'aquest partit.
4: Una altra situació en la 29. Qual s'ha jugat. No ens hem precipitat ni hem volgut córrer.
0: Mira,
4: no sé lo que...
0: Flynn ha fallat. Flynn ha fallat. El que passa que el rebot no l'hem tancat bé i la torna a tenir Malachi Flynn. Cap a Reed. A davant té a Rafa Villar. Ui, rep una empenta. Això és una falta personal en atac claríssima de Furkan Haltali. I, per tant, serà pilota per Kitsanàs Manresa, que sembla que estan millorant.
4: Sí, sí que estan dominant 14-7, però no estan dominant el partit de moment. I estem, bueno, més o menys, ens estem ficant a...
0: Ens estem centrant una miqueta.
1: I aquesta falta en atac és el que comentàvem, no? La pressió a bola, Rafa puja la línia i obliga a fer l'empenta, no?
0: Rafa Villar amb la pilota. Segueix votant Rafa, per allà està Oriola, fem de pantalla, llança d'atrás Rafa Villar, queda curt, el rebot molt bé per Minchev, bon rebot ofensiu de Jordan Minchev, Minchev l'obre més per Colenda, ens queden 6 segons, Lucas Colenda, cap a Gerard Fernández, no s'ho pensa, llança de 3, triple de Geri, triple Kitsanàs, triple Kibuk.
3: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Molt bé, Gerard Fernández en atac i bé, també en defensa, tot i que ha fet falta en defensa, però bona.
4: Està bé,
0: bona pressió.
4: L'activitat, però ha de començar a prendre...
1: Quan posar la mà o...
0: Quan ha de posar la mà.
4: L'actitud i l'activitat que està mostrant en el sempre que surt a pista és magnífica, no?
0: 14-10 en el marcador.
4: Per evitar faltes que no són necessàries.
0: Pilota per Inglis, marcat per Vinchev. Inglis vol penetrar, tant sí com no, penetra, anota i, a més, la falta personal de Jordan Minchev. I, per tant, és un 2-1 que ha aconseguit Inglis. Aquí se li ha escapat a Jordan Minchev.
1: És el que hem de...
4: controlar les distàncies.
1: És el que ha de... aquí està. Hem de... està molt bé pressionar la bola, però hem de controlar. Hem de buscar el punt mig per poder tenir ben controlat el teu atacant, tant per posar la mà com...
4: No, i defensar l'espai de les penetracions.
0: Sí,
4: el fet d'estar tan a sobre...
0: El tir lliure, la nota Inglis, viatges Massaners, viatges de confiança, i és que Inglis ha assegurat el tir!
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir!
0: Geri, l'obre per Colenda, malament, la intercepta l'equip turc, vol fer jugada individual ara, Marquis Reed, anota, i 2-1 altre cop. Són aquests moments,
4: que se'ns
0: en va una mica tot. Se li ha anat
4: pilota,
0: a Gerard Fernández. Sí.
4: Perds la pilota en atac, fas un balanç defensiu més o menys, però el jugador entra en carrera amb velocitat i...
0: Sí, i vinga, tindrà...
1: A més és un jugador com Marquis Reed que...
4: Un és aquest i l'altre és Gerard Fernández, que tot i que ha tingut moltes bones actuacions, no deixa de ser un jugador...
0: Un rookie.
4: Jove, no?
0: Vinga, nota el tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança. Marquis Reed, 20-10, la màxima del conjunt turc, a punt de perdre la pilota, Kitsanàs Manresa. Ja, per sort la recupera Villar, que l'obre per Colenda de 3, falla Colenda, no hi havia ningú al rebot. I per tant...
4: Són moments que no...
0: No.
4: Massa descontrol.
0: No m'estranyaria que demanés temps mort Diego Campo. Ara la pilota per Reed a l'interior. Anota Reed. 22-10. Més 12. Anem una mica ara...
4: Ja
0: com a pollo sin cabeza, eh?
4: Sí.
0: És Rafa Villar cap a Notei. I Villar que rep la falta personal. Aixecava el braç, no era Reed, però bé, no sé si finalment ha estat de Reed. A 3 minuts justos pel final del primer quart. Sí, al final se li assenyalarà a Reed. Es produeixen canvis, se'n va Minchev a la banqueta. Entra també Timmy Allen, és un canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: És Notei, es fa lloc, llança molt forçat, es menja una xapa, però per sort recupera la pilota. Hugo Benítez anota el base francès de Quinzenàs, posa el 22-12. Vinga va, juguem amb somriure, Clínica La Dental Doctora Marín, més de 18 anys. Oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Apa, un altre 2+1, que ens estem menjant uns 2+1 tota l'estona. L'anotació de Ponitka, la falta claríssima de Colenda.
1: Les faltes també s'han de saber fer.
0: Clar, és que...
4: Clar, volem estar amb més activitat defensiva, més agressius. I,
0: bueno, i mira, Colenda se'n va a la banqueta
4: i ells els estan aprofitant. Ell ha llegit molt bé la situació que tenia de 1 contra 1 per la banda esquerra, 1 contra 1 una jugada abans Rafa ha fet una situació de penetració, però 1 contra 3 que ha tret la falta, no?
0: Anota també el tir lliure addicional Pònica, viatges massaners, viatges de confiança, i és que els jugadors turcs estan assegurant el tir.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Notei de 3, a taulell, falla Notei, el rebot llarg pel Bacheseir, i a la baixa Abramovic, que ha entrat també a pista, un altre canvi, Rètols Porquet, Abramovic, que se'n va d'Hugo Benítez, combina molt bé l'interior per Ponitka, que anota 2 puntets més i posa la màxima ja 27-12. Calmem el joc, calmem el joc, perquè està anant molt ràpid i estem perdent moltes pilotes i no fem una bona selecció de tir, tampoc. Notei, que no m'escolta, llança de 3, falla, el rebot és per Abramovic. I vinga, pilota ja, altre cop pel Bacheseir, 1:40 pel final del primer quart. Pilota per Inglis, ja està dintre la pintura, Inglis fa passes, i per tant serà pilota pel conjunt manresà. Diego Campo donant instruccions.
4: La segona que perd, no?
0: Amb aquest 27-12. Se'n va a la banqueta Haltali. És un altre canvi. Rètols Porquet per part del conjunt turc.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Baixa la pilota Hugo Benítez, marcat per Abramovic. Benítez a l'interior per Tamba. Perdem la pilota. Se li en va la pilota de Tamba. Potser era una miqueta massa forta la passada. I serà...
4: Està en moviment i és més difícil de controlar. I ha entrat Mitrovic per part d'ells. No?
0: Ha entrat Mitrovic, sí, correcte. El llançament, bona defensa ara d'Ongenda, que també ha entrat a pista, la deixa per Hugo Benítez. Benítez vol fer jugada individual, entra fins la cuina, taulella, nota Hugo Benítez. La típica jugada d'Hugo Benítez, ben executada pel base de Quinzenàs Manresa. Posant el 27-14, vinga va, som-hi Quinzenàs, som-hi Resa. Darrer minut del primer quart. Abramovic cap a Reed. Aquest a l'interior l'obren ara pel triple d'Inglis. Triple d'Inglis. Damian Inglis, triple del conjunt del Bacheseir. Triple equívoc.
3: Equívoc Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
0: Mirarem les estadístiques ara, però segurament tenen un bon percentatge en el tir de 3. Quan ara Chibuzo Agbo anota de 3. Triple, de Notei. Triple Quinzenàs, triple equívoc.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Posant el 30-17, darrers 23 segons de primer quart. Vinga, va, fem una bona defensa. Penetra ara, llança molt forçat, però anota Alex Abramovic. I tornen els més 15 en el marcador. Darrers 10 segons, Timmy Allen vol fer jugada, vol penetrar, Timmy Allen la passa, l'obre per Notei de 3, ara sí, segon triple de JD Notei, triple Quinzenàs, triple equívoc.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I amb aquest triple de Notei que s'està escalfant, els àrbitres assenyalen ja el final del primer quart amb el resultat de Bacheseir 32, Kids en els Manresa 20. Anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs, de moment, un Manresa que encara té molt marge de millora, sí, Fernando.
4: Sí, no s'han ficat 32 punts. Cert que molts són punts que han vingut d'accions ofensives amb pèrdua nostra i 3-4 accions de 2 més 1. I els triples, aquest últim de English també estava puntejat i estava defensat. I el Williams al començament ha fet un parell de cistelles que dius, bueno, les ha ficat, no? Però ofensivament han de treure també la qualitat que té l'equip. Els dos triples de Notate venen de dues accions de penetració i dues la pilota, no? El jugador amb pilota que penetra de llegir la situació, no? I jugar, donar un pas més en defensa, això sí que seria important, i l'altre pas és no perdre tantes pilotes ofensivament.
1: Sí, en atac jo veig l'equip com l'he vist els últims partits, així, en atac bé, hem circulat aquests dos últims triples, és una bona circulació, comandades per Hugo Benítez, per cert, que és una de les notes positives tant de Madrid com d'avui, no? L'estic veient bé i sorprenent bé després de tot el que ha patit, no?
0: Home, perdoneu, però clar, és que els percentatges que està tenint l'equip turc són percentatges importants. Amb aquest resultat, amb aquest 32, el Bahçeşehir porta 7 de 10 en tirs de 2, 4 de 6 en triples.
1: Sí, clar, però...
4: Tirs lliures no hem llançat nosaltres.
1: D'aquest 4 de 6, recordo 3 triples que estaven sols.
4: Sí, al començament.
1: Sí. Llavors... Sí, sí.
0: Mira, ha començat ja el segon quart amb un servei de banda expert.
3: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Hugo Benítez cap a Pablo Tamba, vol penetrar Tamba, la passa amb Mongenda, a punt de perdre la pilota, la recupera Allen. Allen, mitja volta, l'obre per Tamba. Aquest per Notei. Notei. Farà jugada, no, llança de 3 a taulell, malament. El rebot és per Mitrovic. Mitrovic ja té la pilota, la baixa al conjunt turc. Mitjançant Isaiah Mike cap a Flynn. Bona jugada, combinació a l'interior per Isaiah Mike, que es marxa, la trenca, la rebenta Mike. I posa ja el 34-20, més 14. Bahçeşehir. Quan ara Timmy Allen entra fins la cuina, falla, però el rebot és pel propi Allen i anota sota cistella el 34-22 en el primer minut del segon quart. La baixa Flynn. Vinga, va, juguem en control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Marcat per Benítez. Flynn passava per English. English torna a tenir la pilota. Ara troba forat. Massa fàcil. Massa fàcil aquesta cistella d'English. I posa el 36-22. Allen cap a Hugo Benítez. Marcat per Flynn. Hugo Benítez cap a Allen. Fa una finta, step back, llança de 3. Allen, sí, triple de Timmy Allen. Triple Kitzenes, triple Kibuk.
3: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: I arribem ja als 25 punts, 36-25. Quan ara Hugo Benítez fa falta personal sobre Flynn. I Benítez que se n'anirà substituït juntament amb Pablo Tamba, crec. Entra Rafa Villar a pista. I veurem quin altre jugador del Manresa també ha entrat a pista amb aquest canvi. Rafa Villar és un d'ells. Timmy Allen es manté a dintre. Era la segona falta personal de Benítez. Ha entrat Chibuzo Agbo. És un doble canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Williams combina amb Akpinar. Williams llança de 3. Akpinar falla. El rebot és per Villar. Vinga, va, corre, Kitzenas. Villar volia passar-la a Agbo. No, finalment, ara la té Chibuzo Agbo. Agbo per Villar. Villar vol trobar forat davant de Flynn. Villar fa un ganxo. Anota! Rafa Villar. Posant el 36-27. I Sasa Jordevic, que ha de demanar temps mort perquè el Manresa es posa a 9 del Bahçeşehir. Per tant, anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Bona reacció dels homes de Diego Campo, companys.
4: Ara hem de mantenir aquesta reacció, no? Que no sigui només aquest atac que ha fet, que hem puntejat el triple, Villar ha agafat el rebot, hem sortit en contraatac i l'han jugat bé, no? Hem de mantenir més, ser més constants durant els 40 minuts, no? Cada vegada una mica més.
1: A veure si podem escoltar Diego.
0: No, amb l'altaveu és impossible, i el congost encara tampoc, perquè hi haurien les dancers fent els balls espectaculars, la School of Dance.
3: La School of Dance, on neixen les nostres dancers.
0: Doncs vinga, Aleix.
1: Sí, la clau, és que sento ser pesat, però la clau és defensa d'un per un, o pressionar, vola, i a partir d'aquí agafar rebot i transició. Quan hem pogut agafar rebot i transició, hem tret coses positives, no? I en atac...
4: coses fàcils, no buscar...
1: Sí, no buscar el tir fantasiós, que si step backs, que si... No, anem a moure la pilota, anem a buscar avantatges, anem a buscar defensa, a veure sota...
4: La defensa d'ells també, potser els 10 primers segons sí que és més intensa, però després també afluixen una mica, tots els equips passen, no? Aprofitar això i sobretot no perdre aquestes pilotes que fan molt mal, i continuar en aquest pas endavant al darrere, aviam si mantenim aquest...
0: A veure si ho mantenim. Es reprèn el joc, pilota ja pel conjunt turc. Vinga, va, juguem amb control grup, solucions tecnològiques per empreses. Akpinar amb la pilota, passada per Cabana. Akpinar bota, la deixa ara per Williams, aquest per Flynn, marcat per Villar, tir penetra, llança malament, però rebot pel propi Flynn. Ara és qui vol penetrar, és Mike, que anota. Ja hi ha Mike, i a més la falta personal d'Ongenda.
1: D'Ongenda o Agbo?
0: Veurem. Sí, és d'Agbo.
1: I és que jo crec que qui li dona el cop és Agbo.
0: És Agbo, segurament. Segurament és Chibuzo o Agbo. I se'n va a la banqueta ara. JD Notei, entra Lucas Colenda, un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, l'addicional per Isaha Mike. Llança Mike, falla, el rebot, molt bé, per Timmy Allen, que ja baixa la pilota. El jugador nord-americà, Timmy, vol trobar forat, llança en suspensió, a mitja distància, nota Timmy Allen. I posa el 38 a 29, més 9, va ser ahir, en els primers 3 minuts de segon quart. Juguem amb somriure, Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Quan ara hi ha una falta de Rafa Villar sobre Flynn, que estava Rafa intentant impedir que rebés la pilota Flynn a passada de Williams. I falta clara de Rafa Villar. També ha entrat a pista Lucas Buford. És un altre canvi, Rètols Porquet. La millor manera de fer-te veure. Serveix ja el Batxer Seir, la té Mike, marcat per Colenda. Mike aprofita el bloqueig de Kavanaugh, però es torna a aturar Mike. La passa ara per Kavanaugh i rep la falta personal clara de Lucas Colenda. Kavanaugh, tenim també Oriol a pista.
4: Falta per evitar una cistella fàcil.
0: Massa fàcil, sí.
4: Estem a 3 d'equip, crec.
1: Quarta
4: d'equip.
0: És pilota que serveix al conjunt turc mitjançant Akpinar, i mira, 5 segons. S'han menjat el servei de banda i, per tant, serà pilota pel Manresa. Bona pressió dels homes de Diego Campo.
1: És el que dèiem, han pressionat bé. O sigui, pressionant, saben. El que s'ha d'intentar és que sigui el més continuat possible.
0: Regular, pilota per Rafa Villar. Rafa Villar, marcat per Flynn, la deixa per Bufor, altre cop per Villar, que rep la falta personal de Mike. És tot just la primera falta personal del Bachesaid. 4 en porta el conjunt de Diego Campo. 3 minuts i mig justos que portem de quart. Mira, se'n va ara Mike a la banqueta. Ha entrat Kenan Sipai. És un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Ha servit Allen. Combina amb Oriol, altre cop per Timmy. Timmy Allen. Timmy Allen, l'obra per Villar de 3. Ui, malament el llançament, però l'últim en tocar ha estat Williams i, per tant, servirà de fons. Kitsanas Manresa.
1: No té, Rafa no és un gran llançador, però aquests triples els ha de tirar.
0: No perd la por, i no està bé.
1: Està molt bé.
0: Vinga, Timmy Allen, fa una finta davant de Sipai. Timmy llança una altra vegada en suspensió. Ui, pedrada, però recupera la pilota. Molt bé, Oriola, a sota la pintura. No ha pogut anotar perquè Flynn li ha fet falta personal. I, per tant, seran tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança per Pierre Oriola. Se'n va Lucas Bufort ara a escoltar les indicacions de Diego Campo. Mentre Pierre Oriola tindrà el seu primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer cap a dins. Posant el 38-30. Segon intent per Pierre. Bota una, bota dues vegades, bota tres. Flexiona, apunta, llança. També anota Pierre Oriola. Viatges Massaners, viatges de confiança. I és que assegura el tir, Pierre Oriola.
2: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
0: Vinga, va, 38-31. Més 7, va Chesseir. Quan ha arribat a guanyar de 15. La té Flynn. Flynn es fa lloc davant de Timmy Allen. S'ha d'aturar, la deixa per Williams. Mentrestant, a dintre la pintura, hi havia garrotades entre Cavanaugh i Villar. Els àrbitres han assenyalat falta de Rafa Villar.
4: Ara ja són dos tirs. Ara estava pressionant Villar i tant Diego Campo com la Joan estaven dient que anés cap enrere. O sigui, ja està bé que pressioni, però ara l'estava demanant que tanqués, que anés cap enrere.
0: Sí, sí, atrás estava demanant a Diego Campo.
4: Ja, i els canvis aquests ara sí que ens han mal en les saltes, no? Perquè, clar, si cada vegada que hi ha un mig maig, no?
1: Sí, clar, clar.
4: Estarem un petit amb un gran d'ells i treuen faltes, doncs es farà mal això.
0: Anota el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Cavanaugh, el segon, també la nota Cavanaugh, tot una assegurança en el tir, Cavanaugh.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: 40-31, més 9, vaig a seguir, la té Timmy Allen, cap a Rafa Villar, que demana que es mogui Colenda, es mou Colenda i allà la rep. Perfectament, molt bé, Lucas Bufort, que fa una volta, una diagonal, anota Lucas Bufort, els seus dos primers punts, posant el 40-33.
1: És el que ha de fer, Belfort
0: Ha trobat forat. Quan ara hi ha una falta personal en atac de Williams. I, per tant, serà pilota per Kitsanas Manresa.
1: Rafa n'ha tret dues d'iguals. Estem pujant la línia i forçant el bloquejador a haver de desplaçar-lo.
0: Bones defenses de Rafa Villar.
4: Sent intensos, però no tant a sobre del jugador en pilota, sinó defensant més l'espai.
0: Vinga,
4: això
0: ja
4: també fa que la penetració no es vegi tan clara.
0: La té ja Pierre Oriol, ha entrat Hugo Benítez a pista. Oriola cap a Colenda. Colenda es mou d'una banda a l'altra, llança, finalment falla, però el rebot pel propi Colenda de 3. Falla, ha quedat curt el llançament. Rebot per Sipai, que ja inicia el contraatac del conjunt turc. Sipai combinarà a l'interior per Cavanaugh. Mitja volta de Cavanaugh, massa fàcil, la nota. Aquí Tyler Cavanaugh davant de Minchev.
4: Minchev ha de ser una mica més exigent en si mateix.
0: Sí, sí. Quan ara, molt bé, Hugo Benítez. Quina qualitat, quina elegància d'Hugo Benítez. Dos puntets més, 42-35. Donant la cara a Kitsanas Manresa en aquest segon quart. Han millorat les coses en aquest segon quart de partit. Ara Sipai entra, taulell malament, el rebot. Ai, llàstima, rebot per Flynn. La torna a tenir el conjunt turc amb el triple que falla. Sipai I finalment hi ha una falta personal en atac i compta, que és la tercera de Williams. Compte, compte, compte.
1: Important, important.
0: Tercera falta personal clara sobre Minchev. Bé, han caigut aquí dos del Manresa i un del conjunt turc.
1: Sí, clara, sobre Jordan.
4: Deixa anar el braç esquerre.
0: Williams, que se'n va substituït per Altali. És un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: També s'han anat a les files de la Manresa Lucas Colenda. Ha entrat Gerard Fernández. Gerard, que és qui rep la pilota, la deixa per Hugo. Mou bé el Manresa, triple de Minchev, falla Minchev. El rebot, el rebot, el rebot, finalment és pel Batxeseir. Ja ralentitza una mica. Ui, hi ha una falta personal ara sobre Kavanaugh de Minchev. Estan tenint els seus més i ses menys. I se n'anirà a la línia de tirs lliures.
4: Que...
0: És que, a veure, sí, està bé que has d'estar allà, però potser...
4: Però estàs en bonus, llavors has de controlar...
0: T'has de controlar una mica, eh?
1: Has de tocar i apartar-te, perquè no...
4: Jo crec que aquí les ganes de dir jo estic intens l'han pogut, no?
0: Ja, ja.
4: Però has de saber que estàs en bonus, no?
0: Vinga.
4: Però millor això que no, que es quedi i que no, no fiqui ni mans...
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja estem en una fase que ara ja és... regular-te, però de Madrid avui ja estem veient una cosa diferent, ja és un pas endavant.
0: 44-35, ha notat els dos tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, i és que Kavanaugh ha estat una bona assegurança en el tir.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: I se n'ha anat ja a la banqueta substituït per Inglis, un canvi, Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, va, la té, Lucas Bufort, Lucas Bufort. Vol combinar per Geri de 3, falla Geri, el rebot, molt bé. El cop de dits de Bufort, la torna a tenir Manresa, la torna a tenir Hugo Benítez. Vinga, 3-35 al final del segon quart. Benítez cap Oriola, sola, pica de 3 Oriola, queda curt, queda curt, queda curt. I la falta personal en el contraatac d'Hugo Benítez sobre Abramovic. Quina llàstima, hem tingut aquí dues opcions. I ara Lucas Bufort, que rebia una mica la bronca de Diego Campo. Perquè la falta personal, no sé si al final ha estat de Lucas Bufort. Lucas Bufort. I, per tant, clar, dos tirs lliures més pel conjunt turc. El primer falla. El jugador Abramovic. Viatges Massaners, viatges de confiança. Segueix aquest 44-35.
4: Nosaltres seguim sense llançar tirs lliures, potser?
0: No, ha llançat Pierre Oriola.
4: Ah, sí.
0: Sé que ha llançat dos tirs lliures. El segon intent, aquest sí que la nota. Viatges Massaners, viatges de confiança. Abramovic. I posa el més 10, 45-35.
1: Manresa només porta dos.
0: Els de Pierre.
4: Sí. Aviam si ara, vinga, que estan en bonus.
0: Hugo Benítez. Benítez, l'obra per Minchev. Per allà es desmarca Geri, que és qui rep la pilota. La passa a la banda per Lucas. Lucas Bufort. Ui, ui, ui, la passada Bufort. Arriscada cap a Hugo Benítez, la salva. Ui, no. Al final l'hem perdut de forma tonta entre Hugo Benítez. La passada de Bufort entre Hugo Benítez, després Minchev, que no ha sabut treure-la perquè ja estava a punt de trepitjar línia. Minchev, que se'n va a la banqueta, se'n va també Bufort entre Tamba. És un doble canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, torna a estar Oriol a la pista.
4: Han quedat dues accions. La falta i ja aquesta pilota...
0: Pilota entre Talent, a pista també. És Inglis, cap a Abramovic, altre cop Inglis, recupera la pilota, molt bé, Timmy Allen. Timmy Allen per Tamba, aquest per Hugo Benítez, l'obren pel triple de Timmy Allen. Triple de Timmy Allen, triple Kibuk.
3: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Tornem a col·locar 7 punts del Batxeseir, 45-38, i demana temps mort l'entrenador del conjunt turc, Sasa Georgievic. Per tant, anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: I és que potser el conjunt turc pensava que potser seria més fàcil del que li està sent aquest partit.
1: Sí, s'estan confiant, s'estan confiant.
4: No ho sé, tinc dubtes de que Georgievic estigui en aquesta línia de dir no, serà fàcil perquè venen de...
0: No, no, Georgievic segur que no, amb la mentalitat que té Georgievic.
4: Perdona, és la defensa que ha fet Allen sobre Inglis, ha recuperat la pilota i s'ha separat, ha estat pressionant línia de passe, ha donat un pas enrere i ha anticipat, no?
1: Anticipat.
4: I a partir d'aquí s'ha generat una situació de contraatac que ha acabat amb un triple seu.
1: Això és el que ha de fer Allen, no? A portar davant i a portar darrere. Jo crec que aquesta jugada, quan hagi de fer scouting l'equip i quan li ensenyin el vídeo, diuen... Això és el que volem de, això és el que volem d'Allen, no? Perquè
4: de premsa... Menchev ha fet una situació que estava defensant i ha volgut pressionar tant.
0: Mira, mira, els crits de suport de Pierre Oriola, en aquest minut de temps mort, el Manresa està començant a créixer.
4: A creure.
0: I a creure-s'ho. Uh-huh. I això és important, i Oriola és un dels referents anímics d'aquest equip. I evidentment és més referent anímic si està jugant que no pas si està la, sense vestir de curt.
4: A l'infermeria, sí.
0: Doncs vinga, es reprèn ja el joc, pilota ja pel conjunt turc, pilota per Sipai. Vinga, va, anem a defensar i a jugar en control, control grup. Solucions tecnològiques per empreses. Reed amb la pilota, marcat per Jerry. Reed entra fins la cuina, anota Reed a taulell. És bo que almenys no haguem fet falta personal.
4: En el 1 contra 1 aquest no tanquem, no acabem de defensar.
0: Vinga, Timmy Allen, a taulell, falla Timmy Allen, contraatac ràpid del conjunt turc, que no pot recuperar la pilota, era massa forta cap a Ponitka i se li ha escapat la pilota al polonès.
1: També s'ha de dir que Jerry té una tasca molt complicada, perquè Marky Ritt és un dels jugadors que més
4: estàs
1: en bonus.
4: I això, estàs... Potser els altres quatre han d'estar una mica pendents.
0: Doncs vinga, servirà Kitzenàs, serveix ja el conjunt manresà. Ha servit Gerard Fernández, la té ja Benítez, per Tamba. Tamba cap a Timmy Allen. Timmy Allen se'n va cap a una banda, se'n va ara cap a l'altra amb el bloqueig de Pierre Oriola i la falta personal que ha fet el del Tali.
4: Ui.
0: Sipai, perdó. Bueno. Pensava que li xiularien falta en atac a Pierre Oriola. Sí. Aquí hem estat una mica de sort. I per tant seran tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Que tindrà...
1: Per Allen?
4: Allen o Sam o Tamba?
0: És Allen, és Timmy Allen, qui va a la línia de tirs lliures.
1: Home, sí.
0: Dos minuts justos, sí, pel
1: Pai,
0: final.
1: Sipai sí que havia posat la mà prèvia.
0: Anota el primer tir lliure Timmy Allen, viatges Massaners, viatges de confiança, 47-39. Segon intent per Timmy Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança, Timmy Allen, una bona assegurança en el tir.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: 47-40, més 7, Bache Seir, que sempre ha anat per davant, però el Manresa no es desenganxa del partit. Té la pilota Reed, Reed passa pel mig de dos jugadors, entra fins la cuina, falla Reed, i els àrbitres assenyalen falta personal de Jerry. Quina llàstima, perquè han xiulat molt tard. No sé si ha tocat la pilota, sí, per darrere li ha tocat el braç. Però ha d'haver estat molt lleuger,
1: Aquesta sí que...
0: Ha d'haver estat molt lleuger. I potser compensa un amb l'altre,
1: Amb un altre jugador no li pita.
0: Anota Marquis Reed, el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. El Manresa que juga ara amb Jerry, Oriola, Pablo Tamba, amb Timmy Allen i amb Hugo Benítez. Anota també Reed el segon tir lliure, viatges Massaners. Una bona assegurança en el tir, Reed.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Oriola, vinga, va, cap a Allen. Allen, cap a Jerry. Jerry, molt bé, l'interior per a Pablo Tamba, que fa una finta, no anota, quina llàstima, però sí que treu la falta personal de Furkan Altali. Pablo Tamba és ara qui anirà a la línia de tirs lliures. Ui, Està emprenyat també Diego Campo. Estava entre Lucas Colenda i Chibuzo Agbo. Amb aquest 49-41-33 pel final del segon quart. Tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Pablo Tamba, el primer cap a dins. I posant el 49-41, veiem els aficionats del Manresa desplaçats a Istanbul, darrere la banqueta de Kitsanas. Falla el segon, però ha capturat el rebot Pierre Oriola, que a més ha rebut la falta personal. Per tant, immillorable, perquè ara anirà Pierre Oriola a la línia de tirs lliures. La falta personal que ha estat del propi Altali una altra vegada.
1: Doncs és la tercera, si no m'equivoco, d'Altali.
0: Sí, sí, és la tercera, correcte, l'és. Que se'n va ja a la banqueta. Entra altra vegada Mitrovic, és un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga, Pierre. Tenim ocasió de posar-nos a 6. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer tir lliure, cap a dins. 49-42. Només ha passat un segon des dels tirs lliures de Pablo Tamba. Segon intent per Pierre Oriola. Viatges Massaners, viatges de confiança. Llança, falla Pierre Oriola, quina llàstima. Es queda amb aquest més 7, 49-42. Baixa ja la pilota. Sipai, marcat per Hugo Benítez. Sipai combina amb Inglis. Inglis a l'interior, malament, ha interceptat Oriola, però la recupera Mitrovic. Mitrovic per Inglis. Els hi falten idees davant la bona defensa ara del Manresa. Llança Mitrovic, molt forçant malament. Inglis també forçant malament. S'acabava ja la possessió, contraatac del Manresa. Pilota per Timmy Allen, sola pica de 3. Falla Timmy Allen. Quina llàstima, però el rebot és per Pierre Oriola. L'obra ara per Lucas Buford. I els àrbitres assenyalen falta tècnica per Pierre Oriola. Tècnica a Pierre Oriola. Alguna cosa deu haver dit. Alguna cosa deu haver dit. Però és que no sé si era per Pierre Oriola o era per la banqueta. Però tindrà tir lliure.
4: Sembla la banqueta, no?
0: Sí, semblava que era la banqueta, eh? Es queixava d'alguna cosa. Rit anota el tir lliure de la tècnica.
1: Dels contactes que estan havent-hi, perquè...
0: Arriba, posa el 50-42. A 55 segons pel final del segon quart per arribar al descans. Indiquen que la tècnica és de Georgievic. No, la tècnica és de per la banqueta, sí, per Diego Campo, la banqueta del Manresa. Amb aquest més 8 servirà Timmy Allen. Es queixen, segueixen queixant-se ara Carlos Flores amb un dels àrbitres.
4: 1.7 o 17 segons de possessió ara? De possessió,
0: jo crec que és...
1: Ho han de revisar.
0: Hauran de revisar.
4: Sí, però si es pilota no es treia més, si han xivat tècnica, el temps de possessió és, no pot tornar a 14.
0: Veurem.
4: Però la pilota la teníem nosaltres.
0: Sí, sí, la pilota
1: sí,
0: era del Kitsanas.
1: Després de rebot, sí, però... que són 14.
4: Sí, però ja han donat 14, crec.
0: Per tant, veurem, s'ho miraran els àrbitres, sí, que s'ho mirin bé. 50-42, moment que haurien de sortir i animar al públic l'School of Dance.
3: L'School of Dance, on neixen les nostres danses.
0: Al carrer de les Tines 22 de Sant Fruitós de Bages, amb professors de talla mundial, que han ballat per Rosalía, per Lola Índigo, per David Guetta, per Bach Giel. I mentrestant, estem veient la repetició.
4: 11 segons.
0: Sí, sí, quedaven 11.7, potser, o...
4: 11. Aquí l'ha xulat 11 segons, sembla.
0: 11 segons.
1: Sí, no.
4: Bé. Ara hem de tenir 11 segons per jugar, no 1.7 de possessió.
0: Per tant, tenim temps sí. de fer jugada.
4: Aquí ve el xulat la tècnica i quedaran 11 segons.
0: El llançament de Timmy Allen, que quedaven 19 segons en aquell moment. I allà deu haver estat el moment que s'han queixat d'alguna cosa.
4: Aquí en
0: la banqueta.
1: És una falta com un piano a Pierre Oriola.
0: i és que jo diria que és a Pierre, no? Que alguna cosa deu haver dit a l'àrbitre.
4: Sí,
0: més aviat.
4: Banqueta no es veu que faci
0: res. Crec que és a Pierre Oriola.
1: Que li comenta a l'àrbitre que està a sota cistella.
0: Que, mira el que està dient. Veurem, doncs, el que queda. Finalment,
4: 11 segons,
0: això, 11 segons, 50-42. Serveix Benítez amb un servei davant d'Expert.
3: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: 50-42, vinga, va, Hugo Benítez amb la pilota. Benítez vol penetrar, no la deixa, cap a Timmy Allen. Timmy Allen, sí, vol fer jugada i rep la falta personal. Falta personal de Ponitka. I quedaven 4 segons i mig de possessió.
1: Sí, molt ben forçat. Ha vist que tenia un mismatch i l'ha portat al pal baix.
0: Per cert, en aquest segon quart no recordo haver vist des de fa temps a Notei. Notei no ha jugat en els darrers minuts. Esperem que no sigui res, que sigui únicament per descans. Mentrestant, Timmy Allen anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Posant el 50-43, vinga, va. Segon intent per Timmy Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. 50-44, tot una assegurança en el tir, Timmy Allen.
2: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
0: Darrers 40 segons. La bota la segueix botant. Sipai, penetra, Sipai. Ai, Déu. Anota Sipai. 2-1, anota 2 punts i a més ha rebut la falta personal. Veurem d'aquí si d'Hugo Benítez, sí, d'Hugo Benítez, que l'ha desplaçat amb la cadera.
4: Central directe aquest, després amb un segon...
0: I se'n van perquè ja tens mort. Demanat per Diego Campo amb aquest 52-44. Per tant, anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Seguim estant allà i ho hem anat dient durant aquest quart, millora de Quinzenas Manresa en atac i també en defensa.
4: En defensa, sí, sí.
0: Sí que hi ha cosetes que encara s'han d'anar polint, però que, coi...
4: La sensació és molt millor de lo que potser el marcador ara tenim, no?
0: Allò que es diu, no?, de maneres i maneres de perdre.
4: Sí, sí, sí.
1: Sí.
4: És cert que ens estan fent moltes, com aquesta última de 2-1, i que no acabem de defensar bé el bloqueig directe central que juguen aquí.
1: Sí, però és bueno, que amb bloqueig tot... central et trenquen molt fàcil.
4: Sí.
1: Però al nivell competitiu
4: en general,
1: de l'equip...
4: Està sent bo.
1: És el correcte. Estem parlant del millor equip... O de l'equip que està més en forma de la competició a
0: sí,
1: casa
0: sí.
1: seva.
0: Imbatut.
1: I clar, l'equip no pot canviar com un mitjó en 48 hores. No siguem innocents. Però s'estan veient coses, de
0: bueno,
1: fet.
0: És el segon partit d'Oriola. El segon partit
1: de Benítez.
0: D'Hugo Benítez. Això és molt important. Aquests dos jugadors són unes peces claus en
1: sí,
0: l'equip,
1: sí.
0: en l'esquema de tant anímic com a dintre del quintet.
1: Sí,
0: i per
1: sí.
0: tant, entenc que la força i la ràbia i l'esperonament que pot provocar Pierre Oriola és molt important estant a dintre pista. Quan ara tindrà el tir lliure addicional el Sipai, viatges Massaners, viatges de confiança, que la nota i posa el 53-44, més 9, Batxeseir, darrers 35 segons. La terra fa Villar, que ha entrat a pista, un altre canvi, rètols Porquet. Villar per Timmy Allen. Timmy Allen per Rafa Villar. Rafa Villar es queda sol, llança de 3! Falla Rafa. El rebot, mira, ja està Notei a pista, eh? Finalment ha tornat Notei a pista, que és qui està a punt de robar la pilota. I mira, sí, sí, recuperem la pilota, cam enrere de Reed. Recuperem la pilota amb 19 segons i 6 dècimes. Per tant, teòrica darrera possessió. Per Quinzenas Manresa, se'n va Buford a la banqueta entre Chibuzo Agbo. Per tant, és un altre canvi. Rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Doncs vinga, darrers 14 segons, la terra fa billar. Segueix votant. Es desmarca i la rep ara Timmy Allen. 8 segons, 7 segons, segueix Timmy Allen. Farà jugada, llança de 3. Falla Timmy Allen, el rebot per Oriola, llàstima! El cop de disc d'Oriola que no ha pogut entrar. I per tant, acaba d'aquesta manera el segon quart amb el resultat de Bahçeşehir College Istanbul 53, Kidzanas Manresa 44. Anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Quina llàstima, aquestes dues opcions, eh? El triple de Timmy Allen i el cop de dits després de Pierre Oriola, que ens anem a sota 9 punts davant del Bahçeşehir.
1: Donarem una dada positiva. Hem guanyat el quart, 20-24, fent una defensa molt correcta, veient d'on veníem.
0: Mira, escolta, perdona, tenim un Gopenites.
1: Thanks so much. Bé, ha dit que havien començat malament, que s'han connectat, però que 53 punts són molts, que han de seguir en defensa i en atac també.
0: Millorant en defensa també.
1: Millorant. Però bé, el que dèiem, hem guanyat aquest quart. S'ha d'anar creixent a poc a poc. Si vols, escoltem a English.
0: No, ja està. Són entrevistes de microdosis.
1: Microdosis.
0: Són 3 segons.
1: No, s'ha millorat molt aquest segon quart en defensa, i jo diria també, ara el Fernando també ho pot comentar, jo diria també en la lectura de joc, no? S'han tret faltes, intel·ligents, s'ha mogut amb paciència.
0: Sobretot en el segon tram d'aquest quart.
4: Sí.
0: Doncs,
4: ha aprofitat millor les opcions que Manresa amb els seus jugadors té, no? I quan s'han ficat en bonus han tret faltes que no havíem tirat pràcticament. I al darrere, per mi, estan algo millor que la primera part, i és el camí que han de seguir. O sigui, sí que s'ha de pressionar, i ho estan fent bé, i després jugar amb la pilota de Allen que li roba a Inglis. Aquest és el camí, i comunicar, no sé si comuniquen bé perquè l'1 contra 1 continuen trencant i falten les ajudes trencar.
0: Doncs mira, màxim anotador d'augment del conjunt manresà, Timmy Allen, amb 14 punts i 13 de valoració. Destacar també l'aportació de Hugo Benítez amb els seus gairebé 14 minuts a pista, 6 punts per Hugo Benítez, 2 rebots, 2 assistències, acabant amb un 7 de valoració en aquesta primera part. També l'aportació de Pierre Oriola, que amb els seus gairebé 11 minuts de pista ha anotat 5 punts, ha capturat 5 rebots, d'aquests 4 han estat ofensius, ha donat una assistència, ha acabat amb un 10 de valoració. Són els jugadors més ben valorats del conjunt de Diego Ocampo. I el Bahçeşehir, doncs home, mira, màxim anotador és Marquis Reed, amb 10 puntets, 12 de valoració, però el més ben valorat és Malachi Flynn, amb 11 minuts justos en joc, 6 punts, 4 rebots, 4 assistències, 14 de valoració. Per tant, aquests són els jugadors més destacats d'un partit que, evidentment, us oferirem la segona part d'aquí uns instants. Gràcies a Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per empresa, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Amb aquest 53-44 fem una petita pausa, tornem d'aquí un moment per viure el que serà la segona part entre el Bahçeşehir College Istanbul i Kidzanas Manresa. Tornem d'aquí un moment, no us n'aneu, fins ara.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM.
5: Cadena Ser. Renova la teva llar amb el finançament d'Equívoc. Compra ara i comença a pagar l'any que ve sense interessos ni comissió. Totalment gratis i en 10 còmodes quotes.

0: com mai. Dijous 15 d'octubre, a 11:15 de la nit, podrem veure l'acte inaugural Terra de Guapes des del Teatre Conservatori. Divendres 16, a 11:15 de la nit, reviurem des del Cursal l'espectacle Pau, a càrrec de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Canal Taronja Central, sempre al teu costat.
1: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.

0: A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram GCT Plus Group guió baix energia.
1: El cap li girava.
2: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Busques feina? Busques talent?
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Informa't a gctplus.com.
9: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
10: Tria una carrera, tria una escola per als teus fills, tria una feina, tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tria una sèrie de dissabte a la tarda, una destinació, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria Bouco, residències per a gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
11: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia. A Solsona, passeig Sant Antoni Maria Claret 6. I a Manresa, Àngel Guimerà 17.
12: Imagina't que el temps corre enrere. Les fàbriques entren en silenci. El soroll i el brugit dels telers es transformen en gresca i Sant Joan de Vilatorrada torna al 1920. Els carrers s'omplen de música, rialles i de gent vestida d'època. Descobreix el mercat artesanal, els gegants, la coral, els balls i fins i tot un casino per brindar amb el xampany del poble. Viu l'essència d'una altra època, els Embarrats, durant tot aquest cap de setmana. Sant Joan de Vilatorrada t'espera per fer-te viatjar al 1920.
13: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
14: Tretze minuts que passen del punt de les 7 de la tarda. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, el 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre el Bahçeşehir College Istanbul i Kidzanas Manresa. De moment, victòria del conjunt turc per 53-44, però el Manresa donant una millor imatge que no pas el del Movistar Arena del passat diumenge. I us explicarem aquesta segona part amb gràcies als nostres patrocinadors, com són Quívoc, Albert Disseny, Carles Torres Casana, GST Plus, Control Group, Assegurances Pinheiro, Expert Joanola, Viatges Massaners, la Dental Doctora Marín, Rètols Porquet i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Hem de ser positius, no?, per afrontar aquesta segona part, companys.
15: Sí, jo diria que aquest segon quart, i no vull semblar exagerat, però a mi m'han semblat, per escenari, per com veníem, per tot en general, m'han semblat els 10 millors minuts de la temporada.
14: Bueno, el titular ja el tenim, doncs.
15: Per tant...
14: El titular ja el tenim.
15: Pel rival i per tota l'entitat. Sí que a Ulm vas guanyar i vas fer un joc més constant, però és Ulm i és a casa. Aquí estem parlant de Basaksehir, fora i venint d'on veníem contra el Real Madrid. Per tant, sí, a mi em sembla un molt bon punt de partida.
14: Doncs vinga, que ha començat? Ha començat ja el segon quart, la segona part. Ha començat amb pilota pel Manresa, amb Timmy Allen. Vinga, va, anem a jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Timmy Allen combina amb... volia combinar amb Rafa Villar, l'ha interceptat Flynn, però la tornem a tenir. Chibuzo Agbo, que fa falta en atac. Chibuzo Agbo, quina llàstima, perquè no podrem... aixugar la desavantatge de moment. La falta en atac sobre Kavanaugh. I per tant, pilota ja pel conjunt. Turc amb un servei de banda.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
14: Servirà. Hi ha hagut falta personal, a més, de J.D. Notei. En qüestió de 20 segons ens hem carregat ja amb dues faltes personals. Pilota ja per Sipai. Sipai l'obren ara per Kavanaugh, aquest per Flynn. Flynn que vol llançar, no pot llançar perquè Chibuzo Agbo ha fet falta personal. Potser posem masses ganes, amb la intensitat defensiva. Ara no pot ser que en 25 segons haguem fet ja tres faltes personals.
15: Són una mica rigorosos algunes. Sobretot aquesta tercera.
14: El primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança per Flynn, cap a dins. Posa els més 10 al marcador. 54-44, segona oportunitat per Malachi Flynn. Anota Flynn, 55-44. Flynn, que és una assegurança en el tir.
16: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
14: Vinga, va, canviem la cara. En aquesta segona part, pilota per Agbo, la deixa per Rafa Villar, per Chibuzo, se la juga de 3, triple de Chibuzo Agbo, triple Kitzenàs, triple Kibuk Albert Disseny.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
14: Posant el 55-47, més 8, Bache Seir, segueix votant-la, Sipai, Sipai la deixa per Flynn, Flynn troba forat, l'obre ara per... Mike, aquest per Kavanaugh, la torna a tenir Sipai, que entra, llança una bomba, falla, el rebot, molt bé per Ongenda, que la deixa per Allen, que ja corre, cap a Agbo, està, ui, amb el canell calent, però ha rebut la xapa de Mike. Per sort, tindrà encara pilota Kitzenàs Manresa, perquè Mike ja havia trepitjat la línia de banda i, per tant, serà pilota pel conjunt turc. Pel conjunt Manresà, perdó, serveix Rafa Villar. Es desmarca Ongenda, Villar però la passa per Agbo, que ha rebut la falta personal de Kavanaugh. I per tant tornarà a servir de banda Kitzenàs Manresa.
15: Sí, Agbo és més físic, més fort que Kavanaugh i li ha tret bé aquí la falta personal.
14: Agbo ja té la pilota, la deixa per Notei. Notei vol penetrar, flota Notei. Notei se'n va al perímetre exterior, la deixa per Villar, aquest per Agbo, que s'atreveix a penetrar i assenyalen passes de Chibuzo Agbo. Pilota pel conjunt turc. I les heu vist, companys?
15: A mi, a veure...
17: Han tancat bé la penetració, ha mogut els dos peus...
14: Sí, sí, va. Sí, sí. Justeta, però... Això és el que han assenyalat els àrbitres, amb aquest 55-47. Ai, la falta personal ara de Rafa Villar. És que no hi ha manera de que puguem aconseguir aixugar encara més aquesta desavantatge, Ens movem... En els 7, 8, 9 punts tota l'estona, 10 punts de desavantatge. I quan tenim l'ocasió no l'aprofitem. És la tercera ja de Rafa Villar, serveix Sipai.
17: Quarta d'equip, no?
15: I la quarta
14: d'equip amb menys de 2 minuts. No arribem ni als 2 minuts de tercer quart. Pilota per Flynn, llança a mitja distància, taulell. Quina cistella de Flynn. Tornen els 10 punts, desespera Diego Campo. 57-47, Timmy Allen per Rafa Villar, que demana que vingui Ongenda. Rafa es queda sol, no s'atreveix a llançar, la deixa per Notei. Aquest per Timmy Allen, ens queden 8 segons. Timmy Allen, per cap per Mike. Timmy Allen per Rafa, aquest per Allen altre cop. Ongenda, que fa una mitja volta, llança, bona cistella d'Ongenda. Posant el 57-49.
15: Bona cistella, bona treballada.
14: Reacció, sí,
15: i,
14: sí.
17: Ben treballada.
15: I amb calma.
14: Vinga, la té Flynn. Anem a jugar amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Sipai, marcat per Notei. Sipai a l'interior per Mitrovic. L'obren ara per Flynn, aquest per Kavanov de 3. Ai, triple de Kavanov. Triple del Bacheseir, triple equívoc.
18: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
14: Se'n va d'11 el conjunt turc, 60-49. Notei amb la pilota a l'interior per Ongenda, que es queda sol davant de Flynn. La trenca, la rebenta Nico Ongenda i posa el 60-51. Es produiran canvis a les files de Quintanars Manresa. Properament prepara ja Minchev i Hugo Benítez. La baixa ja Mike.
15: Hem d'aprofitar més a Ongenda, que no té un marcador massa potent.
14: Té la pilota Flynn. Flynn vol penetrar davant de Rafa Villar, llança, molt pressionat, falla. El rebot era per Mitrovic, que llança, també falla. I pilota per Quintanars Manresa. Vinga, va, bona defensa, bona defensa. I es produiran canvis. Se'n va Ongenda. Entra Pier Oriola a pista. Entenc que també entrarà Hugo Benítez, entrarà Minchev. Són canvis. Rètols Porquet.
19: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: De moment no ha entrat Minchev, ha entrat sí Hugo Benítez a pista. Per Rafa Villar, la té Notei cap a Allen i ha rebut falta personal, ha rebut un cop a Pier Oriola, que es queixa d'algun cop, no sé si al ventre, a l'estómac. Sí. S'està queixant a la Pier Oriola des del terra.
15: Sí. Esperem que només sigui al ventre, que és un cop molt fort.
14: Veurem.
15: Que no sigui a la zona que ja té afectada, sisplau, perquè...
14: Es queixava, no, sembla que s'ha recuperat bé Pier Oriola. Amb aquest 60-51, 6-0-4 pel final del tercer quart. Juguem amb somriure, Clínica La Dental Doctora Marín. Més de 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Els àrbitres se'n van a mirar si és... Falta disruptiva, no?
15: Entenc. No, hauríem de pitar flagrant en
14: flagrant.
15: Aquests casos.
14: Flagrant, sí. Correcte.
17: Sí, en fet, sí, Diego, no sé si és la senyal que tenen. Està bé,
14: veurem...
17: Quan estem veient la revisió.
14: Estem veient la jugada des de varis angles. De moment no hi ha cap que es vegi clar. El que està a la pantalla principal...
17: Sí, deixa anar,
15: sí.
17: No?
15: Sí, sí.
14: És Mike, ara veiem la jugada, com Mike se'n va
15: sí
14: cap
15: que...
14: a ell i li deixa anar un cop a, sí, un cop
15: sí,
14: a l'estómac.
15: Sembla...
14: I per podria
15: poder,
14: molt ben ser,
15: poder,
14: sí. Jo crec sí. Que els àrbitres xiularan. Falta flagrant. Correcte. Falta flagrant.
15: Sí.
14: Dos tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Pier Oriola.
15: Dos tirs i possessió per...
14: I pilota pel Manresa, després.
15: Per Manresa.
14: Dos tirs lliures. Tindrà els tirs lliures ara Pier Oriola.
15: Isaiah Mike, no sé el número de faltes que portava, perquè em sembla que mínim ha de ser la tercera.
14: Doncs vinga, tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Pier Oriola. El primer de Pier, ui, queda curt. Queda curt el primer tir lliure de Pier Oriola. Quan ara Isaiah Mike, que està conversant amb un dels àrbitres, segurament... excusant-se d'aquesta falta flagrant. Segon intent per Pier Oriola. Viatges Massaners, viatges de confiança. Aquest sí que la nota, Pier. Posant el 60-52, més 8, vaig a seguir. I amb servei de banda per Quintanars Manresa, servei de banda expert.
18: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
14: Notei, combinant amb Pier Oriola, Notei troba forat, anota amb safateta JD Notei. I ens posem a 6. 60-54. Bona jugada, bon bloqueig de Pierre Oriol. Ha trobat espai. JD Notei. La té ja Flynn. Flynn combinant amb Mitrovic. Mitrovic l'obre per Mike. Mike llança. No, la passa molt bé a Mitrovic. Havia caigut al terra Pierre Oriola i Mitrovic no ha trobat oposició i posa el 62-54. Vinga, va.
15: Li ha deixat el braç, eh? Mike...
14: JD Notei, som-hi Kitzanar, som-hi Resa. Hugo Benítez per Oriola. Notei. Notei marcat per Mitrovic. Notei que llança forçat i rep la falta personal de Mitrovic. Notei ja està en murri perquè ha llançat a la desesperada i veurem si finalment és falta de tir o no.
15: Ara amb el nou reglament tinc més dubtes, hauria de veure.
14: Sí,
17: està
14: finalment.
17: Creus, espatlles, tot encarat.
14: Finalment, mira,
15: jo no la pitaria.
14: Entra Marco Ritz, se'n va a
17: Sipai.
14: És servei de banda normal. La té Notei, que la deixa per Hugo Benítez. Hugo Benítez segueix votant davant de Flynn. Hugo Benítez l'obre per Notei. Se la juga d'atrás Notei. Falla JD Notei, però allà estava Oriol en el rebot. A sota la cistella per anotar dos puntets més i posar-nos altre cop a 6. 62-56. Vinga, va, som-hi, Kitzanar, som-hi, Resa. Cabano, Ferrit, que troba forat. Es menja una xapa descomunal de Chibuzo Agbo.
17: Bona
14: xapa.
17: Ajuda.
14: Bona ajuda defensiva.
15: És la primera segona ajuda que veig d'aquest Kitzanar i m'estic...
17: No, estava ben col·locat.
15: Molt bona segona ajuda.
14: Bé. Ajuda sobre la penetració de...
15: És això.
14: De Ritz i, per tant, mira, ara demana ja temps mort Sasa Georgievic perquè no li està acabant d'agradar aquest inici de tercer quart. Per tant, anem a fer un descans.
20: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
14: I és que el Manresa està seguint allà, la tàctica del Conejo.
17: Jo estava pensant el mateix, estem ahí en una distància que és...
14: Que és curteta.
17: I el millor és que les sensacions que estan donant l'equip, els que estan a pista i els canvis, és molt positiva i és molt bona de cara a el que tothom volem, no? Que donem aquest pas. Jo crec que de moment... ho estan aconseguint, eh?
15: Això que estem descrivint és competir. Estem aconseguint competir, que és el que demanem. Ja guanyar o perdre són petits detalls, però el competir és la base. Un cop tinguem la base ja es faran moltes coses, però competir a aquest nivell, Josep, crec que és per ser optimistes. Veurem si aguantem el que queda de partit, però avui és per ser optimistes de moment el joc que estem veient.
14: Doncs saps qui competeix bé? L'School of Dance!
21: L'School of Dance, on neixen les nostres dances.
14: Pilota ja en joc, pilota per Ponitka. Ponitka, que la deixa per Ritz. Ritz farà jugada individual, penetra Ritz, l'obre però per Cabano, que es fa lloc, llança de 3, falla Cabano, que rebot, oi, el rebot, per Ponitka. Altre cop, possibilitat pel conjunt turc. Ritz per Mitrovic, l'obren de 3 per Flynn. Falla Flynn! El rebot és per Pierre Oriola, que la deixa ja per JD Notei. Vinga, va! Anem a jugar amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Triple de Lucas Colenda! Triple Kitzanàs! Triple Kibuk!
21: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
14: Vinga, va, que estem a 3, 62-59, 4 minuts que falten per arribar al final del tercer quart. Pilota per Flynn. Flynn troba forat, està ja la pintura, l'ha d'obrir per Ritz. Marco Ritz llança, falla Ritz, el rebot per Mitrovic, que rep la falta personal. Quina llàstima, la falta de Timmy Allen. Llàstima d'aquest rebot.
17: S'ha quedat sol, en un moment que ha donat ajuda Oriol, s'ha quedat sol i ha agafat un rebot totalment lliure.
14: Sí, sí, la falta clara de Timmy Allen.
17: És falta
14: claríssima. Per tant, tindrà tirs lliures. La primera tot just de Timmy Allen. Gratis, lliures, viatges, massa més, viatges de confiança. Luka Mitrovic, un ex del Manresa. El primer de Mitrovic.
15: Sí, procedent, va firmar la setmana passada amb
14: el Bacheseir, sí.
15: Procedent de CSKA de Moscou.
14: Anota el primer tir lliure, viatges massaners, viatges de confiança, segon intent per Mitrovic. Llança, falla, queda curt, el rebot, el rebot per Marcus Reed, que combina amb Abramovic. Reed, pilota per Mitrovic, l'obre Nara per Abramovic, que llança de 3, falla, el rebot una altra vegada, i clar, al final, tant rebots ofensius, al final anota sol Marcus Reed per posar el 65-59. Juga ràpid ara, Kitsanas Manresa, que no fa un 2-1 de miracle. El llançament de Pierre Oriola.
15: Quina
14: llàstima, perquè era un 2-1, ha jugat ràpid, ha combinat ràpid Hugo Benítez amb Pierre Oriola. No ha pogut anotar, però almenys anirà a la línia de tirs lliures. Se'n va Mitrovic, entra el titular, que és Williams,
15: que però
14: estava carregat, se'n va Allen, entra Minchev, són canvis. Rètols Porquet.
0: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: Però almenys avui, el partit d'avui, estem competint.
1: Estem allà.
14: Home.
1: Es veu l'actitud dels jugadors.
14: L'actitud és diferent.
1: Sí,
14: Oriola, línia de tirs lliures. El primer, cap a dins, viatges massaners. Viatges de confiança. Segon intent per Pierre Oriola. 65-60. 3-23 pel final del tercer quart. Llança Pierre. Anota Pierre Oriola. Una assegurança en el tir.
22: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
14: Se'n va Pierre Oriola a la banqueta. Torna a entrar Nico Nguenta. Un altre canvi. Rètols Porquet.
0: Rètols Porquet. La millor manera de fer-te veure.
14: I ja baixa la pilota. El conjunt turc. Plateja Marcus Reed. Reed cap a Ponitka. Torna a tenir la pilota ara Abramovic, que penetrava. Ha rebut la xapa d'Ongenda. I era tap il·legal d'Ongenda, que demanava revisió, però pugen els dos punts, 67-61. Més 6, Bacheseir. La teu Hugo Benítez. Vinga, va, som-hi Kitsanas, som-hi Resa. Lucas Colenda troba forat, anota Lucas Colenda. Bona jugada de Lucas Colenda. 67-63. Ara en primer velocitat el conjunt tur. Marco Reed la deixa cap a Ponitka, que anota dos punts. Està ara el joc més frenètic. 69-63, quan els àrbitres aturen el joc, perquè crec que hi ha un jugador al terra, i compte, Gerard Fernández, que es queixa del turmell, es pot haver torçat el turmell. Està a l'altra zona, la zona d'atac del conjunt turc, que es va queixant amb mostres de dolor. Gerard Fernández, quina llàstima. Se'n va a la banqueta, coix, amb aplaudiments de l'afició manresana, sobretot. És substituït per Lucas Buford. És un canvi. Rètols Porquet.
0: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: Veiem la repetició. Ha caigut, crec que ha trepitjat malament. Ha caigut un jugador del Manresa també al seu costat i potser allò li ha desequilibrat.
15: Per cert, podien haver pitat falta en atac sobre Colenda, perquè m'ha semblat que estava ben plantat, però bé, això ja és una altra...
14: Doncs vinga, pilota per Colenda, que la perd, però els àrbitres diuen que hi ha falta personal de Marcus Reed sobre Colenda, i per tant, falta claríssima.
15: Bastant clara, de fet.
14: No sé de què es queixen. Marcus Reed fa cara d'estranyesa. Però és la tercera ja de Reed. Colenda anirà a la línia de tirs lliures. Viatges massaners, viatges de confiança. Amb aquest 69-63, 2:34 pel final del tercer quart. Tirs lliures per Colenda. El primer de Lucas, cap a dins. 69-64. Més 5. Va Cheseir. Segon intent per Lucas Colenda, que ja porta 6 punts. Viatges Massaners, viatges de confiança. Nota Colenda, una bona assegurança en el tir, és Colenda.
22: Assegurances Piñero, assegurem el tir.
14: I vinga, entra Rafa Villar substituint Hugo Benítez. Amb aquest 69 a 65, canvi Rètols Porquet.
19: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: Més 4, va Cheseir. Té la pilota ara, Ponitka, que rep la falta ara personal. Clara. Crec que d'Ongenda. Bueno, estava entre Villar, Ongenda i Colenda. Sí. Veurem a qui li xiula, no crec que sigui Ongenda. Però va a la línia de tirs lliures. Ponitka, el primer, cap a dins. Posant el 70-65. Segon intent per Mateusz Ponitka, el polonès. Anota també, viatges Massaners, viatges de confiança. 71-65, més 6, va Cheseir. Era, està per Ponitka, per Colenda. Pilota ja pel Manresa, molt bé Ongenda, amb la mitja volta d'Ongenda. Oi, quina llàstima, falla el llançament Ongenda. I l'últim en tocar, diuen que ha estat un jugador de Kids Anas Manresa. Quina llàstima, aquesta jugada que fa a vegades Lucas Ongenda, llàstima, enganyant el seu marcador.
15: Un punt per acabar-la, per trencar-la, que aquesta...
14: Ja la té el conjunt turc, la baixa Abramovic. Abramovic cap a Ponitka. Per allà està Williams en el pick and roll. Ponitka, però, l'obra per Reed. Reed llança en suspensió. Anota. Marcus Reed. Se'n va de 8. El va Cheseir. 73-65. I no li agrada, no li està agradant a Diego Campo. I, per tant, demana temps mort. Per tant, anem a fer un descans.
20: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
14: Perquè el va Cheseir ha anotat 4 punts seguits. I dels 4 d'avantatge se'n va ara als 8, companys.
17: Sí. El camí és el que està mostrant ara en aquests 8 minuts, no?, que portem d'aquest quart. És donar-li continuïtat a aquest treball que estan fent ara.
15: Sí, però són 4 punts, Josep, de no una mala defensa, sinó la qualitat de Befeksikir. Que aquests punts ja els podem comprar, no? I els podem entendre, però l'equip, venim d'on veníem, que se m'entengui, s'està mostrant un joc bastant més sòlid, sobretot aquest segon i aquest tercer quart, respecte d'on veníem, clar. Estem parlant que potser veníem de molt avall, no? Però...
14: Sí, però que hi ha una millora és evident.
15: Sí. És evident.
14: Que hi ha una millora és evident. I queda temps per encara
17: acabar de donar...
14: Acabar de definir i de girar la volta al marcador. Venim d'on venim i el partit d'avui està sent un regal per l'afició de Kids Anas Manresa.
15: I esperançador per al futur.
14: I tant. Doncs vinga, servirà ja Kids Anas. Serveix Rafa Villar. Que ja baixa la pilota. Vinga, juguem amb control. Control grup, solucions tecnològiques per empreses. Notei per Villar a l'interior per Ongenda, que ha trepitjat línia, molt forçada, intentava salvar la pilota, molt forçat amb la passada de Villar, i Estadio Campo, que es desespera amb la cara. Ja paga Diego Campo, perquè perdem alguns moments ara de... perdem algunes pilotes que, clar, ells, mira, ara la xapa ha estat de Notei, però per llàstima hem perdut la pilota, però la xapa que ha estat d'Ongenda. I Notei ha recuperat la pilota, la tenia Colenda, però ha estat peus. I és pilota pel conjunt, passes pel conjunt turc. Inglis, que la deixa per Abramovic a l'interior. Bona passada, assistència d'Abramovic cap a Marcus Reed. Desajust defensiu aquí de la defensa de Kids Anas, i tornen els 10 punts. Notei cap a Minchev, aquest per Colenda. Colenda per Notei. Necessitem més de Notei, que ha estat bé en el primer quart, però ja s'ha apagat. Notei llança, falla, el rebot. Mira, l'últim en tocar ha estat el jugador del conjunt turc, Abramovic. I, per tant, tindrà 14 segons. Kidzanas Manresa. A mi em donava la impressió que era Villar, però sí que és veritat que en l'últim moment l'ha tocat Abramovic. Se'n va Notei a la banqueta. Entra Timmy Allen, un altre canvi, rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: Timmy Allen troba forat, entra fins la cuina. Oi, no anota Timmy Allen, però es queixava una mica de les lumbars. Esperem que no sigui res.
15: No, és que li han donat un bon cop, eh?
14: Veiem la repetició. Ui, sí, sí, oh, compta amb Ponica, que ha deixat ja un recadet a Mongenda. I posteriorment amb Timmy Allen, eh? Déu-n'hi-do.
17: L'acció és lletja.
14: Molt lletja. Timmy Allen llança el primer tir lliure. Falla Timmy Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Darrer minut i mig, dos minuts millorables, eh? De Kidzanas. Que ens allunyen a 10. Llança Timmy Allen. Anota, ara sí. Timmy Allen, viatges Massaners, viatges de confiança. Posa el 75 a 66. 52 segons i dues dècimes pel final del tercer quart. Entre Lucas Bufors, se'n va Rafa Villar. Canvi, rètols Porquet.
2: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: Ponitka, l'obra per Inglis. Marcat per Minchev. Inglis se'n va a la banda. L'obra pel triple de Ponitka. Falla, el rebot molt bé per Minchev. La recupera ara el Manresa. Ai, Colenda, li volia passar un Genda, però per això la tornem a tenir. La té ja Allen. L'obra per Minchev de 3. Falla Minchev. I ara sí, el rebot és per Ponitka, que demana calma. Queden 16 segons. Més 9, va ser seguir, 75 a 66. La té Reed. Reed troba forat. Reed fa mitja volta. Reed llança, no anota. El rebot. Ai, Déu, el rebot. El rebot que no l'ha agafat ni Ongenda ni Minchev. Se l'ha quedat Williams, que ha rebut falta personal. Quina llàstima, mare de Déu, s'han molestat entre Ongenda i Minchev. Ha quedat sol Williams i Ongenda, que ha fet una falta clamorosa. Jo ja no sé qui, si és millor ja que deixin anotar. La tercera d'Ongenda. El tir lliure, que queda curt. Viatges Massaners, viatges de confiança de Williams.
15: No, li ha sortit bé la falta, perquè Trevion no és un gran llançador, sí, de tirs lliures.
14: Segon intent per Williams, a 3 segons i 7 dècimes. Viatges Massaners, viatges de confiança, llança, anota, 76 a 66, més 10. Faig a seguir. Servirà Lucas Colenda, no, servirà Hugo Benítez, se'n va. Hi ha canvis a les files del conjunt turc, se'n va Reed. I ha entrat a... Mira, s'ha anat també a Ongenda, a les files del Manresa. Veurem aquests 3 segons i 7 dècimes. Quina jugada pot fer el Manresa? La té el Lucas Bufort, que entra, llança, taulell, no. No anota Lucas Bufort. Hem tingut opció de reduir aquesta desavantatge, no hi ha hagut sort. Acaba el tercer quart amb el resultat de Bahçeşehir, College Istanbul 76, Kidzanas Manresa 66. Anem a fer un descans.
2: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
14: Sabor agradós aquest tercer quart, companys. Sí. Ens hem posat a 4 i finalment se n'han anat una altra vegada i aquestes darreres accions...
17: Al final del quart, si
14: no hem estat afinats,
15: Dos últims minuts...
14: Minuts...
15: Justets, però perdem el quart només d'un, no et fan la sangria ofensiva, no... El que hem vist al primer quart... De moment no ha tornat a passar.
17: No, i ells, quan s'han ficat a 5, han fet un pas, també. Mm-hmm. Perquè han vist que el tema se les podia complicar. Aviam si en el darrer quart sortim amb la mateixa línia i tenim una mica més d'encert i defensivament terminem d'ajustar algun tema que és, sí que és un parell de rebots d'aquests jugadors que s'han quedat sols, comunicació, l'últim dos jugadors volien el rebot i bueno, millor anar dos que no anar cap, no? Però hem deixat el William sol i l'ha fet la falta.
14: Mira, màxim anotador de Quintanars Manresa recau amb Timmy Allen, amb 15 punts, 14 de valoració, però més ben valorat, Pierre Oriola, amb 10 punts, 7 rebots, 5 d'ells ofensius, una assistència i un 18 de valoració
15: important,
14: per Pierre Oriola. Home, que important és l'aportació de Pierre Oriola.
15: No, i que ell es vagi sentint ja bé per aportar, ja no avui, que està aportant molt, sinó en els partits importants que venen a casa aquests dies.
14: La nota negativa d'aquest tercer quart, a part de que el Manresa no ha trobat les bones sensacions del segon quart, la nota negativa, doncs, la possible esguins sí. Que pot tenir Gerard Fernández. Esperem que no sigui res, esperem que només sigui en calent i que després pugui sortir a pista. Fins i tot diria que l'he vist ara a Gerard Fernández, que seria la millor notícia. Que aparegués ja Gerard Fernández de pista.
15: Sí.
14: Això sí,
15: sí, sí, sí. Està.
14: Traurà, servirà ja pel darrer quart. Abramovich amb un servei davant d'Expert.
3: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
14: Doncs vinga, està a pista Gerard Fernández. Bona notícia, Inglis. Cap a Williams. Williams volia fer una passa interior per Reed. Perd la pilota, el Batxer Seguir es queixa Reed. I una possible falta personal, no han vist res els àrbitres, no han xiulat res. I, per tant, pilota pel Manresa. Jo diria que l'últim en tocar havia estat a Agbo, però bé, coita, millor. Pilota per Benítez, cap a Pierre Oriola. Demana algú, alguna ajuda. Pierre Oriola segueix votant com si fos un base, ara Pierre Oriola. S'atura, ara la deixa per Hugo Benítez. Ens queden quan? 5 segons. Triple de Benítez. Falla Hugo Benítez. I l'últim en tocar la pilota, que ha marxat per línia de fons, ha estat un jugador de Quintanars Manresa. I, per tant, servirà el conjunt turc, que hem d'estar, sobretot, encertats en aquest darrer quart, si volem tenir opcions de victòria en el tir exterior. La baixa Abramovic, marcat per Hugo Benítez. Hem de jugar en control, control grup. Solucions tecnològiques per empreses. Abramovic. S'atura, la deixa per Inglis. Allà espera l'arribada de Rip, però no li passa. Fa jugada Inglis, davant té a Timmy Allen. Inglis, mitja volta, no, la deixa per Reed. A la banda per Ponitka, triple del Batxer Seguir. Triple de Ponitka, triple equívoc.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
14: Han circulat molt bé la pilota.
17: I la rotació en defensiva nostra no ha estat...
15: lenta.
17: Sí.
14: 79 a 66, tornen uns 13 punts. Quan ara Timmy Allen ha rebut falta personal de Ponitka, que ja n'hauria de tenir un parell.
15: Home,
14: més, Ponitka.
15: I si pita un flagrant, no passa res, perquè estava... És agafada, és
14: Ponitka,
15: sostinguda, del Ponitka.
14: Que rep la falta, és la tercera de Ponitka, ja en podria portar 4 ben bones. Serveix a Quintanars, serveix a Hugo Benítez, cap a Geri. Vinga, va, som-hi Quintanars, som-hi Resa, la té Hugo Benítez. Benítez per... Ui, la passada que intercepta Reed, era passada per Geri, però l'ha interceptat Reed, que se'n va cap a esmaixar-la, la trenca Reed, posa el 81-66, amb un plis-plas, se'n torna la màxima al marcador i Diego Campo que ha d'aturar-ho. Demanant temps mort, anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
14: Moment que em recorda el Manresa de...
17: Ara és quan no hauríem de baixar més, intentar tornar a recuperar aquestes bones sensacions que hem tingut fins ara, no?
14: Manresa de desconnexions, Manresa intermitent, un Manresa que necessita el suport també de l'School of Dance.
3: L'School of Dance, on neixen les nostres danses.
14: Mirem a veure si podem escoltar Diego Campo. És impossible amb la música del pavelló i el micro que no està en el lloc. doncs...
15: Entès que en atac intentaríem fer una yellow. Ara no sé si és atac o defensa, però jugada de codi de colors, que això és més codi privat, però defensa d'1 per 1, demana molt 1 per 1.
14: Haurem de remar molt, insistent. Haurem de remar molt, 8 i mig pel final del partit, més 15, Batxesir, 81-66, la té Hugo Benítez, Benítez per Chibuzo Agbo, espera l'arribada d'Allen, que la rep, Allen, molt marcat per Reed, Allen cap a Pierre Oriola, a la banda per Geri, Geri per Oriola avui, passada telegrafiadíssima i la falta personal en el contraatac de Gerard Fernández. Quina llàstima sobre Williams. Falta clara i podria ser més que una falta normal. La falta de Gerard Fernández. És la quarta ja de Geri.
17: Està ahí.
14: Sí, estava tirant a flagrant. Pilota ja per el conjunt turc. La té ja Abramovic, se la pica de 3, no, fa aigua, però els àrbitres assenyalen falta personal. Veurem d'aquí. No, intent d'aconseguir el rebot. Colenda, mentrestant, està rebent les instruccions de Diego Campo. I veiem, sí, la falta personal de Chibuzo Agbo en l'intent de fer-se un lloc en el rebot.
15: Agbo, que és la quarta.
14: I vinga, English amb la pilota, English. Davant té Allen, English es fa lloc, llança, falla, però els àrbitres assenyalen falta personal de Timmy Allen. Tornem a les andades, en aquest quart. Està ara Allen conversant amb Diego Campo. Hem de ser més consistents.
17: És el moment aquest que si mires el marcador i veus que són 15, no? 15, 17.
14: Ara són 15, sí.
17: Comença a pesar.
14: I veus que se t'acaba el temps i, sí, i comences a jugar neguitós i English llança el primer tir lliure. No la nota English! Segueix el més 15 pel Batxesir. Viatges Massaners, viatges de confiança. A 8-11 per arribar al final del partit. Segon intent per Damien English, jugador francès. Llança, viatges Massaners, viatges de confiança, aquest sí que la nota. 82-66, la màxima del Batxesir. Vinga, va, som-hi, resa. Hem de jugar amb un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Bona combinació entre Hugo Benítez i Pierre Oriola. No anota Pierre, però sí que rep la falta personal de Marquis Reed. I per tant seran tirs lliures per Oriola. Viatges Massaners, viatges de confiança. Falta clara amb panteta de Reed sobre Pierre. Ja la quarta de Reed. Tirs lliures per Pierre Oriola. El primer de Pierre. Queda curt. Queda curt el llançament. S'emprenya Pierre amb ell mateix. Viatges Massaners, viatges de confiança. Tindrà encara una segona oportunitat Pierre Oriola. El segon tir del 29 de Quintanàs Manresa. Aquest sí que la nota. Posant el 81-67. Més 14. Quan se'n va Reed a la banqueta, entra Flynn. És un canvi. Rètols Porquet.
6: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: La baixa Ponitka. Ponitka combinant amb Abramovic. A davant té el Benítez. Abramovic la deixa pel triple de Williams. Falla Williams, el rebot molt bé per Benítez. Passada ràpida de Palomero cap a Pierre Oriola, que anota. Bé, rep una xapa, però la pilota ja havia tocat taulell. I, per tant, dos puntets més per Pierre Oriola. 81-69, ho atura ràpidament Sasha Georgievic, perquè no es vol fiar d'aquestes petites reaccions que té el conjunt manresà. Per tant, anem a fer un altre descans.
6: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
14: I és que el Manresa torna a estar a 12 punts, encara que posi el marcador que posava 81-66, era el tir lliure de Pierre Oriola. I als dos punts estem ja més a prop del Bacheseir turc. I veurem si podem encara apropar-nos una mica més i posar almenys la por al cos al Bacheseir College Istanbul. Un equip que recordem que és invicte de moment, tant a competició europea com a la Superliga turca.
7: Veurem si acabem de el quart arribant amb opcions, no?, de disputar la victòria.
14: Sí, veurem si si podem tenir aquestes opcions.
7: Si ara ho atura Josebi és perquè ell creu que pot passar això, no?
14: Clar, no vol que s'adormin.
7: Tu has de creure en que ho pots fer. I aquí és ara, veiem com sortim d'aquest temps mort, com surten ells del temps mort, no?
15: Sí, i aquesta última defensa ha sigut bona perquè has forçat a Trevion Williams tirar un triple. Llavors...
14: Bé, en tira, eh? Ja en tira, Trevion Williams,
15: sí, però si ha de tirar un triple, millor que sigui Trevion Williams,
14: sí, tant,
15: que
14: tant.
15: No Malakai Flynn.
14: Mira, 82-69, més 13. Bacheseir a 7-25 al final del partit, la baixa ja Flynn. Vinga, va, juguem amb control, control grup. Solucions tecnològiques per empreses. Flynn, Malakai Flynn. Està Notei marcant a Flynn. La deixa per Inglis, espera Flynn. Flynn vol tornar a combinar amb Inglis, marcat per Allen. Inglis ja està dintre la pintura i rep la falta claríssima de Timmy Allen. Compte que ja entrarem en bonus. Aquesta encara es podia fer, però ja les properes ja seran tirs lliures al conjunt turc. Vinga, serveix de fons. Bacheseir, la té Williams, marcat per Pierre Oriola. Williams cap a Sipai. Sipai mou la pilota, vol penetrar Sipai, es frena, llança, queda cura el llançament. Vinga, va, rebot per Timmy Allen. Vinga, corre el Manresa. Timmy, cap a... Ai, Déu! Home, quina passada de Timmy Allen. Això és no estar concentrats. Estava Timmy Allen plantat amb Notei i li ha passat i l'ha vist telegrafiadíssim el jugador del Bacheseir. Per sort, triple de Hugo Benítez, triple Kitzenàs, triple Kibuk Albert Disseny.
8: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
14: Vinga, hem d'estar més posats en el partit, eh? 84-72. Ui, la defensa ara, mira, falta en atac d'Inglis sobre Timmy Allen, que s'ha plantat molt bé a la pintura. I, per tant...
7: Estava vingant l'ajuda i ha arribat, eh?
14: Sí, sí, ha arribat, ha arribat. I per tant serà pilota per Kitzenàs Manresa. Uf, veiem la repetició de la passada de Timmy Allen a Notei, que fa moltíssima ràbia.
15: Són les petites coses que...
14: 84-72, més 12, Bacheseir, 6-12 pel final del partit. Pilota pel Manresa, vinga, va, hi ha temps. Hugo Benítez, per Notei. Bacheseir, que porta 3 faltes personals en aquest darrer quart. Notei, combina amb Benítez a la banda per Chibuzo, que fa una finta, llança de 3, no, pedrada. I rebot per Williams, que ja la deixa per Flynn. Flynn, ui, la falta personal claríssima de Chibuzo Agbo sobre Inglis i, per tant, se n'anirà la línia de tirs lliures.
15: És la cinquena de...
14: Sí, sí, era la cinquena ja d'Agbo. Se'n va, Agbo a la banqueta. Entre Lucas Kolegba, el Kolenda és el primer eliminat per 5 faltes personals. Entre Kolenda, és un canvi. Rètols Porquet.
9: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
14: Gràcies lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Damien Inglis, el primer cap a dins. Posant a 85-72. Tindrà una segona opció encara Inglis. Viatges Massaners, viatges de confiança. Llança, anota també Inglis. Torna a marxar de 14 al conjunt turc.
10: Inglis.
14: I és que Inglis és una bona assegurança en el tir.
22: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
14: Falta personal ara que rep Colenda de Sipai. És la quarta ja del conjunt turc. Per tant, la propera ja el Manresa que anirà a la línia de tirs lliures. 14 amunt. Molt coll amunt està el partit. S'ha posat molt coll amunt el partit. Hi ha una falta personal.
17: Són dos tirs, ara.
14: Sí, sí. Una nova falta personal de Sipai. Per tant, sí, sí. I l'estava bloquejant, l'estava agafant Sipai a Colenda i, per tant, dues faltes personals en un moment. I, per tant, tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança per Lucas Colenda. Mentrestant, els àrbitres que aturen el partit. Jo crec que per mirar a veure si s'havia mogut el temps.
15: És que si no s'ha assecat...
14: Doncs és falta...
17: Això és el final del partit.
15: Ah, no, és els últims dos minuts. Estem al 53.
14: Ai, Déu, falla el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Lucas Colenda. Vinga, Colenda. No podem fallar en aquests moments. Segon intent per Lucas. Viatges Massaners. Viatges de confiança, nota Lucas Colenda. 86 a 73, més 13. Va Chesseir. Ja baixa la pilota Abramovic, marcat per Rafa Villar. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín. 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. El triple ara d'Abramovic. Falla el rebot, molt bé per Notei. Vinga, va, posem-li ritme. Notei cap a Colenda, que rep la falta personal de Abramovic.
17: No té, estaria bé que encadinés ara una ratxa d'anotació.
14: Falta claríssima, el Manresa aquí imposant ritme, com l'School of Dance.
11: L'School of Dance, on neixen les nostres dances.
15: Falta sobre un Genda, tindrà tirs lliures.
14: Doncs sí, perquè els dos equips ja estan en bonus. Se'n va Abramovic, se'n va també entre... Hem vist aquí, havia entrat a les files del conjunt turc. Tindrà aquests tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Nico Ongenda, el primer d'Ongenda, cap a dins, Ongenda. 86 a 74, vinga, va, hi ha temps, queda temps. Més 12 per Chesseir. Viatges Massaners, viatges de confiança. Ongenda té una segona oportunitat, que també anota Ongenda, assegurant el tir.
22: Assegurances Piñero. Assegurem el tir.
14: 86 a 75, més 11, va Chesseir. La baixa ja Malachi Flynn. Flynn, marcat per Notei. Flynn s'atura. L'ha d'obrir per Sipai. Per Flynn. Flynn se la jugarà. Llança a mitja distància, molt forçat. Bona defensa de Notei, que és qui agafa el rebot. Vinga, corre el Manresa. Notei a l'interior per Ongenda. Fa una finta. Anota Nico Ongenda. 86 a 77. Estem a 9. 4-50 pel final del partit.
15: I dues accions positives en defensa, carregant el rebot a Notei. M'agrada, Josep, el que estic veient.
14: Més 9. Ai, hi ha una falta personal ara de Rafa Villar. Es queixa Rafa Villar. També es queixa i riu, irònicament, Diego Campo. Estava intentant sortir del bloqueig. Marcus Reed. És la quarta ja de Villar. Vinga, tirs lliures ara per Reed. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer cap a dins. Hem d'intentar evitar aquestes saltes personals perquè ens trenquen el ritme i dona opció a que el rival...
17: La distància aquesta es mantingui.
14: Segon tir lliure, viatges Massaners. Viatges de confiança també anota. Tornen els 11 punts, 88 a 77. Baixa la pilota Notei. Vinga, va. Notei troba forat. Entra fins la cuina, Notei. Falla. Rep la xapa d'Inglis. I vinga. Ja la té Williams. Cap a Flynn. Flynn ralenteix el joc. Marcat per Villar. Villar que està amb quatre faltes, Flynn ho sap, penetra Flynn, llança malament, el rebot per Flynn, és desesperant, finalment podem arribar a recuperar la pilota, i veurem si finalment els àrbitres xiulen lluita entre Flynn i Rafa.

0: Villar es queixa d'un cop. Compte, compte, la ròtula. El genoll per Rafa Villar, que ha de ser ajudat per incorporar-se. Se'n va Rafa Villar a la banqueta. Compte que no ens agrada gens. Esperem que sigui només un cop.
1: Jo crec que és només un cop, sí.
0: Se'n va Rafa Villar a la banqueta. Veurem per qui està substituït.
2: Per fer el salt.
0: Veurem qui... per qui ha estat substituït. Rafa Villar. Serà salt entre dos. Entre Flynn i Timmy Allen.
2: El que ha entrat és el Timmy Allen, no?
0: Sí. Per tant, Allen és qui ha substituït a Villar. Per tant, és un canvi. Rètols Porquet.
3: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
0: Vinga.
1: Si no, quedaran 3 segons, atents el rebot.
2: Sí. Si l'agafa...
0: Queden 3 segons de possessió pel conjunt turc. 88-77. Timmy, que no està escoltant a Diego Campo, que li volia donar algunes indicacions. Mentrestant, ja s'ha tallat el ritme de partit amb aquesta jugada.
2: Si la guanya Allen...
0: Pujarà l'àrbitre principal.
1: És més
0: alt.
1: Pilota
0: en joc. Pilota amunt de l'àrbitre. Pilota que recupera... Ai, recupera Williams. Mitja volta de Williams. Anota... Williams, Trevion Williams, 90-77, més 13. Més 13 va Cheseir. És la pitjor cosa que ens podia passar. I mira, i ara perdem la pilota, Notei. Perd la pilota, Notei. I ara sí que se'ns posa molt, molt, molt coll amunt aquest partit. Que hem estat en el tercer quart, en el segon. Però... que en el tercer ja
2: darrerament no...
0: hem començat a desconnectar i en aquest darrer no ens hem trobat còmodes i ha pogut arribar fins als 15-16 punts quan ara Flynn, aquest sí que ja està en confiança, anota de 3, triple de Flynn, triple Kibuk Albert Disseny.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Anota Flynn, 93-77, torna a la màxima. Ara ja estem desconnectadíssims, tornem a perdre la pilota i és pilota ja per... Ara ja fem la guerra, cadascú fa la guerra pel seu compte i això no pot ser.
2: I ells estan
0: no pot ser,
2: mans,
0: no pot ser. Ara estan crescuts i nosaltres estem desconnectats.
2: Sí, sí.
0: Més 16, 93-77. Sí, sí, si sumes una cosa i restes l'altra, doncs aquí està la diferència. Williams llança forçadíssim. Ha fet un 2-1 inverosímil. Anota Williams i, a més, rep la falta personal d'Ongenda, desesperat. 95-77. Qui ho anava a dir al final, al descans? Que acabaria el partit d'aquesta manera, per
2: mira,
0: favor, eh?
2: Que aquests 3 minuts no fossin això.
0: Sí, però... mirem d'arreglar-ho, eh? Mirem d'arreglar-ho,
2: si no,
0: per favor.
2: Et fa mal la derrota i, a més, et farien mal les sensacions bones que han transmès
0: hem tingut
2: molta estona del
0: sí,
2: partit, no?
0: Sí, el que passa que l'hem tingut, sobretot, en el segon quart. I el tercer ja ha començat, ja hem començat també a desentonar, eh?
2: No, i ara més, o sigui...
0: I ara ja, i això ja és el pitjor, els pitjors
2: ara,
0: minuts.
2: Aquests, la derrota sí que et farà mal, però si acabes amb sensació...
1: Una mica amunt...
2: Millor que si acabes enfonsat, no? I
0: demana,
2: minuts,
0: però... si ha demanat temps mort Diego Campo. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: El camí a seguir és el segon quart, està claríssim. I tot l'altre pots aprofitar poca cosa. Evidentment, la tornada d'Oriola, el caràcter que imprimeix Oriola, la direcció d'Hugo Benítez, els bons minuts, alguns moments de Timmy Allen, i el que necessitem és una mica més de J.D. Notei. Companys.
1: Sí, sí, sí. Ara estava mirant... Clar, últim quart només hem anotat 11 punts. Ens hem quedat aturats amb 11 punts en 7 minuts. Són molt pocs. És cert que

0: que estem davant, i ho hem comentat a la prèvia, és la segona millor defensa de la competició, i s'està notant, però a veure aquests 3-10 que queden, a veure com els acabem.
1: Doncs vinga, tirs lliures, viatges Massanet, viatges de confiança de Williams a l'addicional, que falla, i per tant es queda amb el 95-77, més 18, pel Manresa, que hem d'imprimir una mica més de ritme.
2: L'School of Dance, on neixen les nostres dancers.
1: Pilota per Benítez, Benítez a la pintura, llança d'esquena, però diuen els àrbitres que ha aixafat línia de fons, i per tant serà pilota el Batxeseir. Se'n va Williams, entre aplaudiments, entre Luka Mitrovic. És un altre canvi. Rètols Porquet.
3: Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure.
1: Darrers 3 minuts. La té ja Flynn. Davant té a Benítez. Ha tocat la pilota, la pilota s'ha anat per línia de banda. Així queden 12 segons. El Batxeseir servirà ara Sipai. Sipai cap a Flynn. La victòria la té assegurada ja el conjunt turc. La té Reed, que entra fins la cuina. L'obre, però mira, la roba Hugo Benítez. Benítez cap a Timmy Allen, se la juga de 3. Triple de Timmy Allen, amb orgull. Triple, Kitzenàs, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Almenys això, almenys acabem amb bones sensacions, companys.
4: Sí, una altra vegada torna a demanar a temps molt Georgievic després del triple, no?
1: Sí, ha demanat Sasa Georgievic, però crec que...
4: Per reordenar les seves...
1: Sí, sí, més perquè no es desconcentrin que no per por a perdre el partit, perquè la veritat que amb el temps que queda i amb menys 15 de desavantatge...
4: No, hem de mirar d'acabar...
1: Amb bones sensacions, amb millors sensacions que les que hem anat tenint en el darrer quart i també en part del tercer quart. 95-80.
4: Està clar que al davant tenim un equip que segurament estarà amunt al final de la primera fase aquesta de l'Eurocup.
0: Sí,
4: I ja es veurà on arriben, no? I el Manresa, doncs, sí que ha millorat, perquè ha millorat durant el partit i ha tingut fases com de descontrol, de desencert, provocat per les errades que comets al darrere, i després si perds pilotes al davant com hem fet, doncs...
1: Però si aquestes millores no les mantens, no ets consistent amb les millores, no serveix de res. Ens desconnectem i estem 28 minuts o 30 minuts de partit perdent moltes pilotes, i
4: s'ha de millorar tot això. Són millorats,
1: sí, sí. Que, clar, requereix el seu temps,
4: clar. I els rivals també lluiten,
1: i l'ACB no espera, l'Eurocup tampoc espera, i ja està la pilota en joc. La té Flynn busca algun company, el troba amb Kavanaugh, que feia temps que no ho veiem a pista. Combina amb Reed, que troba forat, perd la pilota Reed, recupera Hugo Benítez. Benítez per Vinchev, altre cop per Benítez. Benítez a la banda, va a Colenda de 3, falla Colenda el triple. Estava ben intentat. Ara és Reed amb la pilota, cap a Sipai. I vinga, ralentint evidentment el joc al conjunt turc, perquè queda 1:40 pel final del partit. Flynn, perdó. Cap a Mitrovic, volia passar-la a la banda per Rick, que estava sol. L'ha interceptat Timmy Allen. I per tant serà servei de banda pel Batxeseir, un servei de fons expert.
2: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Així queden 4 segons de possessió. A 1:36 pel final del partit.
0: Concentrats en aquesta línia de fons.
1: Servirà Sipai. Allà està Mitrovic, que és qui rep. Queden 3 segons. Mitrovic vol fer jugada davant d'Ongenda, que es menja una xapa Mitrovic d'Ongenda, i ja la té Minchev cap a Benítez, jugant ràpid, molt bé per Ongenda, que la obre per Timmy Allen de 3. Triple de Timmy Allen, triple Kitzenàs, triple equívoc.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: 95-83, el 21è punt de Timmy Allen. Bateja Reed. Més 12. Bache Seir. A punt de perdre la pilota. Flynn. Ha fet cam enrere Flynn. Ha fet cam enrere Flynn. Claríssim. I vinga, a veure si acabem de la millor manera possible.
0: Actitud, actitud i competir fins al final. Està molt bé aquests dos últims minuts del Manresa, tot i la baixada d'aquest quart, però això és el camí, Josep.
1: Doncs vinga, Flynn, que s'ha empatxat de Bimba, la Teugo Benítez per Ongenda. Ongenda cap a Lucas Colenda, que se la pica de 3. Triple de Lucas Colenda. Triple Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: 95 doncs, a 86, més 9.
0: Doncs 3 50... triples consecutius, eh?
1: Darrers 50 segons, sí, sí. Parcial de 9 a 0. És a Reed cap a Williams. Combina molt bé cap a Cabano, que nota, però és que la pilota ja havia passat per dalt. I, per tant, no val la cistella i serà pilota pel Manresa. 39 segons i 8 dècimes. Arribarem allà, eh? Arribarem allà. Benítez vol fer jugada individual per guanyar temps. Mira, per escurçar temps, el mínim temps possible. Anota Hugo Benítez. 95 a 88, més 7. Vaig a seguir i ara Jorge Vist diu, demanem l'últim temps mort, perquè, evidentment, ho tenen tot de cara, però... Jorge Vitz se'n vol assegurar i, per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Bueno, crec que amb el poc temps que queda ja ho podem dir. És el primer partit del 15 Nas Manresa que perds per detalls, que competeixes fins al final, tot i les baixades i pujades que pots tenir, però has competit fins al final i has forçat a Basaksehir a pujar al seu màxim per fer-los guanyar, que això és el nivell competitiu. Després pots guanyar o perdre, però avui hem mostrat un nivell competitiu que, si el mantenim, home, no sé si donarà resultats, però et deixarà més a prop de guanyar que si no fas això.
4: Clar, està clar. Llavors, que si no guanyes, les dinàmiques no et canvien, però sí que avui hem vist coses que et donen esperança de dir, anem per el camí, perquè potser anem molt poc a poc i volem anar més ràpid, no? Però sí que està, durant tot el partit hem fet temes i fent coses que donen una mica d'esperança, sí, sí, i d'il·lusió, i això s'ha de veure, doncs, al següent partit.
1: Il·lusió és el que provoquen les dancers de l'School of Dance quan en ballen allà al Congost.
2: L'School of Dance, on neixen les nostres dancers.
1: Es posarà la pilota en joc, 32 segons i 6 dècimes. Serveix, pilota per Reed i falta personal de Timmy Allen. El Manresa, que vol esgotar les seves últimes bales. I la falta d'Allen, que crec que és la quarta ja. I tindrà tirs lliures Marquis Reed. Viatges Massaners, viatges de confiança.
0: Ja ho podem dir, som l'equip del grup que més punts li ha fet a Basaksehir per anar traient coses positives.
1: Marquis Reed anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 96 a 88.
0: Han pitat tècnica a Manresa?
1: Sí, sí, sí, tècnica a la banqueta. 97 a 88, però no ha llançat el tir, no ha llançat cap tir. Quan ara, avui, hem perdut la pilota.
4: No pot ser això.
1: Ha patinat.
4: Sí, s'han xiulat tècnica.
1: Hugo Benítez.
4: Un tir lliure.
1: Sí, sí. La realització ha posat tècnica.
4: Ja, ja, ja.
1: Però els tirs han estat de la falta que havia fet Timmy Allen. Per tant, entenc que no hi haurà hagut.
0: És falta.
1: Per ara, el triple de Reed ja quan queden segons, triple de Flynn, triple del Batxesseir, triple Kibuk Albert Disseny.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: I amb aquest intent de triple final de Timmy Allen, que no anota, acaba el partit amb el Batxesseir com a guanyador d'aquest enfrontament, amb el resultat de... a la victòria del Batxesseir, que ha arribat finalment als 100 punts. El Baixer Seguir finalment ha arribat als 100 punts. Ha guanyat el Baixer Seguir davant de Quitzenàs Manresa. Un Quitzenàs Manresa que ha fet un segon quart de lo millor que es pot rescatar d'aquest inici de temporada, però finalment ha guanyat el Baixer Seguir 188. Per tant, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Finalment han estat 12 punts, que són, jo crec que fan justícia al que s'ha vist en global en el partit. El Baixer Seguir ha estat millor que el Manresa.
4: Sí, segurament és. I hem estat al final amb els tres triples seguits, però sí que és cert que hi ha una gran diferència entre un equip i l'altre. Manresa avui ha estat millor, ha estat amb més, diria, més ficat en moltes estones del partit, i en moltes estones també ha comès moltes errades, i clar, si comets moltes errades amb equips d'aquest nivell, es paguen i es nota al final, no? Jo crec que estan per al camí, però clar, el camí és llarg, i si no guanyes es fa més llarg, no? I bueno, aquest ja està, s'ha acabat, tots a baix, demà cap a casa i a preparar el següent partit. I
1: el següent partit, que és un partit important, serà ja el proper dissabte a les 6 de la tarda, el partit Quitzenàs Manresa, que rebrà la visita al Nou Congost de l'Unicaja de Màlaga. Importantíssim, tothom a animar a l'equip des del primer moment. És important que l'equip se senti còmode, que no hi hagi el rum-rum, que la gent vingui a animar, i si les coses comencen a no anar bé, que segueixin animant. Ja hi haurà temps després del partit de fer o de dir el que es vulgui, però la gent ha d'animar des del primer moment, i ha de ser una caldera al Congost, no només una part de l'afició, sinó tota l'afició.
4: Hem de confiar en això, no? I l'afició ha de confiar en que el treball que estan fent, i que l'equip té ganes de millorar el que està fent fins ara, no? I vol aquesta primera victòria a CD, que segurament et donarà una certa tranquil·litat per continuar treballant i millorant. I la Eurocup, doncs a continuar jugant, a competir-la i a disfrutar-la, perquè trobarem equips que, com el d'avui, que veus jugadors d'un nivell que, bueno, no es veu totes les temporades, i no t'enfrontes a cada temporada. Doncs això és per disfrutar, per millorar i per anar millorant coses que a l'ACB ens faran molta falta, i el primer dia és aquest dissabte, i evidentment hem de anar tots a recolzar a l'equip que tenim.
0: Sí, ara estava mirant els parcials, la diferència és de 12, que és la diferència amb la que hem acabat el primer quart, cosa que em posa content, i enteneu-me, perquè has lluitat els altres tres quarts, les diferències han estat competitives, han estat curtes. Crec que, venint d'on veníem, ens han tornat a fer 100 punts, però allò que dèiem de no el què, que és la derrota o la victòria, sinó el com, s'ha vist un Manresa ja més reconeixible, lluitador, amb errors, és evident, són 11 jugadors, 10 jugadors nous, no es canvien les coses d'un dia per l'altre, però el com ja l'hem vist. O sigui, el com ha de ser com avui. Si es perd es guanya, però ha de ser com avui. A partir d'aquí, jo crec que l'equip avui t'ha donat arguments per anar dissabte al Congost i deixar-t'ho tot, i com deies, no només la grada d'animació, sinó tot el pavelló, perquè jo crec que també una victòria mentalment a l'equip l'alliberarà. L'alliberarà.
1: Home, seria molt important, perquè, a més, ara tenim tres
0: partits
1: a casa. Primer contra l'Unicaja, després rebem a la Roma, i després rebem el San Pablo Burgos. Per tant, són tres partits que anirien molt bé en quant a l'estat anímic de l'equip, que es poguessin aconseguir les 3 victòries, i si no són 3, almenys 2 victòries, vale? Perquè sabem de la dificultat de l'Unicaja de Màlaga, que tot i estar en un moment també titubejant i de transició, però la qualitat dels jugadors és top.
5: Sí,
6: totalment.
5: És això, és aprofitar que, ara que tens 3 partits a casa i guanya. Si pensem en l'ACB, ens fa falta aquesta victòria, no? Per no veure't allà amb el 0, no? I dius, perquè això mentalment t'ajuda a millorar i a creure't més en tu, i has de creure, l'equip ha de creure en cadascú en el seu treball, en l'equip, amb el treball que planteja i en les dinàmiques que planteja Diego, i l'afició ha de recolzar tot això.
0: I aquests 3 partits a casa el que et permetran és estar tranquil a casa, poder entrenar més, amb més temps, preparar-te amb més consciència als partits, perquè no haver de viatjar et dona un punt de tranquil·litat. I insisteixo, crec que el partit d'avui és un bon punt de partida amb el que venim, i després del partit de diumenge crec que el partit d'avui et dona esperances, i a més et dona esperances perquè si mirem les estadístiques...
1: Sí, mirem les estadístiques, Aleix.
0: Timmy Allen amb 30 minuts, 31 minuts jugats, 21 punts, 2 de 7 en tirs de 2, 4 de 7 en triples, 4 de 7 en triples, molt bon percentatge Timmy Allen per un 17 de valoració. Després tenim a Hugo Benítez, que amb 16 minuts, pràcticament 17 minuts de pista, ha fet 11 punts, 1 de 2 en tirs de 2, 2 de 5 en triples, per 4 de 4 en tirs de 2, 1 de 2 en triples, per un 15 de valoració. Que Hugo Benítez faci un 15 de valoració al seu segon partit és molt bona senyal. I és molt bona senyal que el més valorat del Quinzenàs Manresa sigui Pierre Oriola, amb 18 minuts jugats, 13 punts, 3 de 4 en triples, 0 de 1 en tirs de 3, 7 rebots pel de Tàrrega i 21 de valoració. He dit 3 noms, Allen, Benítez i Oriola, que han de ser els pilars. Qui més ha de ser el pilar? Doncs JD Notei, que JD ha fet un 4 de valoració només amb 8 punts anotats avui amb 21 minuts
1: jugats a pista. I d'aquests 8 punts, 6 han estat 2 triples en el primer quart.
0: En el primer quart.
1: Sí. Vull dir que al final l'aportació que ha fet Notei, jo crec que no només l'afició del Manresa, sinó que a més Diego Campo i l'staff tècnic segur que esperen més. Sí, de JD Notei.
0: Han d'esperar més. Nico Nguenda, una altra cosa positiva, amb 21, pràcticament 22 minuts a pista, 10 punts, 4 de 5 en tirs de 2, 2 rebots, pocs rebots de Nguenda.
1: Nguenda ha millorat en la segona part, ha tingut més protagonisme en atac en la segona part. A l'interior de la pintura s'ha fet més fort, precisament també quan no estava Williams, que ha estat molta estona degut a que s'ha carregat ràpidament amb 3 faltes personals, però són aquests, els jugadors.
0: Però ha acabat amb un 15 de valoració.
1: Sí, sí. I Lucas Colenda també ha destacat, no ha arribat als dobles dígits de valoració, però ha acabat amb 11 punts, 2 rebots, una assistència, un 9 de valoració per a Lucas Colenda.
0: Sí.
1: Jugadors que esperem una miqueta més, a part de JD Notei, doncs home, l'aportació de Minchev, 0 punts, 5 rebots, això sí, aportació en defensa sí que ha estat correcta, Minchev, però ha acabat només amb un 4 de valoració. Jordan Minchev, que no ha llançat en cap moment tirs de dos punts, només dos intents de tres, que els ha fallat.
0: Sí, Minchev s'ha de deixar anar, però és això que dèiem, no? Porta un temps que hi ha hagut muntanya russa emocional, venia de les finestres, és un jugador que ha jugat, ha començat jugant de 5, és un dels jugadors que necessita també una estabilitat en la posició que li pot donar Pierre Oriola, però Agbo, Minchev i Notei han de donar un push més, perquè si ens fixem amb les estadístiques, has comentat Kolenda, 11 punts, és el que s'espera de Kolenda.
1: Sí, 4 de 7 amb triples,
0: sí,
1: Kolenda.
0: Sí, vull dir que...
1: El Kolenda ha fet una bona actuació. Lucas Kolenda, 2 de 5 amb triples, un 40%, 1 de 2 amb tirs de 2, 2 rebots, una assistència, un 9 de valoració, també s'ha quedat a les portes d'arribar, com dèiem abans, d'arribar als dobles dígits, però esperem també això, no? de la segona unitat. Pablo Tamba, per exemple, ha jugat 6 sí. minuts, gairebé 7, ha estat testimonial, Pablo Tamba, no ha generat massa cosa, ha acabat amb un 1 de valoració Pablo
0: sí.
1: Tamba, i Buford, 3 quarts
0: del
1: mateix.
0: Sí, sí.
1: També, per tant, són jugadors que esperem que arribin a donar una miqueta més, que portin una miqueta més, però jo el que espero és que no es produeixin tantes desconnexions, sigui un equip no tan intermitent.
4: Més regular.
1: Sí,
4: hi ha jugadors, no? És un jugador que fa molts pics, i això l'equip ho nota, no? Hauria de ser, i ell ha de saber que no ha de fer 33 punts cada dia, no? Però sí que ha de ser regular, a col·laborar, ajudar més al darrere i al rebot, i cada vegada que tingui un tir lliurat llançar-lo i perquè fica, però sense l'obsessió de fer els 33 que vaig fer aquell dia, no? Minchev, un altre tema per mi similar, no? Sí que agafa rebots, però ha de donar un... I el Nonate, jo crec que es va portar com a anotador, no? No crec que es fixés per... Sí, que ha fet 5 assistències, no? Està bé, molt bé, no? Però sí que ha de treure i aportar més en aquesta faceta. Evidentment, tots i l'equip ha de ser més consistent defensivament.
1: Passen gairebé 3 minuts del punt de 2:15 del vespre. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa en aquest postpartit després de la derrota de Kitsanàs Manresa per 188. Davant del Bachesheir College d'Istanbul. Pels que no heu vist el partit i us esteu connectant ara mateix, que sapigueu com Manresa doncs, ha millorat una miqueta respecte al partit del passat diumenge a Madrid. Hi ha hagut moments que fins i tot ens hem posat a 4 punts, però en el darrer quart, entre el tercer quart i el darrer quart, el conjunt turc ha tornat a agafar avantatge de 15-16 punts fins a arribar, crec que la màxima, que han estat 18 punts de desavantatge davant del Bachesheir College Istanbul. Estem esperant la compareixença de Diego Campo en aquest Sinan Erdem Sports Hall d'Istanbul. Esperem que aparegui ràpidament perquè ja hauria d'aparèixer aviat Diego Campo per fer una valoració del que serà del que ha estat per ell, al seu entendre, el partit davant el Bachesheir, un Kitsanàs Manresa que amb aquesta derrota es queda amb un balanç d'una victòria i dues derrotes, les dues derrotes com a visitant d'aquesta Eurocup.
0: Com a visitant i no contra equips menors, ha jugat contra els millors del grup.
1: Sí, sí.
0: I mostrant a l'Eurocup, Josep, en particular... Jo diria que els tres partits, si posem en còmput els tres partits, han estat bo. Jo crec que has donat més bones sensacions a Europa que a la Lliga CB. La meva opinió és debatible, però la sensació que tinc és que Europa s'ha competit millor, tot i perdre els dos partits a fora.
5: Però són contra dos equips que, no, que estan per sobre potser de la resta, no? El PAOK i aquest. I sí que és cert que a l'ACB... Per això jo diria el de guanyar un dia ja a l'ACB, no? Perquè treus com... Ostres, que no guanyem a l'ACB. No, aviam si aconseguim la primera victòria a l'ACB i també et deixa una mica més... Com més relaxat. No, no relaxar-te, sinó de treure't aquesta...
0: la motxilla, sí, no? Sí.
5: La pressió i tot això. Per això són importants aquests dos propers partits ACB que tenim a casa, a banda del de Eurocup, que també contra la Roma ho tenim a casa, no? Però, ostres, i aquí és on hem de donar aquest salt, que en la línia que hem mostrat, com tu dius, a Eurocup, sembla que estàs jugant millor, no? No, no jugues amb la pressió de que... si no vas a la segona fase, si guanyes X victòries... No, a l'ACB tens un tema que són les victòries per no estar a baix, no? Que sí que és cert, com va dir Diego, que són les 12 victòries. Bueno, això és...
0: Tens la xifra màgica que et pressiona.
5: Això és el que sembla, i algunes vegades ha passat, altres vegades no ha passat, però clar, ja tenim una pressió estranyadida, que és arribar a 12 victòries. I això hem d'aconseguir, de moment, la primera.
1: Estem esperant encara la compareixença de Diego Campo, li donarem uns minutets més, però si no, doncs, haurem de cloure aquesta transmi, perquè no sabem si finalment aquest enllaç... Doncs, mira, ara ens han sentit. Tenim ja a Diego Campo en roda de premsa. Escoltem-lo.
6: Again, after match day 3, we have together with us... Kizanes Morissa, head coach Diego Campo. Coach, your thoughts on the game?
7: Thank you. Good night. Congratulations to Bache Hasir. They are playing very well, especially today. They are playing a very good game. First of all, it's clear that the key is the first 5 minutes. We were not focused enough to compete with the level that Bache Hasir has. And after that, we went 10 points down, 50 points down every time because the start was very bad. So we didn't start defending well the pick and roll situation and the 1-1 situation, and these points are too much to come back on the game. But I think that during the game we improve. We improve a lot in the responsibility, individuality, and the control of the rebound, defending much better the pick and roll. We have some problems to defend the low post, some problems to defend some situations that they score amazing, I think, 3-4 actions in the last second using the black ball. But we keep playing. I am very, very proud about the team. Probably when we had 5 points, 4 points down, we need more energy and to play smart. It's one thing that we had to play with more discipline and know all of us, we know what we are doing. It's one thing that we had to improve a lot. But basically, I should tell that during the game we improve a lot, but it's not a question about improvement, it's a question about the results, and if we want to compete we have to improve how we start.
0: Bàsicament Ocampo es queixava dels 5 primers minuts, que no
7: hemos empezado mal el partido, los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión, no sé realmente por qué, probablemente porque queremos hacerlo muy bien, igual nos falta tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno, de bloqueo directo y las pérdidas, nos ha sido una losa muy grande. Sin embargo, durante todo el partido hemos ido mejorando. De hecho, en los últimos minutos hemos defendido muy bien y atacado pues, con mucha verticalidad. Y también durante el partido hemos mejorado lo que es jugar con más disciplina. Debemos ir en esta línea, que soy muy positivo después de este partido, porque a pesar del mal inicio, y es claro, y mejoraremos cómo empezar, y cambiaremos algunas cosas para empezar seguro que bien, pero la línea de mejora durante el partido es importante, sobre todo a la hora de defender mucho mejor los unos contra unos. Hoy no hemos defendido a cualquiera, sino que hemos defendido a Reed, a Abramovich, Inglis, Flynn, Isaiah Mike, son muy buenos jugadores. Pero tenemos que seguir en esta línea porque nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos hacerlo, y después en ataque por jugar con más disciplina. Rápido, pero con disciplina.
6: Öncelikle iyi bir oynadık. Bahçeşehir'de tebrik etmek isterim. İlk 5 dakika odaklanmadığımız çok belliydi. Yeterince odaklanamamıştık. Fark 15-20'ye kadar çıktı. Ama ondan sonra çok çalıştık ve oyun içinde geliştik. Seviyemizi yükselttik. Bireyselliğimizle biraz...
1: Está traduint ara mateix.
6: Rebound control ettik.
1: Estan traduint el turc. Les paraules de Diego Campo en aquesta derrota 188 davant a Bahçeşehir.
6: Ama buna rağmen oynamaya devam ettik ve farkı kapattık ama yine de oyun 4-5 farka indiğinde yeterince parke yeterince zeka koyamadık. Yine dikkatsizlikler yaptık. Gelişmemiz gerekiyor ve saha içinde maç boyunca gelişmeyi başardık ama neticede önemli olan şey parkede gördüğümüz maç içindeki gelişme değil, sonuçlar böyle. Do we have any questions?
7: Thank you. Thank you.
0: Bé.
1: Doncs fins aquí les paraules de Diego Campo en aquesta derrota 188 davant el Bahçeşehir d'Estambul, College d'Estambul. Nosaltres que us ho hem explicat gràcies a Equívoc, Albert Disseny, Expert Joanola, a Carles Torres Cassana, a Viatges Massaners, a GCT Plus, a Clínica Doctora Marín, Dental Doctora Marín, a Control Group, a Rètols Porquet, a Assegurances Pinheiro i a l'School of Dance. Bones sensacions, bon gust, regust de boca que ha tingut Diego Campo i esperem que vagi millorant aquest joc, aquest estil de l'Equidzenàs Manresa el proper dissabte. Tenim partit de Lliga, quarta jornada. Ens visita l'Unicaja de Màlaga a les 6 de la tarda. Mitja hora estarem ja als micròfons de Ràdio Manresa, els del bàsquet a Ràdio Manresa. Fernando Peñarrubia, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, Josep, a vosaltres.
1: Aleix Cabret, esperem dissabte.
0: Sí, a vosaltres. I em quedo amb un petit detall d'Ocampo que ha dit: ens hem demostrat a nosaltres mateixos que podem fer les coses ben fetes. Per tant, és un molt bon pas positiu de cara als pròxims partits.
1: Doncs vinga, nosaltres que posarem punt i final a aquesta transmi, el partit d'avui ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, bona nit.